0: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
5: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
6: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
5: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
6: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
7: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
8: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
9: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa amb disseny sonor de Josep Maria Soler. Producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. El Calaix.
10: El Calaix.
9: Mònica Socies.
11: Des de sempre, les herbes ens han acompanyat a les nostres vides. Potser els últims anys ens hem tornat més de medicina, més de coses químiques, però tornem a la vida natural. Hi ha qui no ho ha oblidat, qui ho ha mantingut i a més ho ha transmès. Totes aquestes sabidories de les herbes, per què serveixen, es comparteixen en una de les fires que són, jo diria, una de les més importants de Catalunya, que és el Remeiart. Nosaltres l'hem descobert i no podíem deixar-lo de passar, no podíem deixar passar l'oportunitat precisament de parlar-ne. Avui ens acompanya la Imma Pulido per explicar-nos què és Remeiart i què hi trobarem en aquesta fira. Benvinguda, Imma.
12: Hola, moltes gràcies.
11: Escolta, des del 2007, des del 2011 que doneu ja tota aquesta informació i compartiu tot el món de les herbes, que sempre ha sigut tan tradicional i important i que a vegades se'ns oblida que hauríem de mirar més cap a la natura.
12: De fet, és que les nostres àvies parlar, que estiguem tu i jo ara parlant, per exemple, d'una fira d'herbes, bé, d'una fira, del concepte fira potser sí, però que estiguem tu i jo ara parlant d'herbes com un fet noticiable, per entendre'ns, per les nostres àvies o besàvies haguessin dit, aquestes dues s'han begut l'enteniment, perquè era la cosa més normal del món. Elles no tenien accés, òbviament, a la penicilina, sí, tampoc no ens n'anirem al segle no sé quin, però per elles un oli de cop o qualsevol altra cosa era el més normal de la seva farmaciola. Potser no tenien destí, potser no tenien segons quines altres coses, però podien recórrer a moltes herbes que eren el seu dia a dia. En canvi, nosaltres ara hem oblidat una mica aquesta saviesa, diguem-ho així.
11: És una saviesa, però qui no recorda, vaja, jo sí que recordo a casa aquelles sopes de farigol, encara ens les fem, que són...
12: I estan boníssimes a l'hivern.
11: Uf! Va, és que això no ha de faltar a casa, no em falta. O beure's l'all pel matí, que deia l'àvia. Això és molt bo per la salut, vaig a beure'm l'all de cada dia, que així, a cop sec, pot semblar jo que sé què, però després penseu que moltes vegades es venen, no?, aquestes pastilletes d'all, precisament, perquè te les prenguis, doncs escolta, beu-te-la directament. Vull dir que sí.
12: I sense, a veure, i sempre tenint en compte que la indústria farmacèutica ha fet molt i que ha avançat molt i que mai podem, nosaltres el que mai farem serà dir una cosa substitueix l'altra, mai de la vida. Però sí que és veritat que hi ha plantes que poden ajudar a, bueno, amb aquelles cosetes del dia a dia que sovint potser no cal una gran sobreexposició a la química, sinó que amb coses del dia a dia es poden anar solucionant petites cosetes.
11: El Remeiart, pel que veig, també a les herbes remeieres, però poseu aquest èmfasi, no?, del Penedès, d'aquesta zona,

0: aleshores vam començar a buscar a veure què podíem intentar trobar per fer visible aquesta part natural, aquesta riquesa natural, aquests paisatges que tenim. Quan vam començar a mirar, el que vam trobar és que les herbes remeieres eren molt habitual trobar-les al Pirineu, perquè com si la gent del Pirineu tingués molta saviesa, òbviament, i la tenen, perquè tenen les trementinaires, tenen molta tradició de relació amb les herbes. I les trementinaires, de fet, van ser una mica les precursores, perquè elles anaven viatjant per tot Catalunya, feien com si fos la transhumància, que dic jo, però amb versió herbes. Però clar, a cada poble, de cada ciutat de Catalunya i de la resta del món, hi havia la seva tradició amb les herbes. Aleshores, què vam fer? Vam dir, doncs, anem a posar en valor aquestes herbes que moltes vegades, parlant amb botànics, són les mateixes que les del Pirineu, però en d'altres ocasions tenen unes característiques diferents, perquè la botànica, la flora del Pirineu tira més, no sempre, repeteixo, i no sóc experta botànica, però la flora del Pirineu tira més a flora atlàntica i en canvi la flora del Penedès tira més a flora mediterrània. Per tant, té algunes singularitats o algunes característiques d'algunes plantes que es donen millor aquí que no pas allà. Per això vam potenciar aquesta vessant.
1: Bé, ja ha citat el Parc Natural del Foix. Qui no hagi vingut, és que no, heu de visitar-lo, perquè és una preciositat. Jo penso que és una de les joies que tenim en aquest territori del Penedès, per perdre-s'hi, aquí que fem literatura moltes vegades, amb un bon llibre i una bona tisana, també.
0: Sí, sí, sí.
1: Ben acompanyat.
0: Més està molt a prop. És una zona molt desconeguda, el Parc del Foix. Molt desconeguda, no? És a dir, hi ha molta gent que el coneix, òbviament. Però potser moltes vegades pensem en els grans parcs naturals i el Parc del Foix és un parc, diguem-ne, que petitó, perquè per dimensions és petitó, però realment les seves rutes, les seves caminades, tot allò que pots fer perdent-hi amb una bona tisana, amb un bon llibre, o sense perdre-t'hi simplement caminant i gaudint del paisatge, és realment espectacular, sí.
1: Bé, ens n'anem directament ja cap a la Fira d'Herbes de Remeiar. Què podrem trobar, Imma, en aquesta fira? Quins actes feu? Quines xerrades? Jo sé que feu coses molt interessants i no només teòriques, sinó també pràctiques.
0: Bàsicament, quan tu parles de fira, tu no, sinó quan
1: en general
0: parlem de fira, en general pensem, la nostra ment ens ve de seguida a dir, doncs mira, fira, paradetes, sobre el que sigui. Nosaltres vam voler anar més, una mica més enllà i vam veure, doncs, sí, fira, paradetes, òbviament, és l'essència de la fira, però el que nosaltres volíem era aportar coneixement. El Remeiar va néixer com una proposta per donar a conèixer les herbes, aportar coneixement sobre les herbes, aplicades a moltes coses. De fet, la fira és una de les parts del Remeiar, però el Remeiar té moltes altres potetes, per entendre'ns, en les que l'única cosa que intentem és això, és aportar coneixement sobre les herbes i divulgar-les entre la població general, entre tots nosaltres, vaja. Aleshores, per fer això, fira sí, paradeta sí, òbviament, perquè l'essència d'una fira és aquesta, és a dir, és donar a conèixer el producte que fan els artesans de Catalunya que es dediquen al món de les herbes, herbes aplicades a qualsevol cosa, és a dir, hem tingut xocolates amb herbes, hem tingut estampació amb herbes, tenim licors d'herbes, bueno, hem tingut o tenim, formatges d'herbes, tenim paradistes que fan garrapinyades amb herbes, és a dir, tot el que es pot aplicar al món de les herbes, a la gastronomia, etc., venen com a firaires, sempre triem molt bé qui ve, és a dir, no és allò que passa un sedàs, per entendre'ns, ja tenim una petita comissió en el que estudien cadascuna de les propostes perquè siguin realment artesans que es dediquen a treballar els temes de la cosmètica o del que sigui relacionat amb el món de les herbes. I paral·lelament, una fira és una fira, però nosaltres el que nosaltres volem és sobretot divulgar, donar coneixement, aportar coneixement sobre les herbes. Aquest va ser l'objectiu inicial del Remeiar i sobre això el que fem és aportar coneixement en més de 50 activitats gratuïtes, la majoria d'elles, jo crec que el 98% d'elles són gratuïtes, tret d'algun tas que val 5 euros o 10 euros perquè hi ha la matèria prima que s'ha de pagar, però la resta són aportar coneixement i tenim tallers de tot tipus. Tenim un que és, per exemple, que el tenim comentat una amiga, és que tinc unes ganes d'anar-hi boges, un de reflexologia facial amb olis essencials, és a dir, com poder, per exemple, doncs això, amb els olis essencials poder intentar fer bé petites millores en el cos. Una altra, una formació, ja que parlem d'olis essencials, una formació a la bàsica d'olis essencials. No sabem sovint quins són olis essencials, sí, el de menta, el d'orenga, el de romaní, el de no sé què, però dius, realment per què serveixen o per què em poden anar bé? Doncs ara ja s'estan creant petites farmacioles bàsiques en les que

0: amb 3 o 4 o 5 olis essencials pots més o menys tenir-los a casa i tenir aquelles petites cosetes solucionades. Jo, per exemple, una anècdota, jo quan tinc mal de cap, jo no em prenc un medicament, ja no vull dir marques comercials. Home, si la cosa va mal més, potser sí que me'l prendré, òbviament, però si és allò que dius, ai, que estic una mica així, jo em poso oli essencial de menta al front, i va molt bé, a mi em va molt bé, és a dir, estic parlant de la meva experiència personal, jo no ho estic recomanant a ningú, a mi em va molt bé, jo em poso una miqueta d'oli de menta, d'oli essencial de menta al cap, i repeteixo, per un mal de cap d'aquests, una mica estic una mica emboirada, si tinc un mal de cap, no, però va molt bé. I com aquestes n'hi ha moltíssimes, però bé, això és una de les coses, això és una anècdota, però hi ha moltes coses. Tenim show cookings, tenim un show cooking, per exemple, de garrofa. La garrofa,
1: oh, m'encanta.
0: La garrofa està boníssima. Doncs hem trobat una gent, que són la gent de Menja Miques, que estan molt especialitzats en la garrofa, que ens venen a fer un show cooking de garrofa per veure com podem cuinar o fer elaboracions o fer postres o fer el que sigui amb la garrofa. És que tenim moltíssimes coses. Tenim, per exemple, fins i tot ara, amb el tema de la cosmètica artesana, hi ha molta desconeixença, perquè cada cop la legislació és més complicada per qui fa cosmètica artesana. Doncs l'hem portat una persona que és la Núria Gavaldà, que és la fundadora d'Essències de Tuixén, és una persona que és de Tuixén, la Núria, i va dedicar-se a fer cosmètica natural, que va crear un laboratori de cosmètica natural homologat, és a dir, que és una feinada terrible. Ella ara mateix ja no es dedica a fer cosmètica pròpiament, però en el seu taller el que ha fet ha estat un coworking en el que petites empreses de Catalunya que volen crear la seva cosmètica, petites artesanes o artesans que volen crear la seva cosmètica, van anar allà i poden desenvolupar el seu projecte. Doncs la tindrem a la Núria, que ens fa moltíssima il·lusió, perquè la Núria havia vingut molts anys al Remeier, la tornarem a tenir amb nosaltres perquè expliqui a aquelles persones que volen crear cosmètica com fer-ho i com començar en aquest món que enratlla entre l'artesania i la industrialització. Ja, per exemple, en tinc moltes, però vaja, en principi jo crec que...
1: Això m'ha agradat molt perquè mostra aquesta tradició, com la portem a l'actualitat sense perdre l'essència del que realment era.
0: Sí, perquè, clar, a veure, de sabó, per exemple, per, no sé, de sabó d'aquell fet amb sosa i amb oli de cuina, de receptes en trobaríem a tot arreu, però això és un sabó que es fa a casa per rentar la roba, però clar, quan ja són aplicacions per la pell o són aplicacions per l'ésser humà, s'ha d'anar molt en compte amb aquestes coses, i per tant, doncs, bueno, la Núria és una persona que és especialista en aquests temes per poder guiar la gent a fer aquesta transició de l'artesania a la legislació actual.
1: Amb el que ens has explicat, jo penso que ara ja tenim per fer un autocar i venir tots cap a Santa Margarida i els monjos. Jo ja estava fent la llista de tot el que vull fer.
0: Lo de l'autocar no riguis. Autocars, crec que una vegada va venir un autocar, però cotxes particulars de sí. Gent que ve i s'ajunten uns quants per venir, perquè clar, estem a Santa Margarida i els monjos, però és que pensa que ve gent de tot Catalunya, ens ve gent del Pirineu, de la Vall d'Aran, tenim públic que ens ve cada any de molts llocs diferents de Catalunya, i per tant el que fan és aprofitar i venen doncs tota una colla.
1: Parlem d'una fira que està ja molt consolidada, el que va ser un projecte inicial realment ara ha tingut una volada i té una importància que és això que tu dius, que ve gent de tot Catalunya, però a més és destacable l'espai on ho feu.
0: Sí, aquest jo crec que és un dels secrets de la fira, és el castell de Penyafort, són els jardins del castell de Penyafort. Faig un apunt, qui no hagi vingut mai no es pensi que és un castell d'aquells amb merlets i amb torres i amb banderes a sobre i aquestes coses, no és un castell de l'estil medieval, però li diem castell perquè inicialment va ser un castell, una torre medieval de defensa d'aquestes de la marca hispànica del Penedès, que hi ha moltes entre la zona de Martorell i de Tarragona. Bé, el castell va ser municipal fa 20 i escaig anys, l'Ajuntament el va comprar, i per tant com a espai municipal i com a espai obert al poble el que volem és potenciar-lo, i per tant què millor que un espai patrimonial que a més és declarat monument nacional, no monument nacional sinó bé patrimonial d'interès nacional, i a més és la porta d'entrada al Parc del Foix, doncs ens anava perfecte, i és el jardí del Parc del Castell de Penyafort el que acull tota la fira i totes les activitats. És un jardí tancat un jardí com si fos un monestir medieval, perquè el castell en el seu dia va ser un monestir, és com si fos un antic monestir que a dintre té la fira. Realment és molt maco. Jo el que, clar, jo puc explicar moltes coses, però jo el que penso és que la gent, si realment està interessat i li fes gràcia, el que ha de fer és entrar a la web i mirar, perquè tenim vídeos, tenim fotografies, tenim tota la programació. Clar, jo he explicat tres activitats i ara que no se m'enfadin els que si m'està escoltant algú dels que, doncs que n'hi ha més de 50, realment és, poden haver-hi moltíssimes activitats que la gent faci i que crec que li poden fer molta il·lusió. Mira, una, l'estic mirant ara, descobreix el té kombucha, que tothom estem ara amb el kombucha, que si el kombucha, que si les beneficis, doncs tenim una xerrada sobre té kombucha, per exemple. És a dir, que la gent pot trobar moltíssimes coses que entrant a la web podran, jo crec que podran gaudir només mirant-les. A partir d'aquí, si volen venir, doncs nosaltres encantades.
1: Doncs ja sabeu, la web és remeiart.cat, allà teniu tot el programa, però veuré totes les fotografies, com ha dit la Imma, també els vídeos, i jo penso que... I les activitats que ja hi ha hagut prèvies, perquè clar, hi ha el que és la fira en si, però tot el conjunt d'activitats que es van fent, no només el dia del cap de setmana de la fira. Jo sé que us convido, sobretot, que entreu a la web, que ho descobriu. Qui no ho conegui, que pot ser perquè potser no estem tan avesats al tema de les herbes, us aconsello i us recomano que entreu a la web, perquè aleshores sí que sí vindreu a Santa Margarida i als Monjos, Imma.
0: Sí, a veure, tothom que ve repeteix. Ah, i una cosa que no t'he explicat, que penso que és interessant, és una fira pensada per estar-s'hi tot el dia. Òbviament, t'hi pots estar una hora, t'hi pots estar dues hores, però no és una d'aquelles fires que puguis dir, mira, va, vaig, faig un tomet i marxo. Si realment t'agrada el tema, és una fira que permet estar-t'hi tot el dia. De fet, nosaltres comptem amb que la gent s'hi està, si no tot el dia, moltes hores a la fira. Per tant, el que tenim és una oferta gastronòmica perquè la gent pugui... No tenim restaurants, però tenim, sí que tenim creps, tenim entrepans vegetarians, és a dir, perquè la gent pugui passar tot el dia allà, tenim zones de descans i de pícnic perquè puguin estar allà, i sobretot, important, el que tenim és tota una programació immensa del remeiart infantil, perquè la majoria de gent tenim canalla. I quan tenim canalla dius, vale, jo vull estar a la fira, però òbviament tinc una família i la família ve amb mi. Per tant, tenim una part que és el remeiart infantil, que és molt important perquè hi ha durant tota la jornada hi ha gincames, hi ha tallers, hi ha contacontes, hi ha moltes activitats per fer amb la família també. I això, quan fem les enquestes, això la gent ens ho agraeix molt perquè permet que hi hagi tota una interacció amb tot el públic d'una banda i de l'altra, perquè a més totes les activitats infantils no són allò en plan una activitat infantil com la que et pots trobar a qualsevol altre lloc, sinó que són, òbviament te les pots trobar, però són totes pensades per anar ensenyant als nens el món de les herbes. És a dir, si fan ceràmica, fan un potet per posar herbes. Si fan una bossa d'olors, la fan perquè sigui una bossa d'olors per posar-se el seu calaixet de la roba, per exemple. Si fan una barreja d'un esprai, és per perfumar-se, coses d'aquestes així, sempre relacionades amb les herbes.
1: Si ens deixem amb aquesta part infantil, que jo sempre faig tanta incidència, per tant, pels més petits i pels més grans, per tots, perquè les herbes són salut i gaudi alhora, perquè n'hi ha que són meravelloses, hi ha unes tisanes meravelloses per gaudir, sobretot els que llegiu, que ja sabem que aquí parlem molt de llibres, això és un molt bon complement per a aquestes bones estones. Imma, nosaltres ens retrobem, ens coneixerem personalment a la fira, perquè ja estem preparant la bosseta, aviam quines herbes ens enduem cap a casa i què aprenem al remeiar. Moltes gràcies.
0: A tu moltíssimes gràcies, Mònica.
2: El Calaix. Un programa d'Ona la Torre
3: per a la Xarxa.

0: Calaix.
1: Obre'l i trobaràs entrevistes culturals en profunditat.
0: En profunditat.
1: El Calaix. Obre'l i trobaràs cultura. El Calaix.
0: El Calaix.
1: Mònica Socies.
2: Ara potser feia dies que no parlàvem de literatura infantil i juvenil, que no parlàvem de joves, que no parlàvem d'aquests joves lectors, però no passa res, tranquils. Ja tornem a estar aquí i ho fem molt ben acompanyats amb la Misha, ella com a representant de l'Associació de Joves Lectors de Catalunya i bueno, sempre una banderada de tots els llibres nous, de les novetats, de tot el que són joves de... Ella fa moltes coses, però els joves sempre endavant. Benvinguda, Misha.
3: Ai, benvinguda a tu, Mònica, gràcies.
2: Bé, amb ella sí que ens hem anat veient perquè ha estat un Sant Jordi intens, encara jo penso que jo encara estic estragada del Sant Jordi, però ens estem recuperant encara, però per dir que no ens aturem, no? Que ens anem trobant no tant com voldríem, però sí que és veritat que és una gran activista i que continua en peu de guerra, podríem dir, per aquesta literatura per a joves. Si ens portes cosetes molt interessants avui.
3: Sí, sí, sí. S'acosten cosetes molt interessants per al públic jove que estem impulsant des de l'associació. Ens fa moltíssima il·lusió i de veritat gràcies, Mònica, per cedir-nos aquest petit espai per seguir demostrant que creiem que els joves llegeixen, que creiem que els joves estan interessats en la cultura, en la literatura i que també fem coses, així que...
2: Sí, perquè hi ha aquest pànic general que no, que el món s'acaba, que no hi ha joves. Mentida, no. Aquí tenim un gran exemple. Sempre des del primer dia de programa ens has acompanyat. Per tant, no s'acaba el món. Els joves estan fent moltes tasques, fent molta feina i res, nosaltres aquí, doncs, contents de poder-hi donar veu, perquè és que sempre diem, no?, de que nosaltres ens hem de jubilar i veniu vosaltres darrere.
3: Gràcies. Doncs per qui encara no conegui el projecte, qui s'acabi de connectar, comentar-vos que, en efecte, jo sóc la presidenta de l'Associació de Joves Lectors Catalans, que ens podeu trobar a joveslectors.cat i a les xarxes com a @somajlc. D'acord? Estem a totes les xarxes, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, allà ens hi trobareu. I el nostre objectiu, a banda de crear una comunitat virtual de joves lectors, també és organitzar activitats pensades per i per a joves i també ajudar a altres entitats, festivals, organitzacions a poder organitzar activitats pensades pel públic jove sempre amb la perspectiva precisament dels joves, no? De què els pot motivar, què els pot agradar i què els pot interessar. I precisament avui et porto dues propostes, una que estem ajudant a fer realitat i una altra que estem organitzant nosaltres al 100%.
2: Ajuda és una paraula preciosa i això m'olora a cosa bonica. Què és el que esteu preparant? Què esteu ajudant a fer?
3: Doncs mira, jo justament l'any passat vaig visitar per primera vegada el Festival Literarum de Móra d'Ebre, que li tenia moltíssimes ganes i m'ho vaig passar superbé. A més, ja des de fa uns anys està dirigit també per una noia jove, la Gemma Sastre, que està tenint unes idees boníssimes i vam estar parlant de que, ostres, seria molt interessant poder introduir alguna activitat, pensar alguna cosa només per a joves, perquè és un festival que està molt pensat per públic adult, de festivals literaris, i aquest any volen impulsar també activitats familiars pel públic infantil. Llavors dèiem, ostres, falta alguna cosa aquí per a joves. Així que, tot rumiant, vam decidir tirar endavant la primera trobada de joves lectors al Literarum. La idea és que gaudirem passar tot un dia sencer al festival, doncs, reunir-nos un grup de joves i gaudir d'algunes activitats també exclusives. Per qui no ho tingui encara apuntat a l'agenda, que jo estic seguríssima que tu sí que ho tens apuntat, Mònica.
2: Sí, sí, és d'aquelles coses que vull fer i no sé si arribaré, però sí, crec que el dia 2 encara tindré temps.
3: Doncs mira, resulta que aquest any el Literarum se celebrarà del 2 al 4 de juny. Normalment és a finals de maig, però per no coincidir amb les eleccions, ho hem mogut el primer cap de setmana de juny. Així que del 2 al 4 se celebrarà el Literarum a Móra d'Ebre. I la trobada de joves lectors que hem estat maquinant la Gemma i jo, se celebrarà el dissabte 3 de juny. Durarà tot el dia, la idea és reunir-nos a les 11 del matí a la carpa de la Fira del Llibre Ebrenc, que també celebra Jornal Literarum, i allà passa tot el dia gaudint dels espectacles que se celebraran per tota Móra d'Ebre plegats, espectacles musicals, trobades també amb llibreters. Volem fer una trobada literària exclusiva amb l'autor Joan Roca, només pels joves que s'apuntin a aquesta trobada de joves lectors després de dinar, com he dit, no? Aquesta trobada també amb exclusiva amb els llibreters de la Carpa, de la Fira del Llibre Breny, perquè ens expliquen una miqueta la seva professió, com ha sigut organitzar també aquesta fira, i gaudir també d'altres espectacles, i també vam fer una visita guiada a l'exposició Mirades Femenines que està a la sala Juli Antoni. Com he dit, la idea és estar des de les 11 del matí fins a les 7 de la tarda. Qui vulgui entrar una mica més tard no passa res, o qui hagi de marxar una mica abans tampoc passa res, però volíem això, aprofitar per fer pinya, gaudir de tots aquests espectacles plegats i, com he dit, gaudir d'algunes activitats exclusives només per la gent que s'apunti a la trobada.
2: Escolta, haurem de modificar el nostre carnet d'identitat per baixar el límit d'edat, perquè si no, no podrem entrar algunes.
3: Clar, la idea és que aquesta activitat és per a majors de 14 anys, i si coneixeu algú que es volia apuntar o us voleu apuntar vosaltres, heu d'omplir un formulari molt senzillet, és la inscripció és gratuïta, però simplement heu d'omplir un formulari que trobareu a la biografia, a la descripció del compte d'Instagram de la Fira Literarum. Allà trobareu tots els enllaços de totes les inscripcions, programa, informació, i també el formulari per apuntar-vos a aquesta trobada de joves lectors.
2: A mi m'agrada molt perquè baixeu a les Terres de l'Ebre, que sempre diem que són les grans oblidades, i des d'aquí hem fet moltes entrevistes dient que existim, que hi ha vida, que és preciós, i ara escoltar-vos, no?, com feu tot aquest viatge cap allà baix, que ens diuen, és perquè no veniu a Barcelona, és que hi ha el mateix trajecte de Móra d'Ebre a Barcelona que de Barcelona a Móra d'Ebre. Així que, de veritat, jo estic encantada que feu aquesta activitat i que baixeu les nostres terres. Fantàstic, Misha.
3: Sí, sí, totalment. És que fins ara hem estat movent-nos més pel que és Barcelona, però també volem apostar per descentralitzar aquestes trobades de joves lectors. Així que tenim moltes ganes. La primera vegada que ho fem, per això estem nerviosos i il·lusionats, aviam com sortirà. Però, de veritat, volíem apostar, volíem fer-ho, perquè si no ho fem nosaltres, qui ho farà?
2: No, els joves lectors. Així que endavant amb aquesta primera trobada, no?, de joves lectors aquí a la Fira Literarum. Convidar a tothom qui ens està escoltant a gaudir, i a gaudir també de la fira, tant d'espectacles com de llibres, perquè és un marc preciós. Però em sembla que no és l'única coseta que ens portes.
3: Efectivament, com hem comentat, aquesta activitat l'estem coorganitzant amb el Festival Literarum, però d'altra banda hi ha una activitat que organitzem cada any i és 100% d'origen de l'Associació de Joves Lectors Catalans, i són les Jornades de Joves Lectors, que organitzem cada any a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra de Sant Andreu, a Barcelona. I la nostra idea també és sempre això, passar un dia plegats celebrant taules rodones, jocs, tallers, gincames, gaudir de la literatura juvenil, poder escoltar veus expertes, altres joves també, autors, escriptors, traductors, etc. I doncs això, desvirtualitzar-nos una miqueta. I aquest any ja tenim data, ja sabem quan es celebrarà la quarta jornada de joves lectors, i serà el 1 de juliol, si tot va bé.
2: Ostres, molt bé, no? Ho tenim ja gairebé a tocar.
3: Sí, sí.
2: Bueno, no queda tant, sembla, es queda, però no
3: sí,
2: tant,
3: sí, però passarà volant. Doncs això, l'1 de juliol, durant tot el dia, celebrarem aquesta quarta jornada. A principis de juny desvetllarem ja tot el programa, però et puc avançar, Mònica, que enguany ens volem centrar a visibilitzar tot el que és el món del còmic, el manga i la literatura romàntica, que són uns fenòmens que estan prenent molta volada.
1: El calaix. Obre'l. I trobaràs entrevistes culturals
0: amb profunditat.
2: La literatura romàntica, escolta, això, perquè mira, còmics i mangas, sí, que dius, estan tenint una pujada molt forta, no?, pel que fa a lectors, i a la curiositat de saber. És un món fascinant, molt de friquis, diuen alguns, però molt recomanable de descobrir. Ostres, la literatura romàntica em crida molt l'atenció, fixa't tu.
3: Sí, sí, sobretot amb els fenòmens de Wattpad o New Adults. En fi, tenim moltes ganes de poder explorar tots aquests temes. I per fer-ho possible, igual que ja podem fer-ho per celebrar la segona jornada de joves lectors, enguany hem organitzat, hem engegat una campanya de Verkami per poder seguir millorant, per poder subvencionar aquesta jornada i poder seguir organitzant altres activitats també de l'associació. I res, animar-vos moltíssim a que ens doneu un cop de mà, ja sigui fent una petita aportació o fent córrer la veu. Comentar-vos que encara queden una vintena de dies perquè finalitzi aquest Verkami. Hem assolit ja gairebé el 50% i volem recaptar 700 euros per poder fer possible aquesta quarta jornada de joves lectors. Així que si entreu a la nostra web o a les nostres xarxes, trobareu l'enllaç per accedir a aquest Verkami.
2: És a joveslectors.cat, correcte?
3: Mm-hmm.
2: Molt bé, jo estic aquí ja, eh? Jo tinc aquí davant, sí, el tema de les activitats, suposo que ho trobarem aquí, no? Misha?
3: Efectivament, sí, sí. Simplement entreu a joveslectors.cat i veureu que el tercer article que diu ajuda'ns a fer possible la quarta jornada, si feu clic aquí, trobareu tota la informació disponible i l'enllaç. De fet, hi ha un enllaç escurçat que és bkm.is/joveslectors. Si poseu això ja anireu directament a la pàgina de Verkami per fer possible aquesta quarta jornada de joves lectors. I en fi, hi ha tot tipus de recompenses, 10, 20, 50, 100 euros pels patrocinadors, i també cada recompensa doncs anirà amb uns quants regals, des d'una bossa, una espelma artesanal, un punt de llibre, una participació extra als sorteig de novetats juvenils que organitzarem. En fi, hi ha per a tots els gustos, per a totes les butxaques, així que qualsevol granet de sorra d'aportació o difusió serà molt benvingut.
2: Ara estic recordant l'any 2021, passat la pandèmia, com realment us vau constituir. Això ja bullia, l'olla ja bullia de feia mesos, però bueno, la constitució sempre arriba molt més tard de quan arriba la idea. Estem a 2023 i heu crescut, heu tingut una gran acceptació, esteu molt ben organitzats, i escoltar-te ara és pensar que, uau, esteu preparats pel futur, esteu aquí invertint, és una inversió de futur realment.
3: Totalment, totalment, Mònica, sí. Volem apostar per demostrar que els joves llegeixen, que si ens hi posem amb il·lusió, amb ganes, podem organitzar coses molt interessants, i això, perquè a vegades ja interessa en organitzar projectes que puguin engrescar els joves, però a vegades les institucions, les entitats no saben per on començar, no? Per on posar-s'hi, i volem doncs això, donar aquest suport. De fet, l'any passat vam col·laborar també amb la Setmana del Llibre en Català, vam donar un cop de mà a l'hora d'organitzar un dia jove a la setmana, i aquest any, per exemple, ho hem fet amb el Festival Literàrum. Així que tenim moltes ganes de poder anar un cop de mà, de ser presents a les decisions que es prenguin pel foment de la lectura. De fet, també hem participat al Pla Nacional del Llibre i la Lectura, vam ser presents, vam poder dir la nostra, i això, volem poder seguir alçant la veu i dir que sí, que som joves, llegim i fem coses.
2: Ja heu escoltat amb aquesta passió i amb aquesta energia aquells que penseu per un moment que no hi ha una baula que continuï aquest tema literari. No. I és, existeix, i a més s'està organitzant. És allò de dir que estem fent una guerrilla, jo a vegades ho penso això, que vas fent, i és aquella força de resistència. No ens queda massa temps, però a mi m'agrada sempre escoltar-te aquests projectes, i una coseta que també sempre és curiós, no? Ara, des de que esteu organitzats, Misha, que heu anat creixent en socis, com és rebut per la gent jove tot això? Quanta gent encara no us coneix? Quantes persones us van quan joves us van descobrint, jo que sé, la setmana, ara passarà el Literàrum, quina reacció tenen, i com ha sigut, no?, tot aquest trajecte de cara als joves.
3: Doncs, ostres, com a tot projecte que comença, el més complicat és, en efecte, donar-te a conèixer. Nosaltres anem fent feina de formigueta i anem contactant amb biblioteques, amb entitats, com hem dit, amb festivals, i mica en mica ens estem donant a conèixer. Jo crec que la rebuda de joves ha sigut molt positiva, perquè és veritat que sí que s'organitzaven algunes activitats, algunes trobades, però la gent que ha vingut, per exemple, a les jornades ens deia, ostres, agraïm moltíssim aquesta proximitat, aquest que sigueu vosaltres mateixos uns joves que organitzeu, que esteu darrere, no? que sabeu el que ens motiva. I sobretot això, el caliu, de que totes les activitats que hem organitzat fins ara, ostres, ha sigut com si tota la gent que ha vingut ha sortit com si ja es coneguessin de tota la vida, i aquesta jo crec que és la màgia de la lectura, no? Poder-la compartir, poder descobrir que hi ha gent que té els mateixos gustos que tu, i això és el que més ens emociona de poder fer el que fem, no? D'acostar aquests joves que potser no coneixen gent que els agrada llegir, que se senten una miqueta sols, i demostrar-los que no estan sols. Vull dir que super, super contents amb la feina i a seguir, i per això és tan necessari el que fas tu, per exemple, Mònica, que ens ajudeu a alçar la veu i a poder seguir convencent a la gent que formi part de l'associació i això, anar-nos a conèixer que existim.
2: Jo penso que ho has explicat molt bé, que s'ha de fer xarxa. Tots els que ens esteu escoltant ja ho sabeu, si ens queixem de que no hi ha joves que s'interessen per la lectura o per l'educació, nosaltres tenim a les nostres mans també les eines, no?, per ajudar-los i per acompanyar-los. Alguns ho fareu des de Literarum, d'altres a través d'aquest Verkami de joveslectors.cat, com ha explicat la Misha, però jo penso que és responsabilitat de tots, dels joves però també dels grans, així que, bueno, enhorabona per aquesta tasca, sempre t'ho dic, i espero tornar a coincidir ben aviat amb moltes més coses i boniques, com sempre.
3: Per descomptat, seguirem, no pararem. Fins a la propera, Mònica.
1: El Calaix, un programa d'Ona la Torre
0: per a la Xarxa.

0: Amb calaix. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El calaix. El calaix. Mònica Socies.
1: Sempre diem que el gènere negre està a l'alça, i molt a l'alça, perquè torna a estar amb nosaltres un any més el Segre de Negre. Sí, sí, si voleu intriga, terror i emoció, ja sabeu que el cap de setmana de l'1 i 2 de juny heu de pujar a Lleida, perquè ens esperen moltes sorpreses dins precisament del tema de la novel·la negra, d'una mica d'aquests criminals, de què s'amaga, de la part fosca de les persones. I avui en volíem parlar amb l'Eulàlia Pagès. Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Escolta, aquí a Lleida no pareu de fer coses, però ara feia potser 2 anys, l'any passat, fa 2 anys que ens vam trobar precisament pel Segre de Negre, l'any passat no sé si vam coincidir, i res, recuperem aquest festival aquí al programa, que va néixer l'any 2016, Pagès Editors i l'Institut d'Estudis Ilerdencs, aquestes associacions, Eulàlia, tan necessàries per poder donar vida a la literatura.
2: Sí, jo crec que iniciatives privades moltes vegades han d'anar acompanyades de la part de l'administració pública perquè puguin fer-se realitat, no? Perquè al final doncs, tot té uns costos. Sí que ho organitzem des de Pagès Editors, però al final el que volem és fer una tasca de divulgació de la literatura i en aquest cas en concret de la novel·la negra i criminal, no? I creiem que és molt important, necessari i enriquidor doncs, fer aquestes trobades entre escriptors i lectors, no? O futurs lectors, i sí, escriptors doncs, d'arreu del territori o fins i tot, no? Que sempre ve doncs, un escriptor internacional convidat amb el Premi Trajectòria doncs, pugui vindre, crec que és sumament important per la ciutat i per tots, no? Perquè si no, doncs, moltes vegades llegim escriptors, llegim novel·les, sabem qui ho escriu, però no tenim l'oportunitat de poder atansar-nos amb ells i de parlar i de veure com realment són en persona, no? I crec que amb les experiències, no? Moltes vegades de les presentacions o que els autors van als instituts o als clubs de lectura, sempre és positiu, no? I llavors doncs, hi creiem fermament, i per això a vegades doncs, has d'anar molt acompanyat econòmicament doncs, de les institucions.
1: S'ha d'invertir en cultura, és una cosa que sempre reivindica. En aquest cas, des del 2016 esteu treballant conjuntament i ha estat un increixendo, no? Ha anat a menys, ha anat a més, això. Bé, amb l'Àlia Pagès, ja sabeu que ella està al capdavant de Pagès Editors. Parlem de gènere negre, algun dels convidats precisament no feia massa, teníem la Raquel Gámez Serrano, que ha publicat Mala Bèstia, precisament amb vosaltres, però són molts els autors i autores que també han passat per aquest programa en el gènere negre de Pagès Editors. Però escolta, què ens espera aquest any? No sé, clar, el Premi Trajectòria no ens l'explicaràs, no? O sí? O ja ho tenim tot? Ja ho tenim,
2: sí,
1: tot? Tenim el programa?
2: Sí, ja ho tenim tot, tenim el programa i sí, sí. Us puc explicar el Premi Trajectòria, doncs, bueno, és el quart any que fem Premi Trajectòria. Vam començar, és a dir, el que volem és, d'alguna forma, enaltir o donar les gràcies, no? O valorar la trajectòria literària d'autors internacionals, i que si els podem doncs, vindre a casa nostra molt millor, no? I llavors en aquest sentit doncs, vam començar amb Petros Márkaris el primer any, i una mica valorem amb el jurat doncs, tota la trajectòria i la divulgació que han fet, no? Aquestes persones amb el gènere, en concret amb el gènere de novel·la negra, no? I vam començar amb el Petros Márkaris, després doncs, amb Dona León l'any 2021, l'any passat amb la Carme Riera i aquest any amb l'Alicia Jiménez Barlet, i que la tindrem present doncs, el divendres, que és el primer dia del festival en què podrem, doncs, li donarem el Premi Trajectòria, però al final el més important és poder conversar amb ella i escoltar-la.
1: La veritat és que són, són escriptors, escriptores de talla i aquesta emoció de dir, ostres, anem a Lleida perquè els tenim, les tenim aquí. En aquest cas, doncs, bueno, ja sabeu que aquest ja és un petit tastet per animar-vos a pujar, perquè, escolta'm, la capital, això seria, podríem dir, la capital del nord. Algú després em criticarà, eh? Jo ja ho sé, això, però és que les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre hem de fer aquest punt d'unió, eh, Eulàlia? Ah, sí, perquè a vegades costa.
2: No, però l'hem de tindre perquè, a més, lingüísticament estem molt units. I entre el Segre i l'Ebre, doncs, ens uneix.
1: L'aigua ens uneix amunt i avall en un moment dur, però tenim moltes més coses. Parlàvem de Premi Trajectòria, que és un punt molt important del festival, que ja tenim només començar el divendres. Però quines activitats més podrem gaudir? Quins noms? Quines presentacions? Què ens espera? Perquè a més teniu rutes literàries, que això és preciós.
2: Sí, és a dir, intentem que el festival no sigui una cosa enfarragosa i més un festival literari, com que un dels nostres objectius és atansar-nos a tot el públic en general, no només als lletraferits, no, diguéssim, o als grans amants de la novel·la negra, sinó a tot el públic general, doncs intentem pensar en totes les visions, no? I en aquest sentit, per exemple, doncs, hi ha col·laboracions. En aquest sentit, doncs, comencem ja a fer un escalfem motors, que en diem, perquè el festival realment és divendres dia 2 i dissabte dia 3, divendres a la tarda i tot el dia del dissabte, però dijous dia 1 de juny fem des del principi, des dels inicis del festival, una col·laboració conjunta amb la Biblioteca Pública de Lleida, i en aquest cas, doncs, faran per una part el dijous dia 1 una taula rodona a la Biblioteca Pública, que està obert. Hem de dir que tot està obert a tot el, vull dir, és entrada lliure,
1: és públic,
2: i tothom hi pot anar, és públic, d'acord? I llavors, doncs, amb un gran especialista, en Jordi Larios, gestor cultural i coordinador, no?, del grup de cinema, precisament de la pròpia Biblioteca Pública, doncs faran una taula rodona sobre l'obra literària de l'Agatha Christie, no?, i les seves adaptacions cinematogràfiques, perquè creiem també un dels gèneres importants és o el vincle, no?, o el tàndem molt important és cinema i literatura, no? Quantes obres literàries s'han portat al cinema? I amb novel·la negra se n'han portat moltíssimes, no? Ja vam fer un cicle aquest de cinema amb l'any de la Hashmir, en què també hi ha molta obra literària de la Hashmir dut a terme al cinema, i amb l'Agatha Christie tots ho sabem, vull dir, quantes coses, doncs, s'han cinematografiat, bueno, s'han portat al cinema. Llavors es farà això, però a més, posteriorment es farà un cicle de 4 pel·lícules després del festival a la pròpia biblioteca, a pel·lícules precisament de novel·les de l'Agatha Christie, no? Bueno, sempre hem cregut que ha d'haver algun espai pel cinema en aquest sentit amb el festival, amb el Segre de Negre.
1: Home, això és un bon fil, eh? Tots aquells amants de l'Agatha Christie ja sabeu que teniu una cita, vamos, obligadíssima.
2: Sí, sí, llavors, doncs, la següent setmana també doncs es portarà a terme, com t'he dit, tant el dimarts i el dimarts dia 6 i dimecres dia 7, doncs dos pel·lícules a partir de les 4 de la tarda. Vull dir que la gent que li agrada el cinema es pot passar la tarda, aquelles dues tardes, a la biblioteca, mirant cinema, pel·lícules, doncs això, basades en novel·les de l'Agatha Christie.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs entrevistes culturals en profunditat.
1: Perquè després diguin que el gènere negre és gènere menor. Gens, ni
2: no,
1: mica.
2: Gens, ni mica. El que passa és que és veritat que els lectors de novel·la negra fins fa poc no ho deien. Eren grans consumidors, però no ho deien que llegien novel·la negra, no? I ara potser el fenomen aquest, doncs, passa amb la novel·la romàntica. Hi ha gran consumidor de novel·la romàntica, però no es diu. Allà és una mica de, com de vergonya, perquè què em diran, no? I no s'hauria de, no hauria de passar això, no?
1: Cadascú llegeix el que vol. La qüestió també és llegir i que el que s'escrigui sigui romàntic o de gènere negre, estigui ben escrit, sigui bona literatura. Ja està.
2: Sí, ben escrit i que ho gaudeixis. Al final
1: exacte,
2: és una qüestió de gaudir.
1: Sí, sí. Més activitats que trobarem?
2: Bueno, llavors, per exemple, doncs, hi ha una activitat que es fa el dissabte al matí pensat per als infants, en col·laboració amb una llibreria especialitzada de literatura infantil i juvenil aquí a Lleida, que és la llibreria El Genet Blau. Llavors també portem molts anys, doncs, cada dissabte al matí, bueno, doncs el, cada any, no?, del festival, el dissabte al matí s'organitza una gincana detectivesca. En aquest cas, doncs, han de trobar els nens per l'eix comercial, per diferents punts de la ciutat, cinc claus que han d'obrir una porta, un cofre, i trobaran el tresor o què hi ha dins d'aquesta porta, no?, diguéssim. Està obert i pensat per nens a partir de, jo diria, de 4 o 5 anys fins a 10 anys, però vull dir, al final això és com que és una gincama, està molt obert a una franja d'edat molt àmplia, no?, en què poden anar germans, cosins, entre tots, i buscar les 5 claus desaparegudes. Realment és una activitat que s'hi apunten moltíssims nens, moltíssimes famílies, i d'alguna forma és una manera també, no, d'introduir i de gaudir la literatura als infants.
1: Bueno, pedagògicament és una meravella, perquè fins i tot jo que penso que els grans deuen disfrutar, no et diria jo, més que els petits.
2: també, moltes vegades els pares gaudeixen igual o més que els petits, que els infants, sí. I bé, també així coses en paral·lel, és a dir, després doncs, també fem una col·laboració amb l'Escola d'Arts Municipal Leandre Cristòfol, en què els alumnes, doncs, de segon d'il·lustració, des de fa ja dos convocatòries, doncs, els hi proposem que facin un treball sobre novel·la gràfica i gènere negre. Vale? I, bueno, i és molt bonic perquè veus diferents estils, com ho treballen. Primer hem de preparar, tot i ser que estan treballant amb la il·lustració, realment han de treballar també la part de guió, no? Perquè al final, doncs, has de crear un guió per tu després fer una, il·lustrar una història amb el paper, no?, sobre el paper. I, bueno, i és molt bonic perquè veus, doncs, també la gent jove, que és el que els motiva, quins diferents estils d'il·lustració, bueno, i descobreixen coses potentes.
1: Però és molt important, no?, aquest espai pels infants i pels joves, perquè això és una llavor de futur. Això és important.
2: Sí, al final, doncs, creiem que els lectors es creen des de la base, no?, i que els has d'anar acompanyant, però també motivar-los i fer-los descobrir diferents coses, no? I, bueno, i són formes diferents de que, bueno, sensibilitzar almenys o veure la literatura d'una altra manera.
1: Jo he començat citant la ruta literària perquè això m'interessa molt, perquè aquí m'agradaria a mi ser-hi present. Què tindrem de rutes literàries aquest any, Eulàlia? Què tenim?
2: Sempre cada any fem una ruta literària a primera hora del matí, a 9:45 del matí, i el que fem és l'adaptació d'una novel·la negra escrita, ambientada a la ciutat o als voltants de la ciutat de Lleida, perquè sortosament tenim grans creadors literaris a la nostra ciutat o rodalies, no? I una de les taules que parlarem precisament al Segre Negre és dir com és que hi ha tanta novel·la negra ambientada a les terres de Ponent, tant pot ser a la muntanya, al Pirineu, com a la zona més de la Segarra, no?, de l'interior, o a la plana de Lleida. a través de la boira, del riu, etc.
1: Teniu clima.
2: Tenim clima, sí. Tenim diferents... Bueno, per què, no? Hi ha tanta gent que s'ha inspirat. I per això tindrem doncs, autors que han escrit novel·les, però llavors doncs, això, no? Enllaçant amb la ruta literària, sempre, bueno, hem vist que és una cosa que agrada moltíssim, que també, no? Doncs, ve gent que no la veuries mai amb una presentació d'un llibre o coses aquestes literàries, i el que fas és teatralitzar diferents escenes d'aquella novel·la a diferents llocs, no? Llavors busquem, doncs, tenint en compte que la ruta literària no ha de durar més d'una hora, entre tres quarts d'hora i una hora, si no la gent també es cansa, anar voltant per diferents punts de la ciutat i s'escenifica, se teatralitza a aquelles, bueno, punts o de la ciutat, però del, que estan relacionats amb la novel·la en qüestió.
1: Bé, jo m'agradaria ara acabar de repassar tot el programa, és impossible perquè no tenim temps, Eulàlia. El que sí és recomanar a tothom saber on poden trobar els actes, el programa, on us poden localitzar i fer-se ells l'agenda, no? Per venir?
2: Sí, mira, com he explicat, la prèvia és biblioteca pública el dijous i després la següent setmana, si volen anar a veure pel·lícules de la Agatha Christie, també és la biblioteca pública. El divendres a la tarda tot ho concentrem al rectorat de la Universitat de Lleida i tot el dissabte ho farem al pati de l'IEI, de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que està doncs, al centre de la ciutat davant de la catedral. Si vol tothom doncs ho pot consultar també el programa a través de la web del Segre de Negre. I sí que vull llançar és dues petites coses per motivar i incentivar la gent en què fem dos petits concursos. Un és de microtweets, en el que la gent doncs, a través de Twitter, del hashtag el Segre de Negre, pot enviar-nos durant dijous i divendres de la setmana que ve un tuit de màxim 280 caràcters amb el mateix hashtag, no?, del micronegre. I després també tenim un concurs de fotografia a Instagram en el que està relacionat doncs, amb fotografia doncs, relacionada amb el suspens, amb la intriga, l'assassinat, etc. No? I que també doncs, es publica i tots aquests dos doncs, després doncs, té un petit premi. Només dic que el Twitter es pot escriure tant en català, castellà o aranès. És a dir...
1: Molt bé. Molt bé.
2: Qui no pugui vindre, d'alguna forma pot participar amb el Segre de Negre en aquests dos concursos.
1: Aquí hi ha opcions per tothom, eh? Ningú es queda fora.
2: Ningú.
1: Escolta, m'ha encantat. Nosaltres ens retrobarem precisament a Lleida. Espero poder gaudir d'aquesta ruta literària. No podré assistir a l'Agatha Christie, això sí que m'agradaria, perquè és d'aquelles coses que penses, ostres, però bueno, potser sí la setmana següent, així que ja sabeu, qui pugui cap a Lleida, qui no, sempre hi ha algun acte més a partir de la setmana següent, i sobretot la web del Segre de Negre per saber exactament on es fan les activitats i quines activitats podreu gaudir. Eulàlia, com sempre, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: El Calaix. El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb disseny sonor de Josep Maria Soler, producció i presentació Mònica Socies.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot. La roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen. Tot el que és la Baixa Tordera...
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar. Doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció que també n'hi han acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
11: Aquest programa és una repetició.
12: Comença l'Hora Maresme.
13: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
12: Bona tarda, és dimecres 30 de setembre. Comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. I avui parlem de l'addicció al mòbil. El mòbil s'ha convertit gairebé en una extensió de nosaltres mateixos. El fem servir per parlar, treballar, informar-nos, escoltar música, mirar les xarxes socials o simplement per matar l'avorriment. I moltes vegades l'agafem sense ni tan sols ser conscients. Però sabem realment quantes hores al dia passem davant d'una pantalla? I sobretot, seríem capaços de passar 24 hores sense mirar el mòbil? Avui a l'Hora Maresme posem el focus en la nostra relació amb les pantalles. Parlarem del temps d'ús que fem del telèfon, de les aplicacions que més ens atrapen i de fins a quin punt aquesta connexió constant pot acabar generant dependència.
13: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
12: I gràcies als smartphones i a les aplicacions de missatgeria instantània hi ha la sensació que tots estem constantment disponibles. Però com ens afecta aquesta impressió? Ho intentem respondre des d'Ona Malgrat amb la nostra companya, la Laura Espanyol. Laura, bona tarda.
14: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, intentarem explicar aquesta disponibilitat constant amb l'Anna Fonseca, treballadora social de la comunitat terapèutica. Bona tarda, Anna.
15: Bona tarda.
14: Comencem amb la pregunta que ens estàvem fent amb la Gemma. Com ens afecta aquesta sensació d'estar sempre disponibles?
15: Ens afecta i bastant, perquè ens altera com diversos, no?, àmbits de la nostra vida quotidiana, no? I aquest estrès que dic jo d'estar hipervigilats constantment, no? Perquè rebre notificacions, missatges contínuament, no? És com que el nostre cervell està en estat d'alerta permanent. No descansa ni desconnecta, no? Llavors, que això va que augmenti el nivell de cortisol, la sensació d'ansietat, no poder estar sempre responent immediatament, i és un factor estressant per mi necessari. no? Després també una miqueta el tema de la concentració i l'atenció també afecta molt, no? Perquè el fet de que està fent una tasca i està constantment rebent interrupcions, no? De missatges de WhatsApp o trucades, notificacions a Instagram, el que sigui, doncs t'apara la tasca que estàs fent i aquest nivell d'atenció i concentració doncs es perd, no? Torna a començar, no? I això a la llarga pot tenir conseqüències. També el tema de l'empitjorament de la son. Ja s'ha demostrat, no?, que mirar pantalles abans d'anar a dormir és contraproduent. Perquè al final, no?, segueixes, no?, tenim com un missatge constant de molts missatges repetitius o parlar amb gent, que al final pues, te'n vas a dormir amb aquesta sensació, no?, d'esgotament mental, d'haver estat tenint converses amb gent, la llum de la pantalla, que també és molt dolent, i fa que al final pues, cregui que tinc somni, no?, que està passant avui en dia. També el tema de les relacions socials, no? Hi ha un deteriorament, perquè al final que tot sigui a través d'una línia i pantalles, doncs fa que, no?, aquestes habilitats socials s'acabin doncs, perdent, no? Perquè és molt més fàcil parlar amb algú per fer una pantalla que no t'està veient que no pas fer-ho presencialment. I també una miqueta aquesta pèrdua de temps, una reflexió i un avorriment, no? Ens sento tan menys creatius, perquè no ens fa pensar tant.

0: tècnica necessita trucar-se, ja sap on estàs treballant, te trucarà, no? La trobades amb amics, el mateix, el mòbil fora, estàs a casa també, doncs n'hi ha una pel·lícula, o estàs dibuixant, o estàs llegint un llibre, el mòbil en una caixeta allà, que sabíem que si alguna cosa gent ho sentirem, però no tenim al costat. Jo crec que la clau és no tenir mòbil al costat nostre. És com una arma de doble fil, ens ajuda per moltes cosetes o per altres ens crea un malestar, no? Llavors hem d'aprendre a viure lluny del mòbil, no tenir-lo tan a prop nostre i crear aquests moments de lliure a pantalles. Crec que és molt important aprendre a avorrir-se i veure què puc fer sense tenir la pantalla al davant, perquè ara sembla que estàs en silenci, estàs en algun lloc i has d'obrir el mòbil, no? Què passa si miro el paisatge o penso unes noves coses o té quan hi ha temps de dibuixar, no? Tota aquesta part s'està perdent. No estarem sense fer res en silenci. I ens ha triat el mòbil i ho hem d'intentar tornar a recuperar.
1: Clar, i tot això que dius de que no sabem fer res sense el mòbil, entenc que els joves i els que han nascut ja pràcticament amb un mòbil a la mà els afecta encara més que nosaltres, que ja hem viscut els mòbils més d'adults.
0: Sí, bàsicament sí, perquè jo que he viscut una mica de transició, és un canvi molt gran. Jo ara veig la gent molt més jove que jo, quan vaig anar al WhatsApp, és que no saben connectar-se amb la gent. O sigui, envien un missatge, no m'ha contestat i fa que no és que l'he enviat, quan abans tu enviaves un missatge, un SMS o trucaves i no estaves pendent de si et contestava o no. Ara els joves, com no contestis al segon, ja es posa nerviós i mira què m'ha fet, no m'ha contestat, m'ha deixat en visto. Ostres, per mi és un perill això.
1: També per les relacions socials, que no són com abans, no s'aprofundeix tant.
0: No estem aprofundint, ens estem perdent pel camí. O sigui, l'essència del que és la connexió amb la gent s'està perdent. Ara tot és a través d'una pantalla. Ens està costant més a quedar amb gent, escoltar, connectar a nivell més emocional amb les persones, perquè ens estan ensenyant que ho hem de fer a través d'una pantalla. I clar, no, tu quan vols veure algú o has de parlar amb algú, ves-lo a buscar. No esperis a que te contesti el missatge que t'ha enviat. O el truques, o te'l vas a buscar, o quedes, no estiguis tota la tarda a casa, cadascú amb el mòbil parlant. Aquí és un camí llarg, però ho hem d'intentar treballar i canviar aquest concepte, sortir més, connectar amb la gent, parlar més, tornar a el que érem abans.
1: Doncs acabem amb aquest missatge d'intentar deixar més els mòbils de banda i sortir més i també trobar moments per avorrir-nos i per crear. Moltes gràcies per donar-nos el teu punt de vista a la ràdio, Anna.
0: Gràcies.
2: Gràcies, Laura. Tot seguit fem un petit experiment amb una pregunta que us anem formulant al llarg del programa d'avui. Quantes hores al dia passem mirant el mòbil? A continuació demanem a quatre companys del programa de l'Hora Maresma el seu temps d'ús. En Marc Tresserres des de Ràdio Tordera, en Sergi Ferrer des de Ràdio Calella Televisió, l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys i la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Però abans de posar-los en evidència o no, començo jo. El meu mòbil diu que tinc una mitjana de 5 hores diàries i ara ve la part interessant. D'aquestes 5 hores, 1 hora i 50 minuts són només dedicades a Instagram, a WhatsApp hi passo uns 53 minuts al dia i a Spotify uns 21 minuts diaris i pel que fa doncs a la resta d'aplicacions, menys estona. És a dir, només entre Instagram i WhatsApp ja són 2 hores i 43 minuts cada dia. Ara, la pregunta és la següent. Sóc un cas greu, la Gemma Palet, o els meus companys de professió encara estan pitjor? Ho descobrirem a continuació. Comencem amb Marc Tresserres, des de Ràdio Tordera. Aquí saludem, Marc, bona tarda.
3: Hola, Gemma, bona tarda.
2: Doncs va, quina és la teva mitjana diària de temps d'ús de tu mòbil?
3: Déu-n'hi-do, eh? No m'ho esperava i ho he anat a buscar tal com ens havies demanat. Temps de pantalla, mira, per exemple, avui, des de que m'he llevat,

0: fins ara mateix ja porto més de 4 hores.
1: Uau.
0: Mm-hmm. Sí. Sí, sí,
1: i el
0: sí.
1: Temps, et surt l'opció de temps mitjà o la mitjana?
0: No, aquesta en el meu mòbil no, o com a mínim jo no la sé trobar. El que sí em surt és la mitjana que passo, per exemple, a Instagram els últims 7 dies, que te fa una mitjana.
1: Quantes hores són?
0: 2 hores.
1: 2 hores, de mitjana al dia.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do. Quines són les aplicacions que més utilitzes?
0: Doncs Instagram i WhatsApp, però de llarg. El meu mòbil ara m'ho està dient, la veritat. Sí, sí, és que són les que hi entro més. WhatsApp, és veritat que òbviament tinc converses personals, però moltíssima feina també. Ara, Instagram, sí que considero que... crec que hauria de rebaixar una miqueta la quantitat d'estona, eh?
1: Quan has vist aquesta dada, t'ha semblat molt o poc?
0: Molt, molt. O sigui, jo a més en soc conscient, que Instagram més d'una vegada hi entro per entrar-hi, és a dir, perquè tinc com aquest mal hàbit de fer-ho quan realment no toca, o fins i tot quan he d'estar fent coses prioritàries, siguin les que siguin, de vegades dic, ai, hi entro un moment, i lo típic, no? Ja sigui al matí, tarda o nit, dius un moment, i acaben passant, no ho sé, 5, 10, 20 minuts. Sí, sí.
1: Hem de tenir en compte també que aquestes aplicacions, o sigui, som responsables, no, d'aquest ús, però en certa manera també estan dissenyades perquè et quedis enganxat i d'una cosa vagis a una altra i que et costi més sortir.
0: Totalment. I mira, per exemple, mai he tingut a la meva vida TikTok i ho agraeixo, i ho agraeixo no tenir-la. Sí que és veritat que Instagram hi passo força temps també, per distracció, però alhora perquè també hi surten moltíssimes coses relacionades o amb la meva feina o coses que m'interessen o buscar informació. Llavors realment hi ha una part d'Instagram que també, igual que WhatsApp, forma part de la meva feina. Però vaja, que el resum seria aquest, sí, que hauria de passar-hi menys estona, sobretot a Instagram.
1: Molt bé, Marc, gràcies. Anem amb en Sergi Ferrer des de Ràdio Calella Televisió. Sergi, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: A veure, quantes hores passes tu amb el teu telèfon mòbil, Sergi?
2: Mira, com a... he fet una mitjana, eh? No he agafat un dia concret, sinó la mitjana em diu 5 hores.
1: Com jo, per tant... Veus? Passem les mateixes hores, enganxats.
2: Correcte.
1: I pel que fa a les aplicacions que més utilitzes i quant temps hi passes?
2: Doncs mira, la que més, sens dubte, unes 2 horetes de mitjana és Spotify. Que raro, eh?
1: Que estrany.
2: Que raro.
1: En Sergi Ferrer escolta música, mare meva! Quina raro, cosa no? Més bueno, sí, inhòspita.
2: Música
1: sí,
2: i podcast, també, no? Que és el bo que té Spotify avui en dia. Després, la segona seria Instagram. Coincideixo aquí amb en Marc i amb tu, que Instagram una horeta de mitjana. I, sorprenentment, Safari. Bueno, sorprenentment no, perquè Safari també una horeta, però va una mica de la mà de Spotify. És a dir, que quan he de buscar coses de música o coses mateixes que es parlen aquí a l'Hora Maresma, doncs el Safari és un bon mètode i un bon amic.
1: Mm-hmm. Home, jo personalment penso que una hora a Instagram és acceptable, perquè s'entén que és una hora al llarg del dia, repartida els minuts, no?
2: I són, bueno, sí, és una horeta d'allò de reels, no? De fer scroll i a veure què surt, i també una mica d'històries, a veure què penja la gent, però no massa.
1: I en el teu cas, Sergi, quan has vist aquestes dades, què t'ha semblat? Com t'has quedat?
2: Mira, comparat amb l'ús que em feia abans, és a dir, quan anava a batxillerat o a la universitat, que feia servir molt el mòbil, doncs m'ha semblat poc, però t'he de dir que encara tinc feina, per reduir unes quantes hores més. Jo crec que 5 encara les trobo massa excessives, i depèn de quina aplicació, com pot ser Instagram o TikTok, doncs m'agradaria reduir-ne l'ús, sobretot TikTok, que vull reduir l'ús a 0, és a dir, desinstal·lar-me'l perquè és bastant tòxic i, bueno, ocupa molt d'espai en el meu temps.
1: Totalment, per mi és molt més addictiu a TikTok que, per exemple, a Instagram. De fet, TikTok me'l vaig eliminar precisament per això, perquè em feia tenir la sensació de que perdia el temps de forma, doncs, descarada.
2: Ho tinc pendent jo també, sí.
1: Molt bé, doncs va, Sergi, gràcies. Oriol Leo, des de Ràdio Arenys. Oriol, quantes hores passes mirant el mòbil, tu?
3: Hola, Gemma, doncs jo no sé, deu ser que sóc el més boomer, una mica de tots els de l'equip de l'Hora Maresma. Avui porto 3 hores i 8 minuts, avui. De mitjana estic en això, unes 3 hores. Els dies màxims, per exemple, he agafat 2 setmanes tipus, el màxim que he estat mirant el mòbil en aquests darrers 15 dies són 4 hores i 10 minuts. I... clicant aquests dies és perquè veig que els dies que he estat 4 hores és perquè he estat jugant a l'Angry Birds. I, per tant, aquells dies hi he estat una miqueta més, que hi he estat, doncs, posa una horeta, una cosa així. Mm. Però jo de WhatsApp, mitjoreta, Instagram, 19 minuts de mitjana, 19-20 minuts, mitjoreta, màxim, no marca més, eh? I això, vull dir que... Bé, no sé, trobo que és això, eh? Potser com que no vaig néixer amb un mòbil sota el braç, doncs no li tinc tanta... Sí que li tinc molt de carinyo, eh? I no podria estar sense, però bueno, potser ho controlo una mica més, no ho sé.
1: Mm-hmm. Molt bé, i quan has vist aquestes dades, què t'ha semblat?
3: No, jo pensava que serien més, sincerament, perquè a vegades penses, ui, porto molta estona això, mirant stories d'Instagram o que sigui, i no eren tantes, perquè també mitjoret al dia, repartit amb tot el dia, tampoc és tant ni molt menys. No, jo em pensava que serien més, No, va, estic força content.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs companys, gràcies a tots tres per explicar-nos doncs quantes hores passeu mirant el mòbil al dia, a la setmana. Des de casa també us animem a fer aquest exercici, a fixar-vos en quantes hores passeu mirant el mòbil, a quantes hores dediqueu segons l'aplicació que feu servir, i doncs a fer aquest exercici de reflexió. Gràcies, fins ara.

0: I els periodistes en la nostra feina estem atents al que passa a les xarxes socials i també a les pàgines web de mitjans de comunicació. Per això ara volem preguntar a la gent d'una redacció de ràdio si poden estar tot un dia sense mirar el mòbil. I aquesta pregunta l'hem traslladat al cor de Ràdio Arenys, Oriol.
1: Exacte, mirem, he entrevistat a qui normalment entrevista, per preguntar-los per el tema del dia d'avui, si poden estar 24 hores sense el mòbil. Doncs la nostra cap de redacció, la Núria Torrents, apunta que un dia sencer no, però a mig potser sí.
2: És que 24 són moltes. Potser et diria que 12 sí. A partir de les 12 jo crec que ja tindria ganes o ansietat de mirar el mòbil. Evidentment, si estic fent una altra cosa com és caminar o estar amb la família o amb els amics, no tinc una necessitat immediata, però quan em relaxo i el tinc a prop em ve de gust mirar-lo. No espero absolutament trobar res més enllà del que em puguin ensenyar les xarxes socials, i després, si jo activament vull mirar coses de feina o coses vinculades a l'actualitat, doncs obro Twitter, per exemple. Sí, depèn molt de si vull distreure'm i socialitzar i llavors obro un tipus de xarxes socials o obro un tipus d'aplicacions, i si em vull concentrar una mica o vull enterar-me de l'actualitat, doncs n'obro unes altres.
1: I en Josep Maria Cano fa el Magazín del Matí i ell pot estar sense el mòbil, però el que no pot fer és ignorar-lo si el té a prop.
3: Tot depèn d'on està el mòbil. Si el mòbil el porto a sobre, no. Si el mòbil va està a la meva butxaca o a la cartera de la feina o al cotxe o on sigui, no, és molt difícil que em pugui estar més d'una hora o dues hores sense consultar-lo, WhatsApp, xarxes socials o el que sigui. Ara, si decidim que ens anem de cap de setmana, que ens anem d'excursió, que sortim a fer activitat física allà on sigui, o per exemple aquest estiu que he estat fent vacances a un lloc on no hi havia cobertura, perfectíssimament. És a dir, si el telèfon no el porto sobre i decidim que el guardem en un calaix, no el trobo a faltar. I puc viure perfectament sense consultar i sense portar-lo.
1: La Gemma Roig, redactora d'informatius, veu que és impossible no mirar el mòbil quan treballem, i el cap de setmana també és difícil.
4: Com està el món tecnològic, és gairebé impossible passar-nos un dia sencer sense estar pendent del telèfon, Potser, com molts dels meus companys, el cap de setmana és més fàcil, doncs, que puguis estar més desconnectat perquè intentes, doncs, distreure't amb altres aficions, però entre setmana, a nivell d'actualitat, d'estar pendent, doncs, del que pugui passar, sempre tens la mirada posada en les diverses xarxes socials. Actualment, pels més adults, seguim encara amb el Facebook i l'actual X, però també estem pendents d'Instagram, altres mitjans de comunicació, i sí que és veritat que també pendent del que et puguin dir la resta amb el WhatsApp i altres xarxes socials, però sí, és gairebé impossible estar 24 hores sense mirar el telèfon.
1: I nosaltres aquí a Radio Arenys, als controls tècnics, tenim una joveneta, una noia de la generació Z, la Marina Cabrera, que tampoc pot estar un dia sense mòbil ni per la feina ni per les seves relacions personals.
5: Depèn del dia. Entre setmana, impossible, per qüestions de feina, família, amics, parella, no. He d'estar comunicada, mai se sap què pot passar. A més, que la feina és el que utilitzo més. Utilitzo més el WhatsApp que el correu electrònic. Sí que és cert que durant els caps de setmana intento utilitzar menys el telèfon i potser puc estar màxim una hora al dia, perquè intento prioritzar altres activitats que no comportin tecnologia. Però no, impossible. Per la meva part, sent generació Z, no. Si utilitzo xarxes és per seguir més connectada amb els meus amics, no per publicar contingut ni, i fins i tot per estar informada, tot i que no, la meva feina no és periodista com a tal, però sí que m'agrada estar molt informada i ho faig en base a les xarxes socials.
1: I a dalt de tot, a l'alta esfera de la ràdio, al cim de l'Olim de Ràdio Arenys, el director Joan Garcia, el seu càrrec comporta no poder prescindir del mòbil i admet que seria més feliç sense haver de fer-lo servir.
6: Mira, pel càrrec és pràcticament impossible. Com a persona privada, per mi seria excel·lent no estar 24 hores, no, 48 si cal. Vull dir, aviam, el mòbil està molt bé per comunicar-nos, per fer-nos trucades en cas de necessitat, però escolta'm, estar cada dos minuts mirant el mòbil atabala una mica.
1: Això treballant, però si ens oblidem el mòbil un dia a casa, patiríem? Tindríem por que passi alguna cosa a algú de la família? Doncs mira, la Gemma Roig, sí, ella sí que patiria.
4: Sí, en el meu cas sí que patiria, no per no estar pendent de l'actualitat, però sí d'estar pendent per qüestions familiars, pel que pugui passar segurament als meus pares o altres membres directes de la meva família. Amb això sí que probablement retornaria, si estic a prop de casa, si estic molt lluny, doncs faria saber que no disposi del telèfon mòbil.
1: I en Josep Maria Cano, no, ell no patiria. Diu que hi ha altres maneres de trobar-lo si ell no té el mòbil.
3: A veure, en aquests casos, primer, hi ha telèfons fixes, que és veritat que no tothom té, però que estan bastant a prop, sempre més o menys tens algun telèfon fix a prop. Dos, sempre vaig amb gent que al meu entorn hi ha prou telèfons mòbils, com per si algú de la família li passa alguna cosa i no em pot avisar el meu, doncs pot avisar el de la gent que està al meu entorn, que segur que els hi agafen, perquè aquesta és l'altra. Una cosa és que porti el telèfon i altra cosa és que el contesti, que sovint, i precisament la família, he de fer autocrítica amb això, doncs sovint em truquen i no els agafo el telèfon. Vull dir que tampoc no trobaran molt a faltar.
1: Per tant, doncs, Gemma, res, com a conclusió, si com a peixets d'aquesta societat ja ens és molt difícil desenganxar-nos del mòbil, com a periodistes ja és impossible per fer la feina, per comunicar-nos el necessitem.
0: Molt bé, Oriol, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tot seguit parlem amb en Tomàs Jové, una persona que va estar molts anys sense mòbil fins que un dia va caure com la majoria. I a més, en Tomàs tot el dia parla, segons ens explica en Dani, i tothom el coneix. Dani, endavant.
7: Doncs sí, Tomàs Jové, què tal? Tot el dia parles, no?
8: Vai, quina fama!
7: Sí o no?
8: Bueno, no sé. Bueno, no sé, a veure, contesto el que la gent em pregunta.
7: Anar pel carrer amb tu és complicat, perquè et pares cada 3 segons.
8: Bueno, sí, aquí Canet, després de 33 anys d'haver fet de mestre aquí al poble,
7: sí.
8: Doncs sí, esclar, sóc una persona coneguda, què hi farem, tu?
7: I de família coneguda i tot això. Què anava a dir? Tu, clar, els amics que fa molt d'anys que et coneixem, com ara jo, per trobar-te era complicat perquè t'havien de trobar a casa el fixe i parlar amb en Tomàs Jové per telèfon era com una odissea, no? Durant molts anys, això, ai, Tomàs.
8: Quina enyorança d'aquells bons temps.
7: Jo no.
8: Sí, home, sí, i tant, i tant. Bueno, ja et dic, érem molt més lliures abans, no? Ara estem totalment esclavitzats pels mòbils.
7: Aquesta?
8: Totalment, és una cosa... Sí, realment és una dependència bestial, no? Sembla que si no et deixes el mòbil a casa és com si se t'hagués aturat el cor. Home, tampoc n'hi ha per tant.
7: Com vas caure, diguéssim, a l'altra banda de l'infern? O com vas caure a l'infern, em podíem dir?
8: És a dir, doncs mira, si t'haig de ser franc, no va ser per una qüestió personal. Bueno, per les persones que em coneixen ja saben que sóc el president d'una entitat, d'una petita entitat social d'aquí de Canet.
7: No, després l'entrevistarem en Xavier Bassan per al Trencadís, vull dir, de G21, ja ho podem dir, és una entitat benèfica.
8: Sí, doncs em vaig veure obligat una mica bueno, pues això, perquè l'entitat necessitàvem, bueno, pues això, una comunicació, unes vies de comunicació que el telèfon fixe no em permetia. És a dir, jo vaig sacrificar la meva llibertat per l'entitat, perquè si hagués sigut a nivell personal, no, home, no, mare meva, que feliç que era abans de tenir mòbil.
7: En aquest sentit, podem... És a dir, has dit que estem esclavitzats i, per tant, jo et puc fer la pregunta i segurament i la resposta ja me la imagino. És a dir, has perdut qualitat de vida?
8: Home, jo crec que tots hem perdut qualitat de vida, perquè una cosa que te genera aquesta dependència i a més, és com quan van aparèixer els ordinadors, no? Ens van vendre a tota la societat quan van començar a aparèixer els primers IBMs que treballaríem menys hores, que gràcies als ordinadors les jornades laborals es reduirien.
7: I el teletreball desapareixeria també, sí.
8: No, és que, esclar, ens han enganyat de totes, no? El que ens han portat, el que ens ha portat tot el desenvolupament de la tecnologia, a nivell informàtic, a nivell de mòbils, etc, és a una vida trepidant. A una vida trepidant. Mira, ara has de parlar, ara dius que parlaràs amb en Xavier Bazán del concert que G21 està preparant per aquest diumenge. Tu saps la quantitat de gent que ens hem trobat pel poble pensant-se que el concert ja s'havia fet?
7: Sí, sí.
8: I això és causa d'aquest bombardeig al que estem sotmesos, de tanta informació contínuament, diàriament, que sí, és impossible de gestionar. I això genera a moltes persones, doncs, bueno, un estrès, bueno, i això, tothom viu a un ritme trepidant.
7: Doncs, Tomà,
8: jo ara me n'aniré a l'Índia. Sí, ara sí. Me'n vaig a l'Índia després del concert, el dilluns dia 5.
7: Sí.
8: Escolta, allà, saps què em passarà?
7: Que seràs tranquil, ja està, punto.
8: Podré llegir.
7: Sí, sí, sí, val.
8: Tindré temps, algun moment trobaré per poder llegir una estona. És que aquí és impossible. La gent ha deixat de llegir perquè ja només per llegir tot el que rebem pel mòbil ja no hi ha temps.
7: Ja llegim. Doncs ja, home, fins aquí ha estat molt clar i, per tant, ens ha convidat a reflexionar tots plegats. Suposo que aquesta és la lliçó que entreguem amb la conversa amb en Tomàs. Gràcies, Tomàs. Adeu.
8: Vinga, bona tarda.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Dani. Nosaltres ens fixem ara en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
9: Hola, bona tarda. De moment avui, jornada amb molts núvols, que fins i tot han arribat a deixar alguna feble precipitació, tot plegat ben poca cosa, irrisòria, 2 dècimes de litre a Calella, 1 dècima a Mataró, per tant, poca cosa, tot plegat. D'entrada, de cara a demà, s'espera una situació més tranquil·la en conjunt, però atenció, perquè el pas d'una cueta frontal durant la matinada, primeres hores del matí, podria acabar deixant algun xàfec, sobretot a l'àrea del Maresme Sud. També veurem molta nuvolada enfront de la costa, però aquí el Maresme, doncs, de precipitació poqueta. Les temperatures demà que pugen una mica, amb vent que es reforçarà de component entre el nord i el nord-est, i amb una situació marítima més alterada que avui, amb maró i àrees de mar de fons a tota la costa maresmenca. Sembla que divendres el temps serà més tranquil, amb nuvolades de tarda i unes temperatures que pujaran una mica més.
10: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: I a continuació ens fixem en què es diu avui i què és notícia a les xarxes socials. Comencem pel Maresme. La Mataró Camina per l'Alzheimer celebrarà la seva 19a edició el diumenge 4 d'octubre amb l'objectiu de tornar a superar els 5.000 participants. La jornada ofereix 3 recorreguts i també una opció de quilòmetre zero per a qui vulgui col·laborar sense caminar. La recaptació es destinarà a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Maresme, especialment per donar suport a les famílies cuidadores. L'any passat es van superar els 5.000 participants i es van recaptar 43.000 euros. Les inscripcions costen 10 euros per als adults i 5 euros per als menors de 12 anys i es poden fer en línia en diferents punts presencials de Mataró o fins i tot al mateix matí de la caminada. En clau internacional, més enllà del Maresme, el director de l'empresa que gestiona la Torre Eiffel dimitirà a finals d'any després que durant la visita d'un grup hindú s'apartés algunes treballadores perquè el grup havia demanat tenir poc contacte amb dones. L'empresa ha reconegut que aquesta petició no s'hauria d'haver acceptat i, en conseqüència, dimitirà, doncs, el director. I el tema curiós del dia: els Mossos han detingut un treballador de l'Hospital del Mar acusat d'intentar robar joies a casa d'un pacient ingressat. Segons la informació publicada, hauria agafat les claus de l'habitació del pacient per entrar al seu domicili a Sant Adrià de Besòs. Uns veïns el van sorprendre i retenir fins que va arribar a la policia. Ja ho veieu, que ni a l'hospital podem estar tranquils. I tot seguit, la pregunta del dia. Com no podria ser d'una altra manera, avui estem parlant del mòbil, de les pantalles, de l'addicció al telèfon mòbil, i us preguntem quantes hores feu servir el mòbil. Aquesta és la pregunta i us animem a tots a participar. Bé, Vinga, som-hi, encetem la segona part del programa. Deixem de costat tot el tema dels mòbils i parlem amb en Xavier Bazán de l'obra Trencadís, dedicada a Antoni Gaudí i organitzada per l'entitat benèfica GA21. Dani, ja tenim el convidat.
7: Doncs sí, parlàvem de GA21, de les seves qüestions socials benèfiques. Aquest diumenge a les 7 de la tarda al TMC, doncs, Trencadís. Xavier Bazán, bona tarda, què tal?
11: Bona tarda, com estem?
7: Bé.
11: Escolta'm, volia dir-te una cosa, vull dir, jo en principi estic amb GA21, vull dir, no estic amb el tema de Trencadís, però sóc un buscador de recursos musicals pel GA21.
7: Bueno, per això, no, ja ho sé, per tant, has portat el Trencadís, tu has portat el Trencadís.
11: Exactament, no? Exacte, correcte.
7: Ja ho sé, en sóc conscient, ja ho sé.
11: Vale. Bueno,
7: què és Trencadís?
11: Mira, Trencadís és un gran espectacle. És un espectacle de música mediterrània que tots tres artistes, tant el Hamad Dayat i la Cel Massoud i el Manel Ruiz, han portat a terme, i són bàsicament com una volta per totes les civilitzacions mediterrànies, la cultura mediterrània, pues obres de sirianes, obres del Líban, obres espanyoles, obres catalanes, una mica aquesta música clàssica que ens uneix a tots, no? Que ens uneix a partir del Mediterrani.
7: I per què? On apareix Antoni Gaudí aquí?
11: Home, és un homenatge perquè és el Trencadís, no? Si més no pel nom. Perquè
7: Trencadís per la Sagrada Família i l'obra de...
11: Exactament. Pel concepte aquest de multicultural o multilateral, no? Vull dir que en definitiva tot aquest tema de cultural, el que és veritat és que ens enriqueix. A molta gent li fa molta por tot això, però el que és veritat és que és una gran font de cultura per tots nosaltres.
7: Una gran font de cultura que ara, diguéssim, si GA21 ajuda persones de llocs molt depauperats i molt necessitats a nivell econòmic i a nivell sanitari i a nivell social i tot, també aquestes músiques del Orient Mitjà, podríem dir, ara també està vivint en un món convuls, en podríem dir, no?
11: Sí, és ben veritat això, convuls del tot, eh? Però bueno, mira, el que és veritat és que el tema del GA21 ja és un tema recurrent aquí a Canet, vull dir, som un grup de gent de fa uns 20 o 25 anys que tenim projectes d'ajuda a Etiopia, a la Índia, que el que procurem és formar la gent d'allà, i ja tenim diversos metges, diverses infermeres, aquests països i tot plegat, a escoles, vull dir que ja, el que es procura és que la gent d'allà, o sigui, no enviar ajuda pel fet d'enviar-la, sinó simplement que la gent d'allà tingui preparació, i ells mateixos ja se n'encuiden de mobilitzar-se per ajudar els altres d'allà mateix, saps?
7: De fet, Xavier, el que no tenia mòbil i que ha caigut a l'ictura del mòbil, que és en Tomàs Jové, m'ha comentat quan li ha recordat que el trucaríem per el tema que hem tractat avui de la dependència del mòbil i tal, m'ha dit que els diners que s'aconsegueixin diumenge a les 7 de la tarda al TMC, en aquest espectacle de Trencadís, aniran a pagar beques d'uns nanos que evidentment han d'arribar a la universitat i sense aquest ajut econòmic no podrien.
11: Exacte. Pràcticament, mira, el total de la recaptació té un sentit benèfic, se'n va tot cap allà. Pensa que potser doncs, amb 100 euros estem pagant la beca d'un nen d'una escola durant tot un any. I aleshores, doncs, bueno, doncs això és una mica el propòsit de GA21.
7: D'una escola de qualitat estem parlant, d'una cosa bé, eh?
11: Sí, correcte. Sobretot amb la Índia, és un país també molt complex, vull dir, hi ha la gran riquesa i la gran pobresa, no? I nosaltres una mica els projectes que tenim en marxa per allà és sobretot en zones rurals. El que també vull remarcar-te, vull dir que aquesta la participació desinteressada de l'Asil Massoud i el Hamad Diab i el Manel Ruiz, l'Asil fa poc, vull dir, fa un parell de mesos va guanyar un concurs de televisió espanyola d'àries d'òpera. És una gran cantant, és una cantant amb una projecció de futur com no t'ho puguis creure, o sigui, és increïble. Tots dos, tant ella com el Hamad, estan formats al Conservatori de Música del Liceu.
7: Per tant, estan trencant tots els límits, no? És això.
11: Sí, sí. Sí, sí, correcte.
7: Doncs,
11: bueno, mira,
7: esperem que sigui un èxit, que ompliu el Teatre Odeon, la sala gran, sí. Vull dir, i que,
11: exacte,
7: evidentment, perquè el fet s'ho val, aconseguir pagar,
11: sí, sí, per descomptat,
7: a nanos que sense aquestes beques, sense aquests diners, no arribarien a la universitat, perquè viuen en un país del tercer món, la cosa és que no tenen cap culpa, nosaltres naixem on ens toca. És això, Xavier Bassan, gràcies.
11: Correcte.
7: I fins una altra, adeu.
11: Només un comentari curt.
7: Va. Un comentari curt, va.
11: Sí, perdona, bueno, jo tinc una gran amistat amb dos, un que organitzen la música al Maresme, la clàssica és al Maresme, que és l'Anton Serra i Claudi Arimany, que són dos,
7: sí,
11: flautes travesseres,
7: sí,
11: no sé si els coneix,
7: sí, sí,
11: tenen referència.
7: L'Arimany sí, sí.
11: La Claudi Arimany i l'Anton Serra, pues, una mica, bueno, pues, també me'n donen a mi un cop de mà, segurament, a anar buscant coses i recursos en tot aquest tema.
7: D'acord.
11: Us agraeixo i sobretot us invito a tots a venir el diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Odeon. Gràcies per tot. Gràcies.
7: Adéu.
11: Adéu.

0: Vinga, us portem avui un nou episodi de música a l'Hora Maresme, com cada dimecres, amb en Sergi Ferrer, i avui ens parla de Txell Sust, una de les veus més reconegudes de la música del nostre territori.
1: Doncs sí, seguim per aquesta llarga carretera musical i parem ara a la capital, a Mataró, per parlar de jazz i de blues amb Txell Sust.

Meritxell Sust i Bela va néixer a Mataró l'any 1971 i va començar a cantar professionalment molt jove gràcies als seus avis paterns. La seva trajectòria no està lligada a un únic estil. Des dels primers anys es va moure entre el jazz, el blues, el swing, el funk i el pop. També es va formar al Taller de Músics de Barcelona, tot i que bona part del seu aprenentatge ha estat autodidacta.

El 1993 arriba una de les primeres etapes importants de la seva carrera. S'incorpora al trio del pianista August Terrats, un dels noms destacats del blues i el boogie-boogie a Catalunya. El repertori del trio es mou sobretot entre el blues, el swing i el jazz, estils en què la veu no es limita a reproduir una melodia exactament igual cada vegada. El fraseig, els accents i la manera d'entrar dins del ritme són fonamentals.

A inicis dels 2000, però, la seva carrera fa un gir cap al pop. Amb el grup Blue For You publica Happy World, una cançó que arriba al número 1 de vendes a Espanya durant 5 setmanes. I poc després participa en l'anunci de Nadal de Freixenet de 1999, compartint projecte amb artistes com Ketama, Montserrat Caballé i Carlos Núñez. Aquesta capacitat per saltar del jazz al pop també explica una altra part important de la seva trajectòria, el treball com a corista.

Per entendre Chelsos cal començar pel blues, i aquí podem fer una distinció fàcil. El blues no és només un tipus de cançó, sinó també una manera de construir les melodies i de jugar amb el ritme i la veu. Una de les seves característiques és el blues feeling, és a dir, cantar una mateixa frase amb petites variacions, retardant o avançant lleugerament algunes notes i jugant amb la intensitat. No és cantar fora de temps, sinó utilitzar el ritme amb més llibertat.

Això si som al swing. Quan parlem de swing, sovint pensem simplement en jazz ràpid, però el concepte és més concret. En lloc de dividir totes les notes de manera exactament igual, el ritme crea una sensació més elàstica, variant, com si algunes notes tinguessin més pes que les altres. I un altre dels seus referents és el boogie-boogie, especialment a través d'August Terrats. En aquest estil, el piano té habitualment un patró repetitiu molt rítmic a la mà esquerra, mentre la mà dreta desenvolupa figures més lliures. El resultat és una música molt basada en el moviment i en la pulsació.

si busquem referències per situar la veu de Chase Soust, podem pensar en cantants com Bonnie Raitt, Etta James o Aretha Franklin, sobretot per aquesta combinació de força vocal, blues i soul. Ara bé, Soust té una manera de cantar més vinculada al jazz i al swing que aquestes referències, amb un fraseig molt rítmic i una manera d'interpretar les melodies que deixa espai per jugar amb elles. És a dir, si haguéssim de buscar un punt de trobada, estaria entre el blues i el soul de les grans veus nord-americanes i la tradició jazzística que ha marcat bona part de la seva trajectòria. Anem a escoltar una de les referents, que per mi s'hi sembla bastant, que és Bonnie Raitt.

0: Per això, si haguéssim de resumir el llenguatge de Chase Soust, probablement no hauríem de buscar un únic gènere. El seu punt de partida està en el blues, el jazz i el swing, però durant més de 30 anys ha anat incorporant recursos del funk i el pop. I aquesta experiència es nota sobretot quan canta. No importa tant quin estil tingui davant, sinó entendre quin paper ha de jugar la veu dins de la música. Fins una altra.
1: Medicina i poesia poden semblar d'entrada dos mons ben diferents, però el nostre convidat d'avui ha aconseguit unir-los a través de les paraules. Marçal Parcerisa és metge de professió i poeta i també ha guanyat el 8è Premi Ventura Ametller amb La nit caníbal, el seu poemari. Marçal, benvingut.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Marçal, per posar-nos en context, ets metge de professió i també poeta. Què va arribar primer a la teva vida, la medicina o la poesia?
2: Doncs realment la poesia, perquè jo sóc l'únic metge de la família i a casa tothom és molt de lletres, i llavors jo de petit ja llegia i escrivia molt, bastant, diria jo, i vaig començar a escriure, vaig guanyar algun premi d'aquests de mostres literàries del Maresme de narrativa i poesia. Llavors vaig deixar bastant de banda la narrativa i sí que vaig seguir fent poesia abans i tot d'entrar a la carrera, i llavors ho he anat compaginant bastant. Uh-huh. Per mi són dues coses bastant separades de la meva vida, però sí que és veritat que al final, vull dir, llegint el poemari, o el primer, La cremallera de carn, que és un poemari del 2023, hi ha un llenguatge bastant mèdic, llavors sí que s'interrelacionen, però després en el meu dia a dia separo bastant les dues coses.
1: Uh-huh. Per tant, com combines aquestes dues facetes, per fer-nos una idea?
2: Jo tinc la sort que tinc una feina que m'agrada molt, que és ser metge, però també és una feina. Uh-huh. Llavors tinc aquesta sort i a sobre és una feina que està ben pagada i que m'agrada fer-la, però després la poesia m'ho prenc més com una cosa que omple buits que la feina no omplen ni omplirien mai, per molt que t'agradi una feina, crec que segueix sent una feina.
1: Clar.
2: Llavors és més una part, tampoc diria un hobby, però sí que una part més de gaudir personalment, i també doncs perquè al final és una cosa que m'agrada fer, i llavors no m'ho prenc ni com una feina ni, uh-huh, ni com una obligació, m'ho prenc com una cosa que m'agrada fer.
1: Parlant d'aquest reconeixement del Premi Ventura Ametller, el jurat destaca que la teva poesia parla molt del cos, la fisiologia, també parla de la part més científica. Entenem que la teva professió, a ser metge, et condiciona, no?, a la forma d'escriure.
2: Sí, jo crec que en primer lloc, per exemple, si ens fixem simplement en el vocabulari, en el lèxic que hi ha al poemari, en aquest sobretot, però també en l'anterior, hi ha paraules que són pura terminologia mèdica i que al final utilitzo una mica perquè és un vocabulari amb el qual jo em sento còmode, i també perquè a vegades arriba a descriure exactament allò que jo vull. Uh-huh. I llavors també, fins i tot si féssim un paral·lelisme en el sentit de disseccionar la llengua per arribar a trobar les paraules que tu consideres oportunes per fer un poema, per exemple, doncs a mi em passa que sovint, doncs, pel viatge que tinc, que soc metge, acabo trobant en aquestes paraules doncs la paraula justa que em fa estar tranquil i em fa transmetre exactament el que vull.
1: Parla'ns de La nit caníbal, del llibre que de fet el portes aquí amb nosaltres, el tens aquí a la taula. Què hi ha darrere d'aquest títol i què hi trobarà el lector?
2: La nit caníbal és el meu segon poemari. És això, el Premi Ventura Ametller, la 8a edició, que publica 1984 edicions, i que de fet volia aprofitar per agrair a la Núria i a la Laura de l'editorial, que ha sigut un procés molt bonic d'acabar de perfilar els últims mesos de l'edició, de corregir, d'editar, de, no? A més, qui se'l llegeixi veurà que hi ha un recull fotogràfic, la part gràfica també pren un pes important, perquè per mi al final sí que és un poemari, però que engloba altres disciplines, té cites concretes, té imatges que crec que s'han d'entendre en el seu conjunt. I tot i que el títol és La nit caníbal, que per mi simplement fa referència a dues coses, la nit entesa com una part fosca i caníbal, doncs, com una cosa violenta. Però alhora la nit també pot ser dolça i pot tenir un punt íntim. I de fet, hi ha un segon títol, que és com un subtítol, que seria A punt sobre la claustrofòbia. I de fet el text inicial parla una mica de claustrofòbia, entès el claustrofòbia no com la claustrofòbia clàssica de la gent que s'espanta dins els ascensors, sinó com una mena de sentiment d'opressió, de sentir-se una mica lligat, que en aquest cas prendria una forma bastant clara, que seria doncs el tipus de vida que tenim avui en dia sota el capitalisme, sota un conjunt de condicions externes que fan que la nostra vida es pugui desplegar fins a uns punts molt concrets però alhora tinguem moltes coses molt, molt, molt prohibides i amb una coerció molt forta, no? I llavors seria aquest joc una mica de paraules. Llavors els poemes parlen una mica, hi ha dos grans blocs. El primer bloc, que la gent que l'ha llegit sempre diu que són uns poemes molt foscos, molt, molt llargs, molt densos, violents, fins i tot si no estàs avesat a llegir. Sí, un vocabulari volgudament a vegades fosc. Aquest primer bloc vindria a respondre una mica això que he dit, no? Pues el que és viure avui en dia, nosaltres, tot i els privilegis que podem tenir certes persones i certs subjectes, però que com a global, com a classe treballadora, pues seguim sent pues gent que cada dia et lleves per anar a vendre la teva força de treball, per treballar i per pagar una hipoteca o pagar un lloguer i omplir la nevera, no? Llavors, resumidament, seria aquest gran bloc el primer, i el segon, que a més està volgudament separat amb un parell d'imatges, vindria a fugir una mica d'una tendència que crec que jo no sé la literatura, disciplines artístiques als últims anys, que és com aquest tipus d'autocomplaença apocalíptica del món se'n va a la merda, el món s'acaba, i jo com a poeta, jo com a narrador, jo com a pintor, em quedo descrivint tu i m'ho miro. Llavors intentar fugir d'aquí i dir, bueno, hi ha una sortida, que en aquest cas pues, pot passar per organitzar-se, per militar, per fer segons quines coses, que jo faig també la meva vida, vull dir que diria metge, poeta, però també moltes altres coses, i sobretot això, per intentar fugir d'aquest nihilisme, d'aquesta visió despòtica del món, que per mi és una lectura bona, encertada, però molt fàcil.
1: Molt bé, Marçal, doncs t'agraï moltíssim que hagis vingut avui aquí a la ràdio amb nosaltres, i desitgem que tinguis molt d'èxit i que vagi tot molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs nosaltres finalitzem el programa d'avui. L'hem dedicat a parlar del mòbil, de l'addicció a les pantalles. També hem descobert quantes hores passem al dia enganxats al mòbil i si podríem viure 24 hores o no sense el telèfon mòbil. No sabem si 24 hores, potser sí que les sobreviuríem, però més dies ens costaria una mica més. En qualsevol cas, nosaltres tornem demà amb un nou tema del dia i amb més històries per explicar-vos. Que passeu una bona tarda, adeu.
3: Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
2: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
3: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
4: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
1: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
3: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
1: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
5: Avançar les eleccions no són bones notícies.
6: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
7: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
9: Hola, bon dia, ramblers i rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada de pipiripipiripi, almenys al camp. Al celler encara els queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes. Així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, i res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
10: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
11: Sí, hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa, del Rambla 54, és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellar del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
12: Gràcies, Anna, un plaer.
11: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
12: Doncs sí, crec que l'Armumí i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellà al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellà del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evar Darius o el Pere Joan Ventura.
11: I d'on han sortit aquesta parella?
12: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243, totes elles.
11: Són moltes, eh?
12: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys la de l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
13: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat dos tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa, i l'estat de conservació en el que s'han trobat encara les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra, que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
11: I és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
12: Ah, exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
13: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'elit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa. Doncs clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havia

0: nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri al medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs directament per sota la capa vegetal, no? que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
1: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
2: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arguila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
0: Generalment, a les necròpolis, els cementiris i les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut doncs les referències, làpides que hi poguessin haver, etc, no? Vull dir que i a vegades doncs quan s'excaven aquests cementiris o tombes, doncs bueno, queden que els personatges, els individus enterrats, com personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà doncs confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Hermomir i la seva esposa Riquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
2: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Hermomir i l'Arguila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer, perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
1: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Hermomir i l'Arguila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
2: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons gran.

0: Tirana i, és clar, el drac de tres caps, roig sobre fons negre, que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs, avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
1: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
0: Exacte, després fem un Google per veure el teu d'escut.
1: D'acord.
0: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
1: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
0: Mira, Canets, a veure el teu. Va, quin escut et busco?
1: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
0: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quina és l'altra.
1: Per la cara que poses, Gràcia.
0: Bingo.
1: Segur.
0: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Moltes gràcies.
3: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
2: Doncs sí, va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
0: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
2: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més aquest número dels escuts legals, però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No, jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o a inquirir.
3: De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
2: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien, però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent que potser no estan dins d'aquest debat que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
0: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
2: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, eh? Potser és la que més s'utilitza.
3: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
2: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal, o sigui, és un ajuntament d'un poble que diu: hem de fer un escut, o hem de fer un escut nou.
0: Sempre és un ajuntament, eh?
2: Sempre és un ajuntament, sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé, què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I en allà et faran diverses propostes, ho s'anirà discutint amb el ple municipal, i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, en allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells, i llavors ja l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
0: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
2: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa, i igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes, i de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els permet d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem: aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or, vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
0: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
2: Sí, però és un error que caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex, Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenin esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. I de la mateixa manera els esmalts, molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica, vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements. Per descomptat, dos elements que si són tres elements que es toquen, hi hauran dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment, escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya és un fons daurat, or, metall, amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir: mira, doncs farem que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, hi fem un esmalt o un dibuix amb color blau o color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
3: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
2: No, no, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix en el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica, i entres amb més detall a una formació específica. Per tant, acabes formant-te com a heraldista.
0: I aquest heraldista, diguéssim, que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies, que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans, per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no?, d'un cognom o...
2: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això recerca, que et dirà: mira, a tu et pertoca, per la teva història, en el cas d'una persona, no?, per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la Cabra dels Cabrera.
0: Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
4: Hola, Anna, sóc el Dani Grau de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de Canya, i segons el escut oficial ve de gos, i per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
2: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això després la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar, i després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori que els escuts municipals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens representa aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no?, que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no?, que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor, doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat, no, ara, l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que, com que l'escut surt al cap, vol dir que l'escut, el nom del poble, ve de d'agost.
0: Jo ja els he enxufat, que ve d'agost.
2: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria, no?, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
0: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
5: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell, i no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat, i també a la part inferior, doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós, no?, que tinguem a l'escut una hortalissa. Crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes, i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
0: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
2: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
0: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
2: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell, però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat, Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot, la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat, i és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials, i que la Generalitat no els oficialitza, és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera, Malgrat, per exemple, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin deuria ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat, i per tant tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser el feien al mercat aquest dia, o potser tenien algun acte important els dissabtes, i per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però, torno a dir-ho, és una teoria, com tantes altres que poden sorgir.
0: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
2: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor, el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera, i tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les caldes és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, eh? Parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
3: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
2: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti, perquè quan obriu el cercador...
0: A veure, Google en directe, Sunyer.
2: Fes-ho, busca escut municipal Sunyer, en Minya.
0: Sunyer, escut municipal, a veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
2: Sí. Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no? Aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no? Ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no? Que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no? Com
0: sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, eh? Vull dir... Molt modern,
2: sí,
0: però...
2: És com un verd així, sí, no...
0: I
2: però
0: és bé, legal?
2: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, eh? Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble.
0: I
2: a més també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
0: Sió. Posem-ho aquí... Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
2: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no? Que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita, ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no?, amb aquest animal.
0: Exacte.
2: Per tant, són elements heràldics que, com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi donen un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
0: Sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
2: Vinga.
0: Anem pel següent.
6: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
2: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, hem estat parlant dels gossos, aquí en aquest cas, el cas de Calella, el gos molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no?, de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest ca, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no?, aquest vindria de les estelles o estrelles, que serien les que representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no?, o d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
7: Hola, hola, sóc la Laia Batlle Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir doncs, aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment doncs, identifica Sant Jaume dels Domenys.
3: Joan, una petxina, per què?
2: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys. Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no?, que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, per tant vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit. Vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
8: Ei, Jana, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïms que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a Subirats fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
3: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
2: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes, perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema, o element parlant, no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble, no ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, però clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
0: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer, escoltem-lo.
9: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan, com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats deuen amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del de Tarragona.
0: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
2: Sí, tant, que tinc a afegir. Doncs l'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix, en heràldica. En heràldica, fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si tenen si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla com de, sembla de príncep o de marquès, per tant potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que de Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
0: Ostres!
2: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
0: I a més
2: un
0: a
2: detall,
0: més...
2: Molt...
0: Digues.
2: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen veïr. El veïr era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest veïr, i aquest, el veïr d'ones pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el veïr normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena, que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el veïr heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
0: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
2: Un plaer.
0: Gràcies. Sí.

0: Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del nou FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit, i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
1: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
2: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla, i bé, és la primera vegada que ens trobem això. La meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous, i bueno, m'agrada molt, crec que vindrem cada any, està molt bé.
3: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis: Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí, i és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent: la festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies, algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
4: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
3: Com diu la Marta, cada setembre, pels volts de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer, i com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes: el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom: el carrer dels dibuixos.
5: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
3: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal, ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
6: Jo des de ben petit, jo sempre he viscut la festa del carrer. El meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això, i nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, doncs, va, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? Molts anys, potser fa, no sé, 14, 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres, perquè som el jovent, que ja no ho som tant.
3: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
6: Abans, doncs, mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre avall, eren cases i horts, i llavors, doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, allò era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra, doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i vam començar a quedar sense paret.
3: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat, i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
6: Ha canviat, i és veritat que hi ha molts veïns. Molts no participen, doncs, perquè no els hi ve de gust, però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara, doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
3: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament moment, i és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys al mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
6: Els que coneixíem els nens que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests coses es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, la millor doncs era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era, saps, no s'havia d'omplir molta paret i no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja ni els coneixem, els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era una altra... La televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, el... coses d'aquestes.
3: Lluny d'aquests avions, camions, Mortadelos i Filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels Dracs del Parc Güell, però cada any pensen idees noves i diferents.
6: El tema és, doncs, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, també vam fer el mar, sí, se n'han fet de tot tipus i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat els vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes, i vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
3: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
6: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de la Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida, i ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs, i surt boníssim cada any, i de fet ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
3: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
6: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent fins que va arribar un moment, doncs, que evidentment es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar, i ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
3: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
7: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Albert Torretxe i Albert Abril.
1: Si us demanem que us imagineu un legionari romà, segurament us vindrà al cap el típic legionari de tota la vida, un soldat disciplinat, protegit amb una armadura de plaques, empunyant una espasa curta, un escut rectangular vermell i un pilum, és a dir, una estampa immortalitzada pel cinema, la literatura i els còmics. Però si aquest mateix legionari clàssic aparegués en un camp de batalla al segle IV després de Crist, els seus propis companys el mirarien com una relíquia antiquada. Al Baix Imperi, les coses han canviat. L'escut rectangular ha desaparegut, l'espasa s'ha allargat i la infanteria pesada ja no és l'única que governa la guerra. Ara, al camp de batalla el dominen exèrcits més petits i mòbils i formacions de genets vestits de ferro de cap a peus que semblen l'avançala de l'edat mitjana. Però com hem arribat a aquest punt? Què va provocar una transformació tan radical de la maquinària de guerra més eficient del món antic? Com es van organitzar les noves tropes de frontera per frenar les amenaces externes? I sobretot, l'exèrcit tardoromà era una força decadent destinada a la derrota o simplement s'estava adaptant a la nova manera de fer la guerra i als nous temps que estava vivint l'imperi? Avui, a les portes de Troia, encetem una sèrie per analitzar l'evolució, l'equipament i les tàctiques de l'exèrcit del Baix Imperi. Benvinguts a la metamorfosi de les legions. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre l'exèrcit tardoromà, decadència o adaptació. I ho fem molt especialment amb un convidat il·lustre de Les Portes de Troia que ens acompanya sovint, Adrià Hernando, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
0: I avui no podrem fer bromes sobre les Malvines ni les Maldives.
1: No, de fet avui no tinc gaires bromes amb noms, em sap molt de greu.
0: No, perquè és el tema seriós.
1: Bueno, és perquè no. Si no parlem de gaires espais geogràfics que puguem fer rimes xules.
0: Això és veritat. Bueno, alguna
1: però alguna n'hi ha.
0: Alguna sortirà segur. O sigui, una cosa que sabem segur és que quan tu vens hi ha alguna broma dolenta preparada i bona música.
1: Exacte.
0: En fi, Adrià, la pregunta que et vaig a fer ja queda una miqueta antiquada, però quants cops penses al dia en l'Imperi Romà?
1: Jo crec que la pregunta més adient seria quants cops no penso al dia en l'Imperi Romà.
0: Quants cops no penses al dia?
1: Jo creuo al carrer, miro el pas de vianants i penso, això els romans ja ho tenien. I això és el meu dia a dia.
0: Per tant, és una constant.
1: No parar.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Avui se vienen cançons èpiques, no, Adrià?
1: Sí, aquesta en concret és del Faria Faragi, el gran inigualable Faria Faragi, que si algú no s'ha passat pel seu canal de YouTube ho hauria de fer, és brutal. Té música ambiental, vull dir, reconstruccions musicals de moltes cultures, no només de les cultures clàssiques mediterrànies, també fins i tot dels mongols o dels turcs. I aquesta en concret és una dedicada a l'exèrcit romà anomenada SPQR. I res, i em sembla que sentirem més d'una del Faria Faragi en aquest programa.
0: Ja me'n recordo
1: de quines he posat.
0: No passa res.
1: Ja ho anirem veient.
0: Bueno, i tindràs diverses oportunitats, perquè pensem que això serà ja una sèrie de dos programes.
1: Exacte.
0: Per tant, tindràs sis músiques per posar.
1: Sí, a mi t'has fixat, m'agraden els dobletes.
0: T'agraden els dobletes? Sí, en tots els sentits. Comencem aquest doble programa sobre l'exèrcit tardoromà, i abans de tot potser convindria situar-nos una miqueta, fer-nos una miqueta d'esquema, no? De què parlarem exactament?
1: Jo pensava que em preguntaries per què havia escollit aquest tema.
0: Ah, bueno,
1: i m'he quedat així en blanc. Bueno, l'he escollit perquè vaig preparar una partida de rol sobre,
0: vale,
1: sobre
0: molt
1: el
0: bé.
1: Tema, vale? I ja està, llavors vaig
0: van anar preparar... bé la partida?
1: Sí, va ser un one shot, però va anar bé.
0: Molt bé.
1: Llavors vas preparar tot un document sobre l'exèrcit tardoromà més o menys per ambientar-la, i vaig dir, això el portes, ho aprofitem.
0: Dos guions, eh? Dos guions, un one shot de rol. Perfecte.
1: Bueno, però ja em queda per un altre.
0: Exacte.
1: En fi, que avui parlarem de l'exèrcit tardoromà, que per qui no ho sàpiga és l'exèrcit de la Roma del segle III al V després de la nostra era. Fins i tot podríem arribar al 6è, perquè ja és una mica més complexa. Ja sabem que les fronteres temporals en història no existeixen, no? Són més com el limes romà, que ampli,
0: que és fluid, no?
1: Fluid, sí, exacte. Sí, sí, sí. Però bueno, més o menys, sigles tercer al cinquè seria el nucli gruixut del que parlarem. Repassarem l'estructura, com i per què va evolucionar, la integració dels bàrbars i l'estratègia defensiva que va adoptar. Sobretot, jo crec que trencarem dos mites que, en la meva opinió, estan molt estesos, que són bàsicament la transformació. O sigui, que un d'ells és que la transformació de l'exèrcit abandonant les clàssiques legions marianes és una mostra o una conseqüència de la decadència de Roma, i que de fet aquests canvis de l'exèrcit van debilitar tant que va ser la causa de la caiguda. I jo crec que molta gent encara té molt estesa la idea de que un dia els romans es van anar a dormir romans i es van aixecar francs o visigots.
0: O sigui...
1: Un visigot, per cert, són dos gots.
0: Vale. Més una persona així, està molt bé, perquè això és el que volem.
1: Això és el nivell, aquest això, és el nivell, vale? A partir d'aquí ja el que vingui.
0: Sí.
1: Bueno, vés a saber. Que no va ser així, vull dir que va ser un procés, i que l'exèrcit va evolucionar d'acord amb una lògica, no va ser... No s'ha recortat.
0: Jo, pensant una miqueta en el que comentaves, no? Els segles aquests de l'imperi romà, etc., quan t'he fet la primera pregunta,

0: I tanmateix hi ha una part d'imperi tardà, no? Aquests segles tercer, quart, cinquè, que moltes vegades queden com en l'oblit, allà com una neblina, no? I quan parlem de l'exèrcit romà anem directament a l'època de les grans legions, aquelles sorgides de la reforma de Mario, no? Que per això les diem marianes, que van prolongar la seva utilitat durant segles, però pocs recorden que els exèrcits ciutadans de la monarquia de la primera època republicana, i encara menys els exèrcits comitatenses i limitatenses de l'imperi tardà.
1: Que són dels que parlarem precisament avui. Quan pensem en aquesta època, no? Els segles després de l'Alt Imperi, no? Els segles tercer, quart, cinquè, inclús sisè, com has avançat abans, pensem molt en que l'Imperi Romà és una cosa que està en decadència, no? Aquella idea de Gibbon, no? De la caiguda i la decadència de l'Imperi Romà, no? Uh-huh. L'exèrcit serà un exemple d'això o serà una excepció?
0: Sí, és una mica el que intentava introduir abans, és que hi ha aquesta imatge de que l'exèrcit tardoromà és un exèrcit on s'ha perdut la qualitat i el compromís. Uh-huh. I jo mateix durant molt de temps pensava que la disminució en el nombre d'efectius, els canvis d'armament, etc., responien més a la gran decadència de l'exèrcit. Però això és una mica allunyat de la realitat. L'imperi estava caient, això és un fet, però no va ser la menor qualitat de les seves tropes o les armes, sinó pels propis conflictes interns, no? La pròpia lluita social interna, les classes altes, la desigualtat, etc. Van ser incapaços de superar les seves contradiccions i això va fer caure l'imperi.
1: Acabes de resumir la caiguda de l'imperi romà d'Occident en dues frases?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. Bé, endavant, et portaré.
0: Però que et serveixen per... No només per l'imperi romà d'Occident, et serveix per...
1: En general,
0: és,
1: no?
0: És comodín, quasi, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, hi ha algunes coses que són molt comunes amb moltes caigudes.
1: Ahà. Uh-huh.
0: Estaràs d'acord amb
1: no
0: mi?
1: Només, no només imperis.
0: No només imperis, sí. Bueno, la realitat és que sabem que els canvis des de ser a tercer responen a una cosa que en els nostres temps contemporanis també veiem, que és l'adaptabilitat, no? Se sol dir que la guerra mai canvia, i en essència aquesta afirmació és certa quan parlem de l'experiència humana. Però quan es tracta d'anar a un pla menys ètic i moral, més pragmàtic i estratègic, la guerra ha evolucionat molt al llarg de la història. I tot i que les experiències passades sempre serveixen de base per traçar les noves estratègies, les noves tàctiques ofensives, els nous tipus d'armament i les noves estratègies obliguen a adaptar-se.
1: En quin sentit ho comentes, això?
0: Doncs mira, ara mateix, en el ple segle XXI, estem assistint a la fi del domini dels portaavions i dels grans exèrcits com a reflex del poder. I les guerres estan evolucionant cap a un nivell en el que una nació més petita i pobra com Ucrània o l'Iran pot aguantar el pols a una gran potència gràcies a armament barat com els drons, organització descentralitzada, geografia, en definitiva, l'adaptabilitat. I això és del que parlarem avui en el canvi de l'imperi romà tardà, que va succeir amb el que va passar amb l'exèrcit, no? que ho unirem desglossant en aquests dos programes.
1: Molt bé, doncs abans d'entrar a les fonts, no, a parlar de les legions, de l'equipament, de les xifres, avui us avisem que serà programa de comptar soldadets, i de pintar miniatures, que això sempre...
0: Avui juguem al risc.
1: Avui juguem al risc. O a Warhammer.
0: No, Warhammer, o... més aviat.
1: Exacte. No farem una partida de rol.
0: No.
1: No farem una partida de rol, però... Potser va bé situar-nos una miqueta, vale, ja ho has anat fent a les primeres preguntes, però quan parlem d'això, no? De tardoromans, no? L'imperi tardà, no? El baix imperi, a quin període, zona, de què estem parlant? Situa'ns.
0: Vale, com dèiem, parlem dels segles tercer, cinquè i en alguns casos sisè de la nostra era, vale? Cal recordar que l'imperi bizantí encara era Roma. I així mateixos ells es veien com a romans fins al dia de la seva caiguda.
1: Sí,
0: l'últim emperador romà va anar a palmar-la allà contra els turcs, va dir, me voy a morir como el último emperador romano, bla, bla, bla, no?
1: Totalment.
0: Això no obstant, parlaríem sobretot d'aquests segles perquè quan parlem de la caiguda de Roma ens referim, òbviament, a la zona occidental de l'imperi. I té sentit, és a dir, no... Jo no consideraria que parlar de caiguda de Roma i centrar-nos només en la zona occidental és eurocèntric, sinó que té un sentit perquè la ciutat de Roma, que és l'origen d'aquest imperi, està a la zona occidental.
1: Mm-hmm.
0: Tanmateix, existeixen teories que parlen de que Roma no va caure i que igual que l'imperi bizantí va mantenir-se ferm en la defensa de la seva romanitat, la zona occidental simplement es va transformar en un nou model quelcom al que Roma ens tenia ja acostumats, no? Amb aquest canvi de monarquia a república, de república a imperi, no? De principat al... Bueno, que sigui, no?
1: Sí.
0: Jo penso que va caure. Sí, que va ser un procés lent i sobretot que va ser intern. I així com l'imperi britànic encara queda la Commonwealth i el Regne Unit, doncs Bizanci va ser la Commonwealth i el Regne Unit de Roma durant mil anys més.
1: Vale, perfecte. O sigui, és la resta, no? Una miqueta
0: sí,
1: que...
0: bueno, jo va ser una cosa molt gran.

0: No, igual, igual Espanya, no? L'estat espanyol, igual. Va tenir un imperi molt gran, va perdre l'imperi, però encara queda aquest remanent.
1: Una miqueta de rastre.
0: Que, bueno, un dia potser desapareixerà o vés a saber. Igual és eterno. No ho sabem.
1: No ho sabem. Tampoc fa...
0: No farem història ficció.
1: Exacte, no farem història ficció sobre això.
0: No tenim cap bolada de vidre aquí.
1: Molt bé, sempre va bé, no? Fer una miqueta de revisió de les fonts històriques. Si ens volguéssim acostar, o sigui, si tu ara tinguessis els oients de les Portes de Troia davant teu i et preguntessin, Adrià, com podem saber com era l'exèrcit tardoromà, on haurien de buscar?
0: Bé, hi ha centenars d'articles acadèmics sobre el tema, però d'on hem obtingut la informació sobre l'evolució i la forma de l'exèrcit tardoromà als historiadors que van escriure, aquests articles, que són els articles que jo m'he llegit per fer això, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs bé, la principal font disponible és la Notitia Dignitatum, document oficial que enumera tota la jerarquia de càrrecs, tant polítics i civils, o civils com militars. S'hi detalla l'ordre de la batalla de l'exèrcit romà. A finals del segle IV s'exposen les bases militars i guarnicions, així com les insígnies de cada unitat. Aquest document va ser redactat entre el 395 després de Crist i el 427 després de Crist. És com un àlbum de Panini del futbol, però de les nacions.
1: És preciós, la notícia és xulíssim.
0: És possible que passés per diferents actualitzacions, com el Panini.
1: Van fent diferents actualitzacions.
0: De fet, cal assenyalar que l'original ha desaparegut, ningú sap on és, però hi ha quatre manuscrits del segle XV i XVI a Oxford, París, Viena i Múnich. Tots ciutats molt centrals a
1: l'imperi romà, i tant. Sí. Sí, sí, sí.
0: A banda d'aquesta font vital, disposem del Reichsgestae Damià Marcelí, soldat veterà i historiador del segle IV, considerat una de les fonts més fiables i valuoses del període. Els seus textos abasten del període del 353 al 378 de la nostra era.
1: Déu-n'hi-do. Però és que recomanem, de veritat, que recomanem molt fort, si teniu el buscador a mà, que busqueu Notitia Dignitatum a Google. Us posarem algunes imatges a Instagram, però...
0: Hi ha una dels escuts...
1: És que és preciós.
0: Que és superxula.
1: És xulíssim. Bueno, és un document que és molt visual, no? I sí, sempre ajuda. Quines altres fonts?
0: Saps a què em recorda?
1: A què et recorda?
0: Perdona-me. A les guies que feien pels soldats americans, no, pels soldats francesos, sobre les tropes americanes que venien a desembarcar a Europa.
1: Ah, que no s'equivoquessin, no?
0: Que deia, esto es un sargento, esto es un no sé què... I tenien allà amb el dibuix del paio.
1: Sí, sí, sí.
0: Si
1: sí,
0: porta
1: sí, sí.
0: dos fletxes...
1: És que és un sergent, no?
0: Le saluda a usted. Pues això, em recordo una mica, és com para que no te pierdas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, és que això és com un inventari, no? Sí. Com una mena de descripció i tot. Quines altres fonts podem trobar?
0: Altres fonts importants són els decrets imperials publicats a l'Imperi Romà d'Orient entre els segles 5è i 6è. Bàsicament el Codi de Teodosi del 438 després de Crist, o la nostra era, i el Corpus Iuris Civilis, del 528 al 539. A això hem d'afegir l'obra Epitoma Rei Militaris de Vegesi Renat. Vegesi és gairebé vegeta, va ser datada a finals del segle IV i és un tractat en què es descriuen els usos militars de l'exèrcit romà i conté força informació sobre l'exèrcit tardà, encara que realment se centra en l'exèrcit de la República del Principat. Vegesi, per cert, no s'identificava com a militar, sinó com a vir illustris et comes, és a dir, una persona propera a l'emperador. La veritat és que no sabem gaires coses del Vegesi aquest. Vale. Totes aquestes fonts es contrasten i complementen amb un altre tipus de fonts documentals, com l'epigrafia, els diplomes militars, els epitafis i les consagracions honorífiques, religioses o commemoratives, així com fonts numismàtiques. Addicionalment, l'arqueologia no només proporciona inscripcions i monedes, sinó que l'estudi dels monuments funeraris i de les construccions militars, les fortaleses, muralles, i d'això en parlarem més endavant, així com l'estudi comparatiu d'aquestes amb altres èpoques, ens proporcionen informació important per completar el trencaclosques.
1: Perfecte. Jo crec que ens has donat prou material com per acostar-nos-hi nosaltres mateixos, però ja que ets aquí, ens acostaràs.
0: Ja, no? Ja que vaig dirigir una partida de rol.
1: Exacte. Abans, però, de començar a parlar sobre l'exèrcit tardoromà, potser valdria la pena descriure una miqueta de manera molt resumida, perquè això és un meló, melonàs, de com era l'exèrcit imperial abans d'aquesta època de la que parlarem avui.
0: Ho intentaré. Vale? Les legions marianes són el resultat de les reformes introduïdes pel cònsul Gaius Marius al voltant de l'any 107 abans de la nostra era. Fins aleshores, l'exèrcit havia estat format per ciutadans que pagaven les seves pròpies armes, alguna cosa ben típica, no?, que es feia de l'antiga Grècia, etc. Però el Gaius va dir, fotrem aquí els pobres també a lluitar, i va professionalitzar l'exèrcit i ho va convertir de facto en una forma d'escala socialment, perquè tu entraves com un reclutilla, sí, sí, sí, i ja sí, podies sí, acabar allà de centurió com a mínim, no?, o més, o tribú, vés a saber. s'allistaven per uns 20 anys, obtenien un lot de terra en alguna província en llicenciar-se, els lliberts fins i tot guanyaven la ciutadania per ells i la seva família, no? Les legions eren exèrcits grans, s'organitzaven entorn a cohorts. La divisió anava des del contuberni, que són 8 soldats, que seria un esquadró, no? Una esquadra, normalment sí. Compartien una tenda de campanya, fins a la legió d'uns 5.000, passant per la centúria, 10 contubernis, el manípul, 2 centúries, la cohort, al voltant de 3 manípuls o 6 centúries, i la legió, unes 10 cohorts. Al capdavant hi havia algú de rang senatorial, el legatus legionis, i després comptava amb 6 tribuns. A part, existien oficials de rang més baix, tot i que el més important, l'eix vertebral, n'era el centurió, que era el cap de 10 contubernis, que eren uns 80 soldats.
1: El que ens sona a tots.
0: Exacte. Seria, jo crec que l'equivalent del centurió avui dia seria una espècie de... entre el sergent i el tinent. Perquè el sergent comanda poques tropes, però i el tinent comanda una miqueta més. Però seria en aquest punt, no? Que són aquests oficials de rang mig, que són l'eix real de l'exèrcit. Són els que tenen el contacte amb la tropa i a la vegada són els que tenen el contacte amb l'oficialitat. Mm-hmm. No?
1: Perdona, que et tallo un momentet, però vam dedicar precisament un programa a les reformes de Caius Marius, el programa 304. O sigui, que ja fa la tira. Que va venir l'Ivan González, que va tenir un paper molt important en el programa 500 en directe. Però res, que si voleu aprofundir més en això que està explicant també l'Adrià, doncs us el recomanem.
0: Bueno, jo segueixo
1: endavant, endavant, sisplau.
0: Bueno, parlem això d'exèrcits permanents que a part de tropes romanes incorporaven entorn de 2-3.000 soldats auxiliars que normalment eren tropes natives, etc., i implicava una logística important per funcionar. Per anar tancat aquest punt, afegirem que les cohorts havien suposat un avantatge davant dels grans exèrcits de falanges del món helènic, donat que les cohorts presentaven més mobilitat i flexibilitat, com també més adaptació al terreny i capacitat de rotació de les línies de combat.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
2: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
2: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, encetem el bloc central del programa amb un altre tema musical. Adrià.
1: Rissus Sativus, del disc Pugnate, del grup de música romana. Es diuen música romana. No,
0: molt original.
1: No es van matar, vull dir, van dir, què farem, música romana, punt. Aquest és el nom. A mi em sembla genial perquè com a mínim saps el que estàs comprant.
0: Sí.
1: Bueno, és un grup reconegut internacionalment i dedicat a recrear música de l'antiga Roma, com era obvi. I la seva música, per cert, es va fer servir pel mot Europa Barbarorum del videojoc Rome Total War. El disc Pugnate en recrea la música dels gladiadors, tot i que no és el tema del programa, però mola igual.
0: Avui parlarem del Rome Total War en algun moment.
1: Ho acabem de fer.
0: En parlarem més, perquè jo crec que per parlar d'aquest programa hauríem de parlar del Total War Attila. No sé si has jugat en aquest.
1: Jo vaig jugar 20 minuts.
0: I ja està. I vas veure que no eren les legions que tu volies. Vas veure
1: sí,
0: que
1: vaig molt dir, ¿dónde están los legionarios? ¿Qué es esto de comitatense? No m'agrada.
0: Torneu-me a les meves cohorts, no?
1: Claro, mis legiones. En fi...
0: No
1: vaig jugar molt, perquè jo ja quan va sortir la Tila jo ja havia abandonat el Total War gairebé.
0: Vale,
1: després del Medieval 2 vaig dir que heu fet i ja aquí ja.
0: Pos el Rome 2 i la Tila, jo trencaré una llança per ells, aniré a la trinxera a defensar-los, perquè per mi són un dels millors llocs del Total War.
1: Segur?
0: Per mi sí.
1: No sé, potser algun dia quan els meus fills vagin a la uni o alguna
0: cosa, ja els hi posis,
1: pues, no? Ja els jugaré.
0: Vale. Quan diguis temps.
1: Exacte.
0: No? Vinga, va, som-hi. Ja ens has descrit una miqueta com era l'exèrcit a l'imperial, no? Gràcies a aquestes reformes marianes. I ara ens toca parlar sobre els principals canvis que hi haurà en l'exèrcit tardorromà.
1: Pues un dels principals té a veure amb la composició de la seva cadena de comandament. És a dir, qui dirigia les tropes? Aquí hi ha una tendència clau, vale? Que es va començar a donar a partir del segle II. Hem dit que l'exèrcit de Roma partim del segle III, IV, però com ja hem explicat, les fronteres temporals en història, en fi, són una mica àmplies, vale? Mm-hmm. A partir del segle II, els cavallers com a classe social, és a dir, si tenim la classe senatorial, que seria la més alta, els cavallers és una de les següents, que serien, normalment ocupaven rang de funcionariat, etc. Pues els cavallers començaran a assumir les funcions de comandància.
0: Al segle II, eh?
1: Sí, vale. És aquella classe social coneguda com a eques que es situava entre plebeus i patricis. Massa acomodats per ser plebeus, massa mancats de noblesa per ser patricis. I aquesta classe anirà ocupant càrrecs de poder i funcionarials al llarg de l'imperi. I això inclouria rols d'oficial d'exèrcit. Vale? La direcció dels exèrcits sempre havia quedat a càrrec dels senadors. I per això, normalment, els equestres se'ls incloïen en l'ordre senatorial abans d'obtenir aquest càrrec. És a dir... No és que, o sigui, els primers que entren a comandar els ascendeixen a càrrec senatorial, però es comença a fer això, d'agafar cavallers, ascendir-los a la situació, diguem, a l'ordre senatorial perquè comandin.
0: Vale.
1: El prefecte equestre va reemplaçar el legatus senatorial al comandament d'una legió. A finals del segle III hi va haver una fase dominada per un conjunt d'oficials equestres de les regions danubianes que van imposar emperadors propis de la seva classe social.
0: Sí.
1: De vegades ells mateixos acabaven amb els emperadors amb la mateixa rapidesa. Era un model d'aquests electorals ràpid, no? No has complit la promesa?
0: Fora, no?
1: Fora, però a la manera romana.
0: A la manera... Molt ràpida.
1: Sí, que no poguessis fer oposició després.
0: Així no podies aixecar tropes ni reclamar res. En fi, per tant, dels primers canvis és la idea aquesta, no? De qui comandava les legions. Quines altres coses hi haurà?
1: Bueno, un altre dels grans canvis que patirà l'exèrcit tindrà a veure amb la divisió territorial. Al segle IV, les grans províncies es van reduir a nombrosos comandaments regionals de menor entitat.
0: Uh-huh.
1: Amb això l'exèrcit es va dividir en dos tipus de forces: els comitatenses, unitats de camp mòbil, i els limitani, que no es traduix per limitarito, sinó per fronterers. Vale?
0: Vale.
1: Forces estàtiques de frontera. Fixeu-vos que comitatenses s'assembla així una mica a compte, eh?
0: S'assembla una mica...
1: Compte que comitatenses sembla que diguem compte.
0: Uau. Ha estat quàdruple aquesta.
1: Pam! I aquesta ha estat improvisada, eh?
0: Està perfecte.
1: Però ja hem marcat el límit, limitant-hi. Avui estic...
0: Ja has advertit que venies amb poques preparades, eh?
1: Amb poques, o sigui, molt poques.
0: Anem a desgranar-los, perquè comitatenses i limitanei són les dues paraulotes que ens sonen, no?, dels exèrcits tardoromans.
1: Ah, exacte.
0: I si et sembla, comencem amb els limitanei.
1: Els limitanei concentraven la majoria d'efectius assignats a la guarnició d'una àrea determinada. En el cas de les fronteres fluvials, ens referim a ells com a ripenses. Els romans els imulava posar un nom per a cada cosa.
0: Ripenses.
1: No és el mateix un limitanei i un ripense, perquè el ripense està en un riu. Sí, punt. Lògica romana.
0: Vale.
1: Ja, però fan el mateix. No, està en un riu. Vale. Eren tropes reclutades localment, vale? Sota el comandament d'oficials equestres, duches, ducs.
0: Una altra paraula que ens sona.
1: Exacte. No? De cada duche, però no duche del Mussolini, eh?
0: No.
1: Duche de duc.
0: De duc, sí.
1: Del gran ducat de Lituània, d'aquestes coses.
0: Sí.
1: Duche, que és general, no?, en retí, de cada regió, o praeposti limitis.
0: Prefereixo dutxa.
1: Sí, jo també. Jo crec que per això va triomfar la paraula. No hi ha el títol de preposti en lloc, però de duque sí. En fi, el seu comandament no sempre coincidia amb els límits territorials de la província. És a dir, que podien tenir comandament sobre territoris de diverses províncies. Mm-hmm. I sí, això que dèiem, el concepte, per si no queda clar, el concepte posterior nobiliari de duc ve d'aquests dutxes.
0: Molt bé. Bueno, és que no ens oblidem que estem en els segles finals de l'Imperi Romà, per tant, estem començant a entrar a una administració cada cop més feudal, medieval, no? Vull dir que al final el món feudal es construeix, no?
1: Això saps que ho explica molt bé? És en un llibre, que és un manual d'història, però és molt breu.
0: Digues quin és.
1: El Jean Florí, els cavallers i cavalleria de l'edat mitjana.
0: Vale.
1: No era el que tu pensaves.
0: No, jo estava pensant en el de l'antiguitat, el món de l'antiguitat tardana, de no, Peter Brown.
1: No l'he llegit aquest encara.
0: Doncs, però el Jean Florí, jo el vaig llegir a la carrera, aquest.
1: Sí, jo també. I és molt fi, és sobre la cavalleria medievalitat, però el primer capítol ja t'explica com es va formar en el feudalisme a l'Imperi Romà, i ho explica molt bé, en molt poquetes pàgines.
0: Molt bé, doncs recomanem. Mira, en una resposta a dues recomanacions de llibres.
1: Molt bé.
0: Per tant, molt bé, hem parlat breument dels limitanei, i ara toca comentar els comitatenses.
1: Els comitatenses eren unitats de camp, comitatus, comitatus, suposo que venia aquí una mica el tema del camp, subjectes a les ordres immediates d'un dels emperadors o dels seus subordinats directes. Eren tropes selectes d'elit per a la realització d'ofensives i campanyes a l'estranger, on el protagonisme principal quedava en mans de la cavalleria. Aquí, amb cavalleria, ens referim a soldats a cavall, no a la classe social.
0: Mm-hmm.
1: Vale? La Notitia Dignitatum ens informa que a l'Imperi Oriental es comptava amb 5 exèrcits de camp, dos dels quals estaven associats a la cort imperial, i 7 regiments de cavalleria de la Guàrdia Imperial, els Escolae, cadascun sota el comandament d'un mestre de soldats, subordinat a l'emperador. Pel que fa a l'Imperi Occidental, comptava amb 7 exèrcits de camp, 3 dels quals eren relativament petits, estaven sota el comandament d'un comes, que es tradueix com a amic o company, i del qual deriva la paraula comte, que ja abans hem fet la broma, ara ja no entra. Aquests comes responien davant d'un mestre d'infanteria un mestre d'infanteria i un mestre de cavalleria, sempre sota les ordres de l'emperador.
0: Molt bé, per tant, els limitanei vivien als límits de l'imperi, no?
1: Vivien als límits, que no al límit.
0: Bueno, depèn de quin.
1: Hi havia algun pujadíssim, saps? Algun Tito Pulo de l'època.
0: Gran sèrie, Roma.
1: Aquí, avui estem...
0: Moltes recomanacions. Grandíssima sèrie. Bueno, a mi és una de les millors sèries històriques que hi ha per mi.
1: Jo crec que és una de les, sí, de les millors sèries històriques, i que perquè això és una coproducció de la BBC amb...
0: HBO.
1: Aquí es van cobrir de glòria, eh?
0: Sí.
1: Dues temporades... divines.
0: Haurà envellit una mica malament. Jo crec que ha envellit una mica malament.
1: L'última vegada que la vaig veure a mi em va semblar igual de fantàstica.
0: Sí, perfecte.
1: Però no sé si fa massa anys. Jo fa 6 anys que no sé on visc.
0: La paternitat.
1: Exacte.
0: Els limitanei vivien als límits de l'imperi, i els comitatenses on s'allotjaven, on se sentaven.
1: Les unitats comitatenses estaven establertes força a l'interior de les províncies i han estat considerades reserves estratègiques mòbils capaces de desplaçar-se allà on els problemes les demandessin. Aquesta estratègia resolia dos problemes. El primer eren les dificultats i els riscos que suposava mobilitzar tropes de la frontera quan un enemic aconseguia travessar-la. És a dir, si has de mobilitzar tropes de la frontera, fas un altre forat allà. Llavors, si tu tens una unitat ja que es pugui moure dintre de l'imperi, doncs deixes la frontera intacta, no? El segon és que ja en època del Principat en aquells dos primers segles d'imperi, les legions complien tantes funcions que resultava difícil desplaçar-les a altres àrees per al combat. Per això es va començar a recórrer a l'ús de destacaments de legionaris en lloc de les legions senceres. És a dir, que ja comença a conformar-se aquesta idea d'exèrcits més petits i mòbils preparats per al desplaçament.
0: Important, eh? O sigui, aquí a poc anem veient com els exèrcits es van fragmentant.
1: És que és tot, no? Un procés, i és un procés lògic, i no hi ha, aquí no hi ha cap més útil així, no?
0: Bueno, té sentit, no?, amb la realitat de l'imperi.
1: Clar, moltes vegades la historiografia ha presentat els limitants com a milícies, també, que exercissin un paper de soldats pallesos de manera no continuada, però la realitat és que eren tropes regulars entrenades.
0: Vale.
1: L'única diferència que tenia amb els comitatenses era el seu estatus. Ells tenien la funció de guardar les fronteres i, ocasionalment, zones amb problemes de desordre interns. Els limitants no havien d'enfrontar-se a incursions d'importància o invasions. El seu nombre no era adequat per això, sinó que s'enfrontaven a conflictes de menor escala o eren molt eficaces. Vull dir que ja tenien una tropa que era pels conflictes grans, que eren els comitatenses, i l'altra que era per guardar la frontera. Era, la Guàrdia Civil.
0: Bueno, és que té però és que té molt sentit, no? Perquè fas unitats petitones per defensar les fronteres, que són més mòbils, més no sé què, i quan tens una invasió, com comentaves abans, si és una invasió a gran escala, doncs avises als comitatents, no?, que arribi l'exèrcit gran, que a més depèn directament de l'emperador. Vull dir que, bueno, té molt sentit, que no és que estiguessin tontos. Arribem al moment del programa que ens toca comptar soldadets. Comptar soldadets i pintar-los, com dèiem abans, o personalitzar-los, depèn de què juguem, no?
1: Jo m'he fet un exèrcit imperial amb la senyera. No m'ho he fet perquè és molt car, Warhammer.
0: És car. Llavors pots jugar a videojocs, però clar, és que no tens temps. Quines unitats podem distingir en aquests exèrcits tardoromans?
1: Doncs mira, la notícia Dignitatum recull una àmplia gamma d'unitats diferents segons el tipus d'exèrcit. Les tropes comitatenses es dividien en infanteria i cavalleria.
0: Vale.
1: Dins la infanteria trobaríem la infanteria legionària, que seria la infanteria passada, dividida al seu torn en sènior, veterans i júnior, novells.
0: Fins aquí s'entén. Cavalleria, infanteria, sènior, júnior.
1: Falten els benjamines.
0: Aquests no els van posar.
1: Addicionalment, dins de la infanteria hi ha els auxilia palatina, similars a les cohorts auxiliars del Principat. No sembla que hi hagués massa diferència entre la infanteria legionària i l'auxiliar pel que fa a l'equipament i tàctiques. Sembla que van ser una creació de Constantí i van ser una de les portes de la germanització de l'exèrcit romà. La cavalleria, per la seva banda, es dividia entre els vexillationes comitatenses, que serien els regiments regulars, i les palatines, que serien regiments d'èlit amb un sou i rang més alts. Algunes unitats, poques, reben el títol honorífic de comites, companys. A banda d'això, trobem unitats especialitzades de cavalleria cuirassada anomenades Cataphracti. Els amants de Age of Empires 2 segur que les coneixen.
0: I els que han jugat els bons jocs del Total War també, Adrià, em sap greu.
1: El 2 i el...
0: El Rome 2 i l'Atila, home. T'estic generant aquí una mica de salivera, eh?
1: No sé per qui vinc, si sempre m'acabes picant amb alguna cosa.
0: Sí, tenim els Cataphracti.
1: Cataphracti, no? I els Clivanari, que era cavalleria cuirassada, també.
0: Vale.
1: La resta d'unitats de cavalleria es dividien en escutari, anomenats així per l'escutum, un escut particular que tenien,
0: sí,
1: que eren tropes d'elit destinades a l'escolta de dignataris o de l'emperador, i els establesiani, nom del qual prové la paraula estable, cosa que suggereix que originalment eren el personal d'estables o cavalleria d'escolta, i els promoti, que originalment formaven liquides legionis, però que van ser ascendides per separar-les de les legions i poder formar unitats independents durant el segle III.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa més que haguem de saber sobre els exèrcits comitatenses?
1: Sí.
0: Som-hi.
1: Anem. Dins de l'exèrcit comitatense, algunes unitats d'infanteria i cavalleria quedaven vinculades per formar brigades que sembla que no es separaven. A vegades apareixien com a numeri, una etiqueta poc clara que de vegades també s'utilitzava per anomenar unitats estrangeres o federades.
0: Que d'aquí ve la paraula... Feudalisme. Els feudetari, no?
1: Exacte, feudalisme i federació també.
0: Uh-huh.
1: Es reclutaven dins d'un mateix grup ètnic i solien especialitzar-se en una tècnica de combat particular. Però amb el temps van començar a reclutar sense distinció fins a no diferenciar-se de l'exèrcit regular.
0: Ja, per un moment que vam dir, que...
1: No, mira, els números, saps? Fotre un gal, un got, un no sé què.
0: Un egipci, no?
1: Un got, una copa, una gerra.
0: Uau, i et queda una vaixella fantàstica, no?
1: Clar, avui anem. Vaixella és com una armada, no? També de vaixells.
0: Sí, exacte.
1: Avui estem sembrats, vale.
0: Molt bé. Això sobre els comitatenses. Què hem de conèixer sobre els limitanei? Que recordem, comitatenses, exèrcit gran, més central, en territoris més centrals de l'imperi, limitanei, exèrcits més fraccionats, potser, no? I dividits per tota la limes, no?
1: Pel que fa als limitanei, la infanteria legionària també es dividia en destacament sènior, la unitat antiga, i júnior, les més noves. Això s'hi sumava l'ala auxiliar. La cavalleria es dividia en esquadrons de 50 a 100 homes, amb els cunei equitum, cavalleria en falca, i després els equites. Els cunei equitum, cavalleria en falca, per qui no sabia, és la formació en cunya típica que els mola a les pel·lícules i tal. La fan servir a tot arreu. I, sí, bueno, no sempre es feia servir, però vale. Okay. També dividits entre sèniors i juniors. Així com una cavalleria auxiliar, alae, dividida en primai i secundai. S'inclourien els numeri sense gaire especificació. Addicionalment, existien altres tipus d'unitats, com les forces de segona línia o pseudocomitatenses, que eren antigues tropes de frontera, ara part de l'exèrcit de camp. També els regiments de la Guàrdia Imperial o Escolai, 12 en total, de 500 homes cadascun. En aquests períodes també eren utilitzats com a exèrcit de camp.
0: Molt bé, hem parlat de cavalleria, infanteria... Tot això és molt avorrit. No és molt típic dels exèrcits. Tenien cossos especialitzats?
1: Home, una gent que anomena diferent els limitani si
0: és
1: estan
0: veritat,
1: en un riu
0: veritat,
1: o no,
0: és veritat.
1: Com no ha de tenir cossos especialitzats? Quin...
0: és veritat, no sé, és que no seria perquè pregunto.
1: Tenim uns que porten pa, es diuen panetani. No, no és broma. Però
0: panetone, sí,
1: aquí
0: sí, sí.
1: Trobem les primeres unitats especialitzades d'artilleria, encara que segurament la infanteria encara operava catapultes en moltes ocasions, que estaven especialitzades en la defensa de fortaleses i ciutats. Disposaven també d'esquadrons navals, tant comitatenses com limitani, quan era necessari. I finalment els arquers o sagitari, que no és que tots fossin sagitari, sagitari volia dir arquer.
0: Sí.
1: Unitats a peu o a cavall, mauri o dalmatai, segons si anaven a peu o a cavall. Vale?
0: Vale.
1: Tot i que es mencionen de manera especial a Notitia Dignitatum. Segurament les unitats regulars d'infanteria i cavalleria tenien homes entrenats amb aquest tipus d'armament i tàctiques. I hem de dir que les esquadrons navals, si no, aquí no tinc apuntat, però si no recordo malament, també tenien diferenciació entre els que estaven destinats al mar i als rius.
0: Sí. Què s'hi passa amb els rius? No?
1: Romans, no sé. Tot organitzat.
0: Tot ben quadradet.
1: Sí.
0: Molt bé. Fins ara ens has estat descrivint, no?, els comitatenses, els limitanei, els tipus d'unitat que hi podem trobar, i ara toca mullar-te. Sí, ara toca una miqueta fer allò que costa una miqueta, que és posar una miqueta de xifres. Com de grans seran aquests exèrcits en el camp de batalla?
1: La veritat és que la documentació referida a la mida de les unitats i a la seva organització interna és escassa. Se sol assenyalar que la mida de les unitats és rígida, però la manca d'evidències potser significa que es tractava d'alguna cosa més flexible. El que sí sabem, gràcies als testimonis, és que la legió d'uns 5.000 efectius d'èpoques anteriors va deixar d'existir. No sabem en claretat quan ni les causes. Potser la mobilitat més gran o la necessitat de cobrir millor limes, però sembla que no hi ha una evidència clara. Segons Vegesi, en temps de Dioclesia, algunes legions mantenien fins a 6.000 efectius. En general, el consens gira al voltant de 1.200 soldats durant el segle IV per als exèrcits comitatenses, i pel que fa als auxilia palatina, segurament rondaven una mida entre 500 i 600 genets. Tenim clar la mida de l'escolar, ja que has esmentat anteriorment, de 500 soldats. Però totes aquestes estimacions són teòriques. Quan a les tropes limitani no en tenim cap pista. Les estimacions que donaven autors com Arnold Hugh Martin Jones, basant-se en les dades de Gatias Escolàstic, un historiador bizantí del període de Justinià I, han estat descartades. Estava pensant que l'Arnon Hugh Martin Jones no s'aclara en quin nom té.
0: Té masses.
1: Bé, segons Agatias, rondava els 645.000 efectius en total.
0: Home.
1: Jones va deduir que Agatias incloia les forces navals i, basant-se en la notícia de dignitat, va estimar uns 600.000 efectius.
0: Déu-n'hi-do. Molt baix imperi, molta crisi, però no es quedaven curts. Vull dir, estem parlant de 600.000 efectius.
1: Més o menys el que té França.
0: Imagina't.
1: Sí, són 600.000 efectius. Hem de pensar que l'imperi era un imperi gran, ocupava un gran espai de territori, tenia moltíssima població. L'historiador Richard Duncan Jones va calcular que Arnold Hugh Martin Jones, tot queda entre Jones aquí, havia sobreestimat entre 2 i 6 vegades la mida de les unitats.
0: Hòstia!
1: Després de revisar-ho, basant-se en un gran corpus de proves arqueològiques de totes les fronteres imperials, va arribar a la conclusió que aquestes havien estat dissenyades per allotjar guarnicions molt més petites.
0: Vale.
1: Quan els jocs arqueològics s'aconsegueixen vincular a les fortaleses anomenades a la Notitia, el resultat és que els residents que s'hi reflecteixen solen ser també pocs. Alguns exemples són la Legio Segona Hercúlia, creada per Dioclecia, que ocupava una setena part d'una base militar típica de l'època del Principat.
0: Una setena part, eh?
1: Una setena part. A Bucina, un altre exemple, la cohorts tercera, Britonum, estava ubicada en una fortalesa que constituïa només un 10% de l'antic fort de l'època de Trajà. Tot això s'ha d'analitzar amb cura, perquè de vegades les unitats reflectides a la notícia poden ser només destacaments. A vegades es mostra la mateixa unitat en dos o tres jocs. Avui es suggereix que l'exèrcit regular del segle II era molt més gran que el total de 300.000 efectius assumits. Es calcula que, tenint en compte els auxiliars, l'exèrcit del Principat van arribar als 450.000, sense comptar flotes i foederati. Per tant, per al Baix Imperi parlem d'un exèrcit menor a 450.000.
0: Per tant, no amb aquelles xifres estratosfèriques de 600.000, no?
1: No, seria sí, entre 300 i 450.000 estaria normalment la fitxa, que ja és una xifra.
0: No, és una xifra important, i tant, i tant.
1: Vull dir, parlem d'una època de decadència econòmica, vull dir que sí que és cert que hi ha una decadència econòmica, que el canvi de l'exèrcit no respon únicament a això, sinó a una estratègia lògica, és cert, però hi ha una decadència econòmica, hi ha problemes, no? És una època...
0: Sí. Molt bé, tenim divisions, tenim xifres, tenim comandaments, i ara toca pintar, vestir, equipar els nostres soldadets. Com ho farem? Què els hi posarem?
1: Bé, analitzarem en més detall l'armament. Observem que aquest armament nou correspon als canvis tàctics. El més famós o més visible quan veiem una representació d'un soldat romà del Baix Imperi és l'abandó de l'escut rectangular clàssic per un de rodó o ovalat. Aquest va ser adoptat al segle III, és més pla i s'adapta millor a les tàctiques d'escuts entrellaçats, així com a les tàctiques de falange d'estil grec, que es recuperen en aquesta època.
0: Curiós, perquè s'havien abandonat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la falange no para de recuperar-se cada cert temps, no? El segle XX i ara el XXI, sembla
0: el
1: que torna a estar de moda.
0: Van sortint coses de falange, no sé per què. No?
1: Sí, coses rares. Al segle II també veiem com es produeix una fusió de les influències gales i italianes en la fabricació de casc per a les legions, estandarditzant i simplificant fins a arribar a un model caracteritzat per la senzillesa, la practicitat i el baix cost.
0: Això és important.
1: Es coneix com Spangenhelm. El nom és germànic, per cert, ja que és un casc que es va utilitzar molt durant l'edat mitjana.
0: Vale.
1: Es tracta d'un casc semiovalat format per tires de metall que es subjecta amb plaques d'acer i bronze, amb galteres articulades i, en alguns casos, amb protecció per platí.
0: Molt bé, ja tenim el casc.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: La cuirassa, què?
1: Bé, les noves cuirasses buscaran la resistència però també la mobilitat, ja que havien de felicitar el cos a cos de la infanteria passant. S'abandona la clàssica lòrica segmentata, substituïda cada cop més per la lòrica hamata o cota de malles.
0: Millor així, que ho aguantarem tots, eh?
1: Vale, i per la lòrica esquamata o cuirassa d'escates.
0: Perfecte.
1: Algunes unitats de cavalleria van començar a adoptar armadures més pesants que les de la infanteria, com és el cas dels catafractí i els clivenari, unitats a les quals tant el general com el cavall anaven cuirassats.
0: Anaven vestits de ferro, no?
1: Sí.
0: Bueno, per recordar, no? La clàssica lòrica segmentada a la que està fent referència l'Adrià és aquella que quan tots vosaltres tanqueu els ulls i penseu en un legionari és la que porta, no?
1: La de l'Astèrix.
0: Exacte, l'Astèrix Obélix, la
1: és,
0: Gladiator.
1: És superxula, però... No?
0: Va funcionar durant un temps concret.
1: Sí, la de Mayas és molt millor...
0: Més difícil
1: de
0: fabricar.
1: És la millor, però és molt cara, i llavors fan l'esquamata, que és una castanya, és bastant...
0: Meh. No t'agrada a tu l'esquamata, eh?
1: És com, són com escames posades, aguantades amb tires, allò... Bé, un cop mal donat te l'aguantava, però si apuntàvem bé, estaves
0: malament,
1: fotut,
0: no? Molt bé, ara ja ho estàs avançant. Anem a descriure-les una miqueta. Com eren aquestes armadures corporals?
1: La lòrica de Magda, les mànigues a vegades arribaven fins als canells i l'extensió de la part superior fins al cap, cobrint-se amb una mena de còfia. Era pesada de 8 a 14 quilos. Oferia una bona protecció davant d'estocades i talls de fulla. Encara que les anelles podien clavar-se a la pell i causar ferides. Però clar, parlem que et causa una ferida superficial. Vull dir, t'està evitant que et clavin una espasa,
0: clar.
1: Però t'està deixant pues, les anelles marcades a la pell.
0: Clar.
1: Però bueno,
0: sí.
1: Jo també prefereixo
0: si
1: les anelles.
0: Sí.
1: Per aquest motiu van afegir una vestimenta protectora a sota, vale? El seu major defecte és que eren lentes de produir, cosa que tampoc les feia barates.
0: Anell per anell, no? Enllaçant-los,
1: etc. Uh-huh. Que per cert, et pots fer una amb les anelles de les llaunes de Coca-Cola, si vols.
0: Quina gran idea.
1: He vist gent que ho fa.
0: En tens una guardada a casa?
1: No, però estic pensant en guardar, perquè ve molta merda d'aquestes. Les guardaré, potser algun dia quan tingui temps me la faig.
0: En fas una, clar.
1: La Lorica Squamata es fabricava aplicant petites peces de metall en forma d'escata més o menys grans, això que explicàvem fa un moment, enganxades entre si sobre una peça de lli o de cuir que fa de base. Oferia menys mobilitat i resistència que les de malla. Les escates no eren prou gruixudes per evitar cops de fulla i es podien travessar fàcilment amb una estocada d'espasa o de llança. Era barata i fàcil de fabricar i mantenir, sense requerir-te sense especialitzar. O sigui, la feien servir doncs, per això, perquè en fi, costava 4 duros, però això protegia doncs, el mateix que costava 4 duros.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa amb una nova cançó.
1: Sinfoniaki, o Sinfoniaki, és una cançó de Sinaulia, inclosa en el volum 2 del disc Roma Antiga. Sinaulia és un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats a l'aplicació de les seves recerques històriques en la dansa i la música antiga.
0: Brutal, brutal.
1: En particular per al món etrusqui i romà. Bàsicament fan quelcom similar al Faria Faragi, però potser més especialitzats, perquè estan especialitzats en el món etrusc i romà, i en Faria fa de tot el món, tot i que el Faria el que fa és col·laborar amb gent de diferents cultures i països i especialistes en diferents músiques per fer les seves peces, eh? Vull dir que no és que sigui ell sol allà
0: fent les coses.
1: Aquest grup, per cert, és italià, si no m'equivoco.
0: Vale. Pel que fa, hem parlat de l'armament defensiu, no? Dels escuts, de les armadures, dels cascs. Parlem una miqueta de les armes, no? De l'equipament ofensiu.
1: Vale, les armes més famoses del legionari eren el gladius i el pilum. Tampoc se'n salven, acaben sent substituïdes per l'espata. Espada. Espasa.
0: Espata, sí.
1: Vale, jo vaig...
0: Espasa, sí, l'espasa.
1: L'espasa i la lanquea, lancea, la llança, vale? Que era una javelina, la lancea, lanquea, era una javelina més lleugera que el pilum, amb una punta menor i una capacitat de penetració inferior. S'utilitzava com amb un propulsor de tires de cuir per augmentar el seu abast. Podia ser utilitzada com a arma llancívola, és a dir, que la llançaves, o com una llança que tenim tots en ment, no?
0: Sí, sí, agafant les dues mans
1: i, i endollar-li el cavall que et ve de front. Es va dubtar intentant pal·liar l'abast del pilum tradicional, així com buscar una reducció del cost de fabricació. L'espasa, per la seva banda, havia estat emprada durant el principat per part de les unitats d'infanteria passant a auxiliar, així com per la cavalleria. Des del segle II s'estén entre la infanteria legionària. Era més llarga que el gladius, assolint entre 60 i 70 centímetres de fulla. El tamany no importa. Afegint-hi...
0: O qui punxa abans guanya, per tant...
1: I afegim 15-20 centímetres més d'empunyadura, vale? O sigui, són entre 80 i 90 centímetres en total. Amb una amplada entre 4 i 6 centímetres. És de clara influència bàrbara, germànica. Ara el soldat la porta al costat esquerre subjecta a un tagalí, una banda de cuir que creua des de l'espatlla dreta fins a la cintura esquerra, o la subjecta al cinturó. Està pensada per atacar amb el tall, però és útil com a arma d'estoc. No se sap bé el motiu pel qual es va adoptar, però segons l'historiador Adolfo Raúl Menéndez Arguín, segurament és deu al fet que la lancea té menor poder de penetració, evitant que l'enemic es vegi obligat a llançar el seu escut. Perquè la gràcia del pilum, per qui no ho sàpiga, és que es clavava l'escut i es feia impossible fer servir escut, llançaven l'escut i ja anaven sense escut i llavors amb la gladius l'acabaves matant. Per tant, agafen l'espata, que respon a la necessitat de lluitar contra un enemic protegit amb un escut.
0: Molt bé, i clara influència germànica, no? S'assemblarà més a les espases medievals que tenim al cap, etc. Hi ha alguna arma més que vulguis comentar?
1: La plombata.
0: Aquesta és curiosa.
1: Sí, a partir del segle III es fa servir la plombata, que és una fletxa d'un metre de longitud amb una punta de metall allargada, l'estrada a l'extrem inferior amb un engruiximent de plom que fa de contrapès i augmenta la capacitat de penetració. És una arma llancívola.
0: Sí, sí, que es tira amb les mans.
1: Que et pot assolir els 60 metres de distància. I jo recomano buscar-la,
0: perquè hi ha vídeos a YouTube.
1: Hi ha vídeos a YouTube. Sí. És molt xula de veure-la i sobretot és molt xulo pensar, hòstia puta, si em claven això, saps? Finalment, la daga o la pujo, estesa entre els legionaris del segle I després de Crist, experimenta un nou auge al segle III després de Crist.
0: Molt bé, i ja per anar tancant el programa, Adrià, quines tàctiques o formacions utilitzaven aquestes noves legions?
1: L'adopció de tàctiques falangètiques, no confondre amb falangistes,
0: òbviament,
1: en detriment de la tradicional tàctica en cohorts, es deu a canvis de l'estil de guerra. Cal dir que les cohorts es van desenvolupar a partir de la falange etrusca, que és un dels molts exemples de la capacitat adaptativa romana. Per tant, no parlem de dos sistemes de lluita tan allunyats entre si. La falange és més compacta i Roma hi torna aquest model quan se'n veu necessitada. La tàctica de cohorts, de fet, va resultar superior a les falanges hel·lèniques gràcies a les seves unitats independents, capaces de maniobrar de forma autònoma i adaptar-se a terrenys irregulars, permetent rotar de manera fluida les línies de combat. Això tenia sentit contra grans exèrcits, perquè els exèrcits hel·lènics eren exèrcits
0: grossos.
1: Clar. Però ara les tàctiques enemigues han tornat a canviar i moure 8 o 10.000 homes ja no és tan senzill. Cal assenyalar també que hi ha clares diferències entre la frontera oriental i l'europea. Els parts, i els perses lluiten essencialment amb cavalleria lleugera, arquers muntats i també cavalleria passant. Davant d'aquestes tropes, la infanteria passant era poc efectiva. Per això, la infanteria lleugera i la cavalleria es tornen essencials. Les legions necessitaven formar masses compactes capaces de resistir les embestides de la cavalleria i proporcionar un punt de suport a la resta de tropes durant la batalla. El terreny també era més apte per a aquest tipus de lluita.
0: Molt bé. Adrià, havíem preparat algunes preguntes al final del programa per si ens sobrava temps, però crec que estem acabant clavadets. Per tant, si et sembla, ens emplacem ja en el següent
1: ja
0: programa.
1: Parlem al proper programa.
0: Parlem del proper programa, així que moltíssimes gràcies per començar-nos a fer aquest esquema, no?, dels canvis de l'exèrcit tardoromà.
1: Per mi és un plaer, sempre que em deixin fer els meus xistes, jo vinc.
0: Vine quan vulguis. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antunes. Continguts en xarxa.

0: Ràdio Palafolls.
1: Cada dia més a prop. Més a prop.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

70s. Give me the

0: Ara mateix són les 10 del matí. Us parla Jordi Pratsavalls. Demà divendres, tercer i últim concert del nou cicle Clàssica a Sant Genís. Serà a les 9 del vespre, com sempre, a l'església de Sant Genís de Palafolls. En aquesta ocasió visitarà el cicle el violoncel·lista Biel Garriga per fer un homenatge a Pau Casals. Escoltem a Sebastià Aguilar com explica aquest concert en una entrevista al Palafolls en xarxa.
1: En Biel Garriga també és una persona que està molt vinculada a Contrapunt i tenim moltes ganes també de la seva actuació, perquè és un noi que ara mateix està estudiant al Conservatori Superior a Bèlgica i està estudiant violoncel, i tenim moltes ganes de que ens pugui presentar aquest homenatge a Pau Casals, que de fet en algun moment, no sé si encara, ha pogut tocar violoncels que també ha tingut Pau Casals.
0: El concert de divendres serà el darrer d'aquesta primera edició de Clàssica a Sant Genís, organitzat a tres bandes, per la Puput, l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar i la parròquia de Sant Genís de Palafolls. L'organització en fa un balanç positiu. Escoltem Dolors Ribot, de la Puput.
2: El cicle de Clàssica de Sant Genís acaba aquest divendres. Per a mi ha estat tot un plaer ser membre de l'organització d'aquests concerts, en el que tot ens ha fluït. Totes les actuacions han estat fantàstiques. Hem pogut gaudir de l'església de Sant Genís, que té unes condicions acústiques excel·lents. Cal dir que en totes les actuacions l'església feia goig de veure, tota plena, amb tots els assistents gaudint de totes les propostes fetes.
0: El concert de demà al vespre té un preu com els altres, de 10 euros. Les entrades anticipades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt o abans de l'inici del concert demà al vespre a la mateixa església. De moment això és tot. Més informació d'aquí una hora a través de Ràdio Palafolls.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Qui diu que la tardor és trista és que no escolta Ràdio Palafolls.

0: Ara mateix són les 11 del matí. Malgrat de Mar celebrarà el 52è aplec de la Sardana. Aquest cap de setmana, l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra la 52a edició de l'aplec de la Sardana. Tot i que l'aplec es durà a terme aquest diumenge, 4 d'octubre, dissabte, dia 3, també s'ha preparat un altre acte. L'organització ho té tot preparat per celebrar l'aplec a l'aire lliure, això sí, molt pendents del temps. Montserrat Clapés és la presidenta de l'entitat.
1: Podríem dir que està controlat, només que estem mirant el cel. Després de l'aigat d'ahir i de les perspectives que tenim i que estan durant cada dia canviant, doncs el que estem és molt pendents del temps que ens pot fer. Per la resta ho tenim molt ben lligat, està tot preparat i està preparat per fer-ho a l'aire lliure. El que passa que, esclar, estem mirant el cel.
0: D'una banda, el dia 3 es farà la revetlla de la pleca al parc de Can Campassol a les 6 de la tarda amb la Copla Ciutat de Granollers i on hi haurà també trobada de bestiari organitzada per la colla de ratpenats infernals de Malgrat de Mar.
1: A destacar, a la revetlla de l'aplec tenim la plantada de bestiari, que hi ha un correfoc de bestiari i durant la ballada tenim totes les bèsties, diguem-ne, mirant les sardanes, i llavors quan acabem nosaltres comença el correfoc. I això també fa... l'any passat ho vàrem fer-ho ja i va quedar molt bé. La gent li va agradar molt perquè presentaves cada bèstia de cada poble i tot. Per cert, també va venir Palafolls i la gent les hi va agradar molt.
0: Ja diumenge serà l'aplec de la Sardana. Aquest es durà a terme a les 11 del matí al parc de Can Campassol amb la Copla Ciutat de Girona. A la tarda, a les 4, hi haurà més sardanes al parc de Francesc Macià amb tres coples convidades. Aquestes són la Copla Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I Tono Folguera, productor d'Alcarràs i Balandrau, rebrà el Premi d'Honor al Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà durant la gala inaugural del festival dilluns, dia 5 d'octubre, al Teatre de Blanes. Folguera té més de 25 anys d'experiència en la producció audiovisual i ha estat al darrere de pel·lícules com Alcarràs, Mediterráneo, Suro, Libertat o El mestre que va prometre el mar. La gala inaugural també inclourà la projecció de Balandrau, Vent salvatge, el seu darrer treball que anirà acompanyat d'una taula rodona amb membres de l'equip tècnic i artístic. També hi participarà el Centre Excursionista de Blanes, que enguany celebra els 50 anys de la seva fundació. El tercer Blanes Costa Brava International Film Festival se celebrarà del 5 a l'11 d'octubre i tindrà els curtmetratges com a gran protagonista. Al llarg de la setmana es faran 13 sessions amb 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 treballs procedents de 111 països. El festival també aposta per donar visibilitat al talent de proximitat. Dins la secció oficial s'han seleccionat 4 curtmetratges de les comarques gironines. Un jove escriptor, de Júlia Guinart, El monstre de la selva, de Roger Usart, En juego, la vida, de Yolanda Puga, i La casa de la bruixa, de Toni Oprats. De moment, això és tot. Actualitzem la informació d'aquí una hora a Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: No t'ho perdis.
1: Avui som dijous 1 d'octubre. Repassem les propostes culturals d'aquests dies al No t'ho perdis. Aquest dissabte 3 d'octubre a les 10 comença Dones i Esport a Palafolls, amb una sessió de marxa nòrdica des de la plaça de l'Ajuntament. El cicle continuarà amb sessions de stretching i amb una xerrada de l'esportista Núria Piques. Serà el 17 d'octubre.
0: No t'ho perdis.
1: Diumenge coneixerem els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls 2026. El veredicte i l'entrega de premis seran a partir de les 10 del matí a l'Escola Municipal de Música i Dansa. Avui l'Ajuntament de Malgrat celebra el Dia Internacional de la Gent Gran amb una caminada urbana a les 4 de la tarda, que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol. Allà, a les 5, començarà una festa amb música i berenar.
0: No t'ho perdis.
1: També arribarà properament la Gran Pantalla, un cicle de cineforum contra l'edatisme impulsat amb la Diputació de Barcelona. Demà divendres arribem al tercer i últim concert del cicle Clàssica a Sant Genís, un homenatge a Pau Casals a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. Serà a les 9 del vespre a l'Església Parroquial, amb entrades a l'Hora de Música Contrapunt o per WhatsApp.
0: No t'ho perdis.
1: Aquest cap de setmana l'agrupació sardanista La Barretina organitza el 52è Aplec de la Sardana a Malgrat. Dissabte a les 6 de la tarda hi ha una revetlla i diumenge l'aplec continuarà tot el dia amb la participació de diverses cobles.
0: No t'ho perdis.
1: Demà divendres a 6:15 de la tarda la Biblioteca de Pineda de Mar proposa Juguem, una sessió per descobrir i jugar en família amb jocs de taula adreçada a infants acompanyats d'una persona adulta. Dissabte Blanes acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, amb 16 bandes i més de 750 músics. La primera vegada a les comarques gironines. Al matí hi haurà cercaviles i a la tarda havaneres, música llatina i jazz.
0: No t'ho perdis.
1: Diumenge, al Teatre Clavé de Tordera arriba Per fi me'n vaig, de Carles Sans, l'extricicle. Una comèdia codirigida amb José Corbacho serà a les 6 de la tarda amb entrada anticipada a 20 euros.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: forget you.
1: Ha arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
2: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
1: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Ara mateix les 12 del migdia, Palafolls commemora el Dia de les Persones Grans. L'1 d'octubre es commemora el Dia de la Gent Gran i Palafolls s'hi ha sumat un any més per celebrar amb totes les persones grans del municipi el seu dia. Una jornada també reivindicativa que ha començat a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament, punt d'inici de la sortida, caminant al Molí d'en Puigverd, on s'ha llegit també el manifest. El Dia Internacional de les Persones Grans posa enguany el focus en la importància de reconèixer el paper que tenen les persones grans i la seva aportació a la societat. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, no de la vida", la commemoració recorda que arribar a la jubilació no vol dir deixar de participar, tenir nous interessos o contribuir actualment activament a la comunitat. Amb aquest missatge, el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans 2026, que s'ha llegit aquest matí a la plaça de l'Ajuntament, reclama una societat més inclusiva i respectuosa amb totes les edats. El manifest també posa l'accent en la necessitat de combatre l'edatisme, és a dir, en les discriminacions relacionades amb l'edat i la garantia dels drets de les persones grans durant totes les etapes de la vida. Al migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament, també està previst que celebri l'homenatge a les tres parelles que aquest any celebren 50 anys de casats. La jornada acabarà aquest vespre, a 7:45 del vespre, amb el concert de la Coral Palatiolo al Casal de Jubilats. Aquesta també serà l'última activitat de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. I Cineclub Garbí de Malgrat de Mar estrena nova temporada i presenta el segon cicle de cinema d'animació japonesa. L'entitat malgratenca ha presentat programació per a un nou quadrimestre que s'allargarà fins al gener del 2027. La seva inauguració serà el pròxim divendres 9 d'octubre amb la pel·lícula Vivir la Tierra. En parla Marc Grèvol, un dels organitzadors.
1: És un inici bastant potent per nosaltres per la temporada, perquè és una pel·lícula de Homeng, una pel·lícula xinesa mitjà dels anys 90, que parla una mica de l'èxode rural i de la diferència entre la vida al camp i a la ciutat, sota la mirada d'un nen. Llavors és una pel·lícula que jo crec que agradarà molt al nostre públic i crec que és un bon inici per la temporada. Va ser premiada i molt celebrada al Festival de Berlín, llavors crec que ens anirà bastant bé, crec que pot venir molta gent i crec que a la gent li pot agradar molt.
0: A part, l'organització ha triat altres títols com El maquinista de la General, considerada una de les grans peces del cinema mut i la culminació de l'art de Buster Keaton, o Todo lo que fuimos, de la cineasta palestino-americana Sherin Davis, entre d'altres. Dins d'aquest quatrimestre també s'ha programat el segon cicle de cinema d'animació japonesa, una iniciativa amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar que busca apropar aquest gènere al públic jove. La proposta, de fet, va néixer l'any passat en el marc del Festival Libèl·lula amb l'objectiu d'oferir propostes culturals de qualitat als joves. El mateix Grèvol també ho ha detallat.
1: Aquest és el segon any que, bueno, a part de la programació normal que fem diversos cicles, per exemple, fem un cicle clàssic també, i aquest és el segon any que fem el cicle aquest d'anime clàssic, normalment. L'any passat vam obrir amb Akira, que és la gran pel·lícula, una de les grans pel·lícules d'anime del segle passat, i aquest any tenim Ghost in the Shell i Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, que crec que també són dos clàssics imprescindibles d'aquest tipus de cinema que té molta afició malgrat i també el focus al voltant.
0: Aquest cicle començarà, aquesta part del cicle, de fet, començarà el 14 de novembre i s'allargarà fins al 30 de maig amb un total de 6 sessions. Totes les projeccions es faran al Centre Cultural de Malgrat de Mar. Teniu tota la informació de la programació al web de l'entitat cineclubgarbí.cat. De moment és tot, ens hi tornem a posar d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Bon dia, són la una. Palafolls commemora el Dia de les Persones Grans amb els darrers actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran.

El nostre municipi s'ha sumat un any més a la celebració del Dia Internacional de les Persones Grans amb una jornada d'activitats que ha arrencat a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament. En aquest punt s'ha fet la lectura del manifest institucional sota el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». Una crida a combatre l'edatisme i garantir els drets de la gent gran a la societat. Seguidament, els assistents han iniciat una caminada popular fins al Molí d'en Puigverd. A més, la sala de plens de l'Ajuntament ha acollit al migdia l'homenatge a les tres parelles del municipi que celebren enguany 50 anys de casats. La jornada es tancarà aquest vespre al casal de jubilats amb el concert de la Coral Palatiolo. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem més titulars.

0: L'Església de Sant Genís de Palafolls acollirà demà divendres a les 9 del vespre el tercer i últim concert del nou cicle Clàssica a Sant Genís. La ballada anirà a càrrec del violoncel·lista Biel Garriga, que oferirà un repertori especial d'homenatge a la figura de Pau Casals. Aquest projecte musical ha estat impulsat de manera conjunta per l'associació La Puput, l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat i la mateixa parròquia de Sant Genís. Anirem també fins a Malgrat de Mar perquè l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina ja ho té tot a punt per la celebració de la 50a edició de l'Aplec de la Sardana de Malgrat de Mar. Encara que la jornada central serà aquest diumenge 4 d'octubre, la proclamació s'arrencarà el dissabte a les 6 de la tarda al Parc de Can Campassol amb la revetlla de l'Aplec, amb la Copla Ciutat de Granollers i una trobada de bestiari. L'endemà diumenge, les ballades es reprendran al matí al mateix parc amb la Copla Ciutat de Girona. A la tarda, la festivitat es traslladarà al Parc Francesc Macià amb una audició a càrrec de les Cobles Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Això sí, pendents de la previsió meteorològica. El Cineclub Garbí de Malgrat de Mar ha donat a conèixer també la seva nova oferta cinematogràfica per al pròxim quadrimestre, que s'estrenarà i que s'estendrà fins al gener del 2027. La temporada s'iniciarà el divendres 9 d'octubre amb la projecció de la pel·lícula Vivir la Tierra, a la qual seguiran títols com El maquinista de la General o Todo lo que fuimos. Així mateix, l'entitat ha confirmat la celebració del segon cicle de cinema d'animació japonesa en col·laboració amb l'Ajuntament. Aquesta proposta cultural adreçada al públic jove inclourà un total de 6 sessions al Centre Cultural des del 14 de novembre i fins al 30 de maig. I anirem fins a Blanes perquè el productor de cinema Tono Folguera serà guardonat amb el Premi d'Honor durant la gala inaugural del tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà el dilluns 5 d'octubre al Teatre de Blanes en un acte on es projectarà el seu darrer treball, Balandrau ben salvatge. El certamen se celebrarà del 5 d'octubre a l'11 del mateix mes i projectarà un total de 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 propostes internacionals, incloent-hi 4 obres gironines. La programació de la setmana es completarà amb col·loquis, la participació d'entitats locals, un concurs d'aparadors i la gala de clausura presentada per Espartac Paran. I pel que fa al temps, matí de dijous amb molts núvols i fins i tot es veuran llamps enfront de la costa, però amb tendència a obrir-se clarianes de cara al migdia. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 1 a 3 de component nord i nord-est. Mar en estat de maró a tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 17 als 22 graus. Benvinguts, doncs, a l'informatiu. Palafolls commemora el Dia de les Persones Grans. L'1 d'octubre es commemora el Dia de la Gent Gran i Palafolls s'hi ha sumat un any més per celebrar amb totes les persones grans del municipi el seu dia. Una jornada també reivindicativa que ha començat a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament, punt d'inici de la sortida caminant al Molí d'en Puigverd i on s'ha llegit el manifest. El Dia Internacional de les Persones Grans posa enguany el focus en la importància de reconèixer el paper que tenen les persones grans i la seva aportació en la societat. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, no de la vida", la commemoració recorda que arribar a la jubilació no vol dir deixar de participar, tenir nous interessos o contribuir activament a la comunitat. Amb aquest missatge, el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans 2026 s'ha llegit aquest matí a la plaça de l'Ajuntament i reclama una societat més inclusiva i respectuosa amb totes les edats. El manifest també posa l'accent en la necessitat de combatre l'edatisme, és a dir, les discriminacions relacionades amb l'edat i de garantir els drets de les persones grans durant totes les etapes de la vida. Al migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament, s'ha celebrat l'homenatge a les tres parelles que aquest any celebren 50 anys de casats. La jornada acabarà aquest vespre a 7:15 amb el concert de la Coral Palatiolo al Casal de Jubilats. Aquesta setmana també, doncs, aquests actes, han estat els últims de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. Demà divendres, tercer i últim concert del nou cicle Clàssica a Sant Genís serà a les 9 del vespre, com sempre, a l'església de Sant Genís de Palafolls. En aquesta ocasió visitarà el cicle el violoncel·lista Biel Garriga per fer un homenatge a Pau Casals. Escoltem a Sebastià Aguilar com explicava aquest concert en una entrevista al Palafolls en xarxa.
1: En Biel Garriga també és una persona que està molt vinculada a Contrapunt i tenim moltes ganes també de la seva actuació, perquè és un noi que ara mateix està estudiant al Conservatori Superior a Bèlgica i està estudiant violoncel, i tenim moltes ganes de que ens pugui presentar aquest homenatge a Pau Casals, que de fet en algun moment, no sé si encara, ha pogut tocar violoncels que també ha tingut Pau Casals.
0: El concert d'aquest divendres serà el darrer d'aquesta primera edició del Clàssic a Sant Genís, organitzat a tres bandes, per la Puput, per l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat i la Parròquia de Sant Genís. L'organització en fa un balanç positiu. Escoltem Dolors Ribot, de la Puput.
2: El cicle de Clàssica de Sant Genís acaba aquest divendres. Per a mi ha estat tot un plaer ser membre de l'organització d'aquests concerts, en el que tot ens ha fluït. Totes les actuacions han estat fantàstiques. Hem pogut gaudir de l'església de Sant Genís, que té unes condicions acústiques excel·lents. Cal dir que en totes les actuacions l'església feia goig de veure, tota plena, amb tots els assistents gaudint de totes les propostes fetes.
0: El concert de demà al vespre té un preu, com els altres, de 10 euros. Les entrades anticipades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt o abans de l'inici del concert a la mateixa església. Canviem de municipi i anem fins a Malgrat de Mar, perquè el municipi celebrarà el 52è aplec de la Sardana. Aquest cap de setmana, l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra la 52a edició de l'aplec de la Sardana. Tot i que l'aplec es durà a terme aquest diumenge 4 d'octubre, dissabte dia 3, també s'ha preparat un altre acte. L'organització ho té tot preparat per celebrar l'aplec a l'aire lliure, això sí, molt pendents del temps. Montserrat Clapés és la presidenta de l'entitat.
3: Podríem dir que està controlat, només que estem mirant el cel. Després de l'aigat d'ahir i de les perspectives que tenim i que estan durant cada dia canviant, doncs el que estem és molt pendents del temps que ens pot fer. Per la resta ho tenim molt ben lligat, està tot preparat i està preparat per fer-ho a l'aire lliure. El que passa que, esclar, estem mirant el cel.
0: D'una banda, el dia 3 es farà la revetlla de l'aplec al Parc de Can Campassol a partir de les 6 de la tarda amb la Copla Ciutat de Granollers, i on hi haurà també trobada de bestiari organitzada per la Colla de Ratpenats Infernals de Malgrat.
3: A destacar, a la revetlla de l'aplec tenim la plantada de bestiari, que hi ha un correfoc de bestiari, i durant la ballada tenim totes les bèsties, diguem-ne, mirant les sardanes, i llavors quan acabem nosaltres comença el correfoc. I això també fa... l'any passat ho vàrem fer-ho ja i va quedar molt bé. La gent li va agradar molt perquè presentaves cada bèstia de cada poble i tot. Per cert, també va venir Palafolls i la gent les hi va agradar molt.
0: Ja diumenge serà l'aplec de la Sardana. Aquest es durà a terme a les 11 del matí al Parc de Can Campassol amb la Copla Ciutat de Girona. A la tarda, a partir de les 4, hi haurà més sardanes al Parc Francesc Macià amb tres coples convidades. Aquestes són la Copla Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. L'entitat malgratenca Cineclub Garbí estrena nova temporada i presenta el segon cicle de cinema d'animació japonesa. L'entitat malgratenca ha presentat programació per a un nou quadrimestre que s'allargarà fins al gener del 2027. La seva sessió inaugural serà el pròxim divendres 9 d'octubre amb la pel·lícula Vivir la Tierra. En parla Marc Grèvol, un dels organitzadors.
4: És un inici bastant potent per nosaltres per la temporada, perquè és una pel·lícula de Homeng, una pel·lícula xinesa ambientada als anys 90, que parla una mica de l'èxode rural i de la diferència entre la vida al camp i a la ciutat, sota la mirada d'un nen. Llavors és una pel·lícula que jo crec que agradarà molt al nostre públic i crec que és un bon inici per la temporada. Va ser premiada i molt celebrada al Festival de Berlín. Llavors crec que ens anirà bastant bé, crec que pot venir molta gent i crec que la gent li pot agradar molt.
0: A part, l'organització ha triat altres títols com El maquinista de la General, considerada una de les grans peces del cinema mut i la culminació de l'art de Buster Keaton, o també Todo lo que fuimos, de la cineasta palestino-americana Sherin Davis, entre d'altres. Dins aquest quadrimestre també s'ha programat el sector del segon cicle de cinema d'animació japonesa, una iniciativa amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar que busca apropar aquest gènere al públic jove. La proposta, de fet, va néixer l'any passat en el marc del Festival Libèl·lula amb l'objectiu d'oferir propostes culturals de qualitat als joves. El mateix Grèvol també ho ha detallat.
4: Aquest és el segon any que, bueno, a part de la programació normal que fem diversos cicles, tenim el segon cicle clàssic també, i aquest és el segon any que fem el cicle aquest d'anime clàssic normalment. L'any passat vam obrir amb Akira, que és la gran pel·lícula, una de les grans pel·lícules d'anime del segle passat, i aquest any tenim Ghost in the Shell i Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, que crec que també és són dos clàssics imprescindibles d'aquest tipus de cinema que té molta afició malgrat i també el focus al voltant.
0: El cicle començarà el 14 de novembre i s'allargarà fins al 30 de maig dins la programació del Cineclub Garbí, amb un total de 6 sessions. Totes les projeccions es faran al Centre Cultural de Malgrat. Teniu tota la programació al web de l'entitat cineclubgarbí.cat. Girem cua i anem fins a Blanes. Tono Folguera, productor del Carràs i Balandrau, rebrà el Premi d'Honor de Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà durant la gala inaugural del festival, dilluns dia 5 d'octubre al Teatre de Blanes. Folguera té més de 25 anys d'experiència en la producció audiovisual i ha estat al darrere de pel·lícules com El Carràs, Mediterráneo, Suro, Libertat o El mestre que va prometre el mar. La gala inaugural també inclourà la projecció de Balandrau, Ben salvatge, al seu darrer treball.

Espectre de la Selva, de Roger Usart, En juego, La vida, de Yolanda Puga, i La casa de la bruixa, de Toni Oprats. Un altre dels plats forts serà la projecció de Gilbert, guanyador del Goya 2026, al millor film d'animació. La sessió comptarà amb la presència de membres de l'equip i posteriorment hi haurà un col·loqui. La programació es completarà amb diverses activitats paral·leles, com una taula rodona amb actrius, el concurs d'aparadors de cinema i una rèplica del cotxe dels caçafantasmes, la presència dels personatges de Star Wars Catalunya i un concert de bandes sonores. El festival acabarà dissabte 10 d'octubre amb la gala de clausura presentada per l'Espartac Paran, en què es donaran a conèixer els guanyadors de les diferents categories del certamen. És l'hora de repassar de què parlàvem a Ràdio Palafolls utilitzant la nostra hemeroteca. Tal dia com avui, però de fa un any, del 2025, es tancava la campanya forestal a Palafolls amb 3 incendis de poca magnitud. El dia 15 de setembre es va acabar la campanya forestal d'aquell 2025. Segons dades de l'ADF, al Maresme, a Palafolls, havien treballat en 3 incendis. D'aquests, el més important va ser el 5 de setembre, just després del piromusical que donava el tret de sortida a la Festa Major. Concretament, es van cremar unes canyes darrere l'institut. En l'extinció del foc van participar 2 vehicles d'ADF i 5 voluntaris, 3 dotacions dels bombers de Malgrat de Mar i un vehicle de bombers de Pineda, així com el vehicle de Protecció Civil de Palafolls i diverses patrulles de la policia local. El resultat d'aquell incendi van ser 100 metres quadrats de canyes cremades i no va ser provocat per cap guspira del piromusical. Els altres 2 avisos van ser el 21 i el 23 de juny, provocats per petards. Pel que fa al conjunt de la comarca, des de l'1 de juny i fins al 15 de setembre d'aquell any es van rebre 21 avisos alertant de columnes de fum o incendis, 7 més que la temporada passada. I el 2021, Ràdio Palafolls us explicava que el nostre municipi estudiava instal·lar plaques solars a 5 equipaments municipals. El consistori havia demanat un estudi per conèixer la viabilitat econòmica i energètica per la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de diferents equipaments públics. L'Ajuntament volia apostar per les energies netes i sostenibles col·locant aquestes plaques que transformen l'energia solar en elèctrica per utilitzar en diferents centres públics. Segons el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls, Aleix Freixa, s'havia analitzat quins eren els equipaments públics amb les millores cobertes per cobrir i per acollir, de fet, aquestes instal·lacions fotovoltaiques. I 10 anys enrere, a Ràdio Palafolls, us explicàvem també que s'enfonsava un edifici al passeig de dintre de Blanes, això sí, sense causar ferits ni víctimes. Fet el repàs a la hemeroteca, el que hem de fer ara és consultar quina és la previsió cultural per aquests pròxims dies.

0: Una proposta cultural, obrim agendes, doncs, i apuntem el que ens indica el nostre company i presentador del programa Palafolls en xarxa, l'Albert Queiruga. Albert, molt bona tarda.
1: Hola, Jordi. Aquest dissabte, Tordera viatja fins l'edat mitjana amb una nova edició de la Fira Medieval. El Parc de la Mollera s'omplirà de parades d'artesania, música, espectacles i animació de carrer, tallers i activitats per tota la família. I aquest any, com a novetat, també hi haurà botifarrada popular. La fira estarà oberta des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Una jornada per passejar, descobrir i gaudir de l'ambient medieval a Tordera.
0: Fira Medieval, doncs, aquest cap de setmana al municipi de Tordera. Ens ho apuntem. Moltes gràcies, Albert. Ens retrobem dins el programa Palafolls en xarxa.

0: de meteorologia. Podem connectar, doncs, ara amb el nostre company Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Arrenquem el mes d'octubre i ho fem encara amb temperatures realment molt suaus. De fet, les mínimes d'aquesta passanit, a conseqüència dels núvols abundants, fins i tot han arribat a pujar i s'han situat entre els 17 i els 21 graus aquí a la comarca. Per tant, en alguns punts de la franja costanera encara tenim temperatures mínimes tropicals, i això que acabem de començar el mes d'octubre. Sembla que això no canviarà de forma substancial fins d'aquí una setmana aproximadament. Sembla que en aquest moment sí que podem tenir una entrada de vent del nord i una bona baixada de temperatura, però mentre això no arriba, haurem de continuar convivint amb aquestes temperatures realment anormals pel que és l'època de l'any. De moment avui, amb núvols abundants aquest matí, es tracta del pas d'una cueta frontal que, com ja indicàvem ahir, doncs poca precipitació, caldrà esperar. De fet, no n'esperem al llarg d'aquest matí, tot i que es veien alguns llamps enfront de la costa, però mar endins. I aquesta tarda sí que les restes d'inestabilitat associades a aquesta línia frontal podran arribar a deixar algun petit xàfec puntual i de forma aïllada cap a l'àrea de la meitat nord de la comarca, cap al Maresme Nord, bàsicament. Creiem que poca cosa. De tota manera, estem a principis d'octubre i, per tant, s'ha de seguir molt de prop l'evolució d'aquesta situació. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitació aquesta tarda. El vent s'ha d'anar reforçant del nord-nord-est. De fet, serà un vent que es mantindrà ben bé fins diumenge i es reforçarà encara més de cara als pròxims dies. Un vent que farà que la mar es vagi alterant, avui amb maró, potser alguna àrea de forta maró aquesta tarda, i després de forta maró ens acompanyarà tant divendres com dissabte i diumenge. Demà divendres amb un temps més tranquil, sembla que més assolellat, la qual cosa faria pujar encara una miqueta més la temperatura màxima. Dissabte, més núvols, possibilitat d'alguna precipitació, sempre de caràcter feble, aquí a la costa, mentre que les temperatures doncs baixarien una miqueta més a conseqüència de l'augment de la nuvolositat. De cara al diumenge, doncs, tot apunta que tindríem molts núvols encara, sense precipitacions, i es mantindria aquest vent destacable de component entre l'est i nord-est. No es pot qualificar de temporal, però sí que la mar estarà força alterada i el vent serà, com a mínim, moderat.
0: Gràcies, Quim. Com sempre, anirem actualitzant informació meteorològica al llarg de la jornada. Nosaltres ja anem tancant paradeta repassant els titulars de l'informatiu d'avui.

0: Una jornada, la d'avui, 1 d'octubre, que hem començat destacant la commemoració del Dia de les Persones Grans a Palafolls, amb els últims actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran. Palafolls s'ha sumat un any més en aquesta celebració del Dia Internacional de les Persones Grans amb la lectura del manifest i també l'excursió fins al Molí d'en Puigverd, una de les activitats tradicionals. Aquest migdia s'ha celebrat també el reconeixement a aquelles persones que compleixen 50 anys de casats i aquesta tarda arriba el concert de la Coral Palatiolo, serà el casal de jubilats. També us hem destacat que l'Església de Sant Genís de Palafolls acollirà aquest divendres a les 9 del vespre el tercer i últim concert del nou cicle Clàssica Sant Genís. La ballada anirà a càrrec del violoncel·lista Biel Garriga, que oferirà un repertori especial d'homenatge a la figura de Pau Casals. Aquest projecte musical ha estat impulsat de manera conjunta per l'associació La Puput, l'aula de música Contrapunt de Malgrat i la mateixa parròquia de Sant Genís. L'agrupació sardanista malgratenca La Barretina ja ho té tot a punt per a la 52a edició de l'Aplec de la Sardana de Malgrat de Mar. Encara que la jornada central serà aquest pròxim diumenge 4 d'octubre, la proclamació arrencarà dissabte a les 6 de la tarda al Parc de Can Campassol amb la revetlla de l'Aplec amb la Copla Ciutat de Granollers i una trobada de bestiari. L'endemà diumenge, les ballades es reprendran al matí al mateix parc amb la Copla Ciutat de Girona. A la tarda, la festivitat es traslladarà al Parc Francesc Macià amb una audició a càrrec de les Cobles Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I continuem a Malgrat de Mar perquè el Cineclub Garbí del municipi ja ha donat a conèixer la seva nova oferta cinematogràfica per al pròxim quadrimestre que s'estendrà fins al gener del 2027. La temporada s'iniciarà el divendres 9 d'octubre amb la projecció de la pel·lícula Vivir la Tierra, a la qual seguiran títols com El maquinista de la General o Todo lo que fuimos. Així mateix, l'entitat ha confirmat la celebració del segon cicle de cinema d'animació japonesa en col·laboració amb l'Ajuntament del municipi. Aquesta proposta cultural adreçada al públic jove inclourà un total de 6 sessions al Centre Cultural des del 14 de novembre fins al 30 de maig. I a Blanes hem destacat que el productor de cinema Tono Folguera serà guardonat amb el Premi d'Honor durant la gala inaugural del tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà el dilluns 5 d'octubre al Teatre de Blanes, en un acte on es projectarà el seu darrer treball, Balandrau ben salvatge. El certamen se celebrarà del 5 a l'11 d'octubre i projectarà un total de 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 propostes internacionals, incloent-hi també obres gironines. La programació de la setmana es completarà amb col·loquis, la participació d'entitats locals, un concurs de paradors i la gala de clausura presentada per l'Espectar Parà. De moment això és tot. Podeu trobar tota aquesta informació i d'altres a través de les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, però també a la nostra plana web www.radiopalafolls.cat. Nosaltres ens hi tornarem a posar de cara a demà. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
3: Molt bona tarda a tothom. Primer Palafolls en xarxa del mes d'octubre. Benvinguts i benvingudes al Palafolls en xarxa a Ràdio Palafolls. Avui és dijous 1 d'octubre i com cada dia, un cop acabats els informatius, arriba l'agenda cultural de tota la zona perquè no us en perdeu ni una. Concerts, exposicions, xerrades, actes i tot el que es mou a l'àmbit cultural a Palafolls i pels voltants. Avui parlarem de cinema i de teatre. Tenim el programa en marc del Cineclub Garbí de Malgrat de Mar, que ens explicarà com funciona aquesta proposta pels amants del cinema. I al segon bloc, una entrevista amb en Josep Morell, responsable de Tots eren fills meus, l'obra del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, que estrena aquest diumenge. Però si ja ens coneixeu, sabeu que primer va l'agenda cultural. Comencem!
4: Xarxa cultural.
3: Començarem la xarxa cultural a Palafolls. Avui, Dia Internacional de les Persones Grans, es tanca la Setmana de la Gent Gran amb una lectura del manifest i una caminada fins al Molí d'en Puigverd. També hi ha l'homenatge a les parelles que celebren els 50 anys de casats i un concert de la Coral Palatiolo al Casal d'Avis. Demà divendres 2 d'octubre, a l'Església Parroquial de Sant Genís, a les 9 del vespre, arriba el tercer i últim concert del cicle Clàssica a Sant Genís, un homenatge a Pau Casals, a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. Les entrades es poden comprar a l'aula de música Contrapunt, reservar per WhatsApp al 658-854-693, 658-854-693, o aconseguir el mateix dia del concert. Sí, queden localitats. I diumenge, a les 10 del matí, a l'Escola Municipal de Música i Dansa, coneixerem els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major, organitzat per la FIC, sota el lema Captura l'essència de la nostra festa. Mirant cap al cap de setmana següent, el Castell de Palafolls reobre les portes els dies 10, 11 i 12 d'octubre, després d'any i mig tancat per obres de restauració. Els matins hi haurà visites guiades amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions i les tardes de dissabte i diumenge visites teatralitzades. Totes són gratuïtes però cal reservar i les places de les visites teatralitzades ja s'han exhaurit. Tota la informació a palafolls.cat. Anem fins a Malgrat de Mar, que també celebra avui el Dia Internacional de la Gent Gran, amb una caminada urbana a les 4 de la tarda, que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol. Allà, a les 5, començarà una festa amb música i berenar. A més, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arriba a Malgrat aquesta tardor amb La Gran Pantalla, unes sessions de cinefòrum contra l'edatisme. Properament us informarem de les sessions d'aquest mes. I aquest cap de setmana, el 52è Aplec de la Sardana, del qual ahir ja ens van avançar els detalls als organitzadors, dissabte a les 6 de la tarda, revetlla al Parc de Can Campassol amb la Cobla Ciutat de Granollers i diumenge Aplec a partir de les 11 del matí. I divendres 9 d'octubre, a 2:15 de la nit, el Cineclub Garbí projecta Vivir la Tierra, al Centre Cultural. D'aquest cineclub després en parlarem amb en Marc. Continuem la ruta per Santa Susana, on encara podeu gaudir de l'Oktoberfest, que s'allargarà fins dissabte, 10 d'octubre, al Torrentó de Can Gelat, amb música en directe, ambient bavarès i gastronomia alemanya. El cap de setmana del 10 i l'11 d'octubre, el Santa Susana Modular Meeting reunirà aficionats al modelisme ferroviari a escala N. Just abans, divendres 9, arrenca l'Open Heart Festival, que fins al 12 d'octubre omplirà el parc i el castell de Can Ratés de música, tallers, dansa i activitats de benestar, acompanyat de la Fira Saludarte. Baixem una miqueta fins a Pineda de Mar, que viu la Setmana de la Gent Gran, també fins diumenge, 4 d'octubre. Hi ha activitats de tota mena, com estiraments amb canyes de bambú, torneig de rumicup i dòmino, bingo musical, tallers de cuina saludable i sessions de curtmetratges. Els majors de 65 anys tenen entrada lliure al complex esportiu Can Xaubet cada dia de 9 del matí a 3 de la tarda. La setmana acabarà diumenge amb la ruta de 8 quilòmetres, els 3 masos i les 2 ermites, que sortirà de la plaça de les Mèlies a les 9 del matí. Algunes activitats necessiten inscripció prèvia. Per als més menuts, demà divendres de 6:15 a 7:15 de la tarda, la biblioteca Manuel Serra i Moret proposa Juguem, una activitat per descobrir els jocs de taula a partir de 5 anys i amb els infants acompanyats. Cal inscripció prèvia. I diumenge és un dia gran pel Centre Cultural i Recreatiu, que celebra la seva diada. Al matí, missa a l'església de Santa Maria i al migdia, presentació de la temporada 2026-2027 i entrega del Premi Doltre, que enguany és per Joan Flores. A la tarda, a les 7, l'estrena de Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, que es podrà veure també els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre. D'aquesta obra també en parlarem d'aquí una estona. Girem full fins a Tordera. Dissabte, el Parc de la Mollera es transforma en un escenari medieval amb la 5a Fira Medieval de Tordera, de 10 del matí a 10 de la nit. Hi haurà parades d'artesania, espectacles, música, tallers i aquest any botifarrada popular. L'entrada és gratuïta. Diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Clavé, Carles Sanz, l'ex-tricicle, presenta Per fi me'n vaig, una comèdia codirigida amb José Corbacho, que planteja què farà en Carles quan baixi dels escenaris. L'entrada anticipada costa 20 euros i el 16 d'octubre també el Claver, Pau Roca, portarà Les coses excepcionals a les 8 del vespre. Passem a Blanes, que dissabte 3 d'octubre acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya amb 16 bandes i més de 750 músics. És la primera vegada que se celebra a les comarques gironines. A les 11 del matí començaran 4 cercaviles que convergiran a l'Ajuntament i a la tarda hi haurà havaneres amb ron cremat, música llatina i jazz i un tastet de sardanes de la Cobla Santa Maria de Blanes. I ja pensant en el 17 d'octubre, dia del Blanes Urban Fest, encara esteu a temps d'inscriure-us al concurs de grafiti i muralisme fins al 6 d'octubre a l'àrea de joventut. I acabarem a Calella, que dissabte 3 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres projecta el curtmetratge Diaris Estrets dels germans Sergi i Joan Ferrer, un rockumentary que retracta el dia a dia d'una banda de rock de la vila, entre assajos i concerts. Fins aquí l'agenda cultural d'avui. Dijous continuarem amb el programa. Al Palafolls en Xarxa avui parlem de cinema i sobretot d'aquell cinema que es viu en comunitat, a la sala i compartint impressions després de la projecció. El Cineclub Garbí continua acostant-nos propostes per descobrir, recuperar i gaudir de grans històries a la pantalla gran. En parlem amb en Marc, que ens explica la programació i tot el que han preparat per aquesta nova temporada. Benvingut, Marc, bona tarda.
5: Hola, què tal? Moltes gràcies.
3: Abans de res, com esteu? Quines il·lusions teniu per al principi de la temporada?
5: Doncs bé, estem amb moltes ganes, perquè nosaltres, com sabeu, fem dos mini-temporades a la mateixa temporada, dos quadrimestres. Ara farem una programació des de l'octubre fins al gener i després en fem una altra des del febrer, més o menys, fins a la primavera. Llavors, ara, des de la primavera passada, que no fèiem cinema, l'estiu sense cinema, i ara tenim moltes ganes de tornar a començar.
3: Veig que la primera sessió ja ens anem fins al 9 d'octubre, ja queda setmana i poc, al Centre Cultural de Malgrat de Mar, amb Vivir la Tierra. Què ens podries explicar d'aquesta estrena?
5: Bé, és un inici bastant potent per nosaltres, per per la temporada, perquè és una pel·lícula de Homeng, una pel·lícula xinesa ambientada als anys 90, que parla una mica de l'èxode rural i de la diferència entre la vida al camp i a la ciutat, sota la mirada d'un nen. Llavors és una pel·lícula que jo crec que agradarà molt al nostre públic i crec que és un bon inici per la temporada. Va ser premiada i molt celebrada al Festival de Berlín, llavors crec que ens anirà bastant bé, crec que pot venir molta gent i crec que a la gent li pot agradar molt.
3: Tenint el programa davant, veig un cicle de cinema japonès, molt d'anime, no només de Ghibli, sinó que hi ha de tot, no?
5: Sí, nosaltres, aquest és el segon any que, bueno, a part de la programació normal que fem diversos cicles, per exemple, fem un cicle clàssic també, i aquest és el segon any que fem el cicle aquest d'anime clàssic normalment. L'any passat vam obrir amb Akira, que és la gran pel·lícula, bueno, una de les grans pel·lícules d'anime del segle passat, i aquest any tenim Ghost in the Shell i Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, que crec que també és són dos clàssics imprescindibles d'aquest tipus de cinema, que té molta afició, malgrat, i també el focus al voltant, i va venir moltíssima gent a veure-la, tot i que són pel·lícules més antigues del que nosaltres solem projectar, però va venir moltíssima gent que tenia moltes ganes de veure aquesta imatge espectacular en pantalla gegant, que és la gràcia del cinema, no? Llavors vam quedar bastant contents i aquest any doncs esperem repetir l'èxit amb dues noves entrades.
3: Això t'anava a dir, perquè no només cinema japonès, sinó que estic veient també, pues, El maquinista de la General, això que dius de cinema clàssic de tota la vida, pues, anar al cinema i veure-ho por todo lo alto, que diríem.
5: Exacte, nosaltres tenim com diversos cicles, tenim evidentment el cicle habitual, que és el de cinema d'autor d'estrena d'aquest any o de l'any passat, que són les pel·lícules que són més d'ara mateix, i després tenim altres cicles, no? Tenim aquest d'anime, tenim el de Petit Garbí, que fem pel·lícules pels més petits, tenim el cinema clàssic, que aquest any està molt bé perquè fem El maquinista de la General de Buster Keaton, que celebra el seu 100 aniversari, i la farem el diumenge 18 d'octubre, i bueno, entre una cosa i l'altra estem, com pots entendre, super entretinguts i podem fer una programació molt, molt, molt plena de moltes coses diferents de tots els 3 mesos, 4 mesos que pot durar, no?
3: Poca feina teniu, pel que veig.
5: No, en tenim molta, però ens agrada molt el cinema, ens agrada fer una programació que molta gent es pugui sentir, que pugui venir molta gent diferent i que molta gent li agradi, perquè al final és la gràcia del cinema, no? Tenir moltes propostes molt diferents, diferents autors, diferents visions del món i que molta gent diferent ho pugui gaudir, no? I a veure com ens va. Jo crec que aquest any per la programació que hem fet, crec que ens pot anar molt bé i crec que molta gent pot quedar molt contenta quan surti de la sala.
3: Fem, si vols, una miqueta de retrospectiva i em parles una miqueta del Cineclub Garbí, perquè entenc que és una entitat cultural que ja porta uns anys,
5: Sí, des del 68, és un dels cineclubs més antics de Catalunya, si no el que més, i va arribar a projectar en censura, sense permisos i tota la història. Hi ha una història molt... Jo no soc tan gran com per haver viscut, però hi ha una història molt, molt curiosa darrere del Cineclub Garbí de Malgrat, i sempre és divertit que la gent l'escolti, no? Nosaltres som una entitat sense ànim de lucre que el que fem és portar cinema d'autor que normalment no està en els circuits comercials més habituals, doncs portar-lo al poble perquè la gent, acostar una mica la cultura al poble, no? És el que ens agrada fer. Fem les sessions al Centre Cultural de Malgrat, en pantalla gegant, amb les fosques, amb el so que tenim, vull dir, com un cinema normal, però amb aquest cinema que la gent no està tan habituat a veure.
3: Clar, que no són estrenes, precisament, que estem fent cinema, bueno, clàssic i no clàssic, però pel·lícules que el Cineclub considera que s'han de tenir en compte i s'han de veure.
5: Sí, normalment són de fa uns mesos, no? Intentem que sigui com menys millor, intentem que sigui el més estrena possible, que no sempre és possible, perquè nosaltres, evidentment, les hem de veure abans de projectar-les, no? Llavors ens costa una miqueta, i a més cada vegada passa més que les plataformes digitals estrenen les pel·lícules molt ràpidament, llavors intentem fer-ho el més ràpid possible i per això fem dos temporades per poder fer dos programacions totalment diferents.
3: Marc, m'esculls una pel·lícula, alguna que vulguis destacar, dient, mira, aquesta no crec que la conegui molta gent, però que sabíeu que val la pena per això, per aquest motiu?
5: Doncs, mira, una de les pel·lícules que fem aquest any, que crec que pot agradar molt, és La xica zurda. Crec que és una pel·lícula d'aquestes per tots els públics, que tot tipus de persones es poden sentir molt atrets per ella. Està dirigida per una ajudant del Sean Baker, que va guanyar l'Oscar al millor direcció, la millor pel·lícula l'any passat, i La xica zurda és una pel·lícula de Taiwan sobre una nena que li prohibeixen fer servir la mà esquerra. És una mica de comèdia i drama al mateix temps, i està gravada amb iPhone, que també té, també té la seva gràcia.
3: Clar.
5: I crec que és una de les pel·lícules que més anirà millor aquest any i que a la gent li agradarà més, i la recomano. La fem el dia 20 de novembre a les 9:30.
3: Molt bé. La gent que vulgui veure la programació, fem una mica de repàs de xarxes web i on trobar-vos?
5: Sí, a cineclubgarbi.cat i les xarxes buscant Cineclub Garbi, tant a Instagram com a Twitter com a Facebook, ens pot trobar molt fàcilment.
3: Molt bé, doncs Marc, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Seguirem una mica la pista d'aquesta temporada i tota la programació. Moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
5: Moltes gràcies.
6: Ràdio Palafrugell.

0: nosaltres al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
6: Avançar les eleccions no són bones notícies.
7: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
8: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
10: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
13: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
14: Ràdio Palafolls. Tots els èxits, un rere l'altre.

0: Al Palafolls en xarxa parlem de teatre. Aquest diumenge, el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar obre la temporada amb Tots eren fills meus, un clàssic d'Arthur Miller sobre la culpa i la responsabilitat. Per explicar-nos com ha anat el camí fins a l'estrena, tenim amb nosaltres el seu director, Josep Morell. Josep, molt bona tarda, benvingut.
1: Bona tarda, què tal?
0: Estrenem diumenge, abans de res, com us sentiu? Pocs dies de posar el taló, en quin punt està l'equip?
1: Home, estem a punt d'estrenar, hem treballat molt, hem fet moltíssims assajos i ara arribem, jo crec que sempre ens falta una setmana, sempre ho diem, no? Però jo crec que arribem molt bé, aquest dia vam fer el dissabte, vam fer una preestrena i, home, ja es va veure molt bé i ens ha donat aquesta setmana encara per retocar cosetes. Anem bé, estem arribant bé.
0: Josep, per què Tots eren fills meus? Com va sorgir la idea per triar aquest text d'Arthur Miller, ni més ni menys que Arthur Miller, per obrir la temporada?
1: Sí, mira, la veritat és que en la mostra aquesta que es fa de teatre, la Mostra Nacional de Teatre que es fa cada any a Pineda, un dia amb en Josep Maria Rovira vam anar un dissabte al matí amb un escenari a més que estava en condicions bastant doncs el local, que era uns tallers que es van adaptar per poder fer teatre, i vam anar a veure aquesta obra, el Cid de l'Arthur Miller, però la veritat és que sense conèixer-la. I, noi, a mesura que anava passant l'obra, a part de que la feien molt bé, eren els de Palamós, el grup Gespa, ostres, anaves entrant i deies, quin text més maco, quins diàlegs, que és amb molta enduresa, però molt agradable, no? És un drama total, però molt bé, els diàlegs entre ells, entre pares, entre el fill, entre la noia, entre tothom, són diàlegs potents, macos, i mira, ens en vam mig enamorar. I bé, ha estat a la nevera, no fa massa, es va fer a Barcelona Lliure amb en Jordi Bosch i l'Emma Vilarassau i la Clàudia Benito i alguns més. I bueno, ja ara ha estat el moment i mira, ens hem decidit. És un repte perquè és molt de text, és llarga, dura 2 hores i està bé.
0: Doncs intentant no desvetllar gaire, ens podries explicar de què va l'obra, que parla d'una família i un secret després de la Segona Guerra Mundial, però sembla que va molt més enllà, no?
1: Bé, sí, això és una mica, posa en qüestió el viure americà, el somni americà que sempre es parla. Això és exacte, és un cop acabat la guerra, la Segona Guerra Mundial, una família normal d'un empresari, els dos fills han tingut d'anar a la guerra. Un ja ha tornat i l'altre encara no ha tornat. Però durant la guerra, a més, el pare, amb l'empresa, amb la fàbrica, va subministrar material i va haver-hi problemes, i llavors va tenir problemes amb el seu soci. Bueno, hi ha tot això, no? Llavors torna la que era nòvia del que és fora, i es va desvetllant. Comencen a sortir tots els drets bruts que hi ha dintre la família, no?
0: No direm més.
1: Que d'un matí de diumenge, que tots estan allà fora fent el cafè i rient i estan bé, es va complicant, clar, com totes les obres, eh? Si no tindria cap gràcia.
0: És que és un text de gairebé 80 anys, eh? Que es continuï parlant, que tingui una mica d'actualitat amb el públic d'avui.
1: Sí, vull dir, la veritat és de que, i et diria més, tranquil·lament es podria adaptar a èpoques actuals, doncs amb les guerres d'Iraq, amb les guerres d'Ucrània, amb les guerres de, vull dir, amb qualsevol guerra i en qualsevol situació d'ara es podria fer amb el mateix text, exacte, només canviant, doncs això, en a quina guerra està passant això i com s'actua des de la gent que no ha anat a la guerra, mentre els fills pues, hi són i estan lluitant, no? Vull dir que podria adaptar-se tranquil·lament ara, és a dir, que és un text vigent 100%, eh?
0: Totalment. Josep, com ha estat el procés de direcció? Quin han estat els reptes de posar a l'escena un drama com aquest?
1: Bueno, sempre el primer repte de tot és que tots i que la majoria ens coneixem, moltes vegades els que la gent que trobes per poder actuar, no?, els actors i actrius, moltes vegades no han actuat entre ells, no? I d'entrada és anar-se coneixent, anar-se fent, aquest potser és el que costa, és el més innovador, no? I en canvi llavors ha sigut anar fent entendre moltes vegades o el que a mi m'agradaria o el que jo m'imagino, no? Perquè a més, com que tothom va fent teatre a la llarg, també tothom té les seves opinions i les seves coses, no? I anar consensuant això, a vegades, pues, costa una miqueta més, no? Però m'he trobat, és la gent que vam buscar, una gent esplèndida, gent molt maca, gent que ens coneixem, menys un noi que és un fitxatge nou, però la resta ens coneixíem amb tots, no? I llavors ja hem fet altres coses i ha sigut relativament fàcil.
0: Ja hi ha confiança,
1: no? La dificultat és agafar el llibre i entendre Arthur Miller i nosaltres saber-ho reflexar sobre la taula, no? Sobre l'escenari. Però per lo de més ha sigut, ostres, són aquelles coses que ja dius, ai, ja estàs pensant en quan s'acabi, que és una llàstima tot l'esforç i la relació que hem tingut, que després d'alguna manera es va per una altra cosa, no?
0: Clar. M'imagino que la gent no arriba a ser conscient de quanta gent hi participa i quant de temps heu assajat i qui hi ha a dalt i a baix de l'escenari.
1: Sí, la gent no s'ho pot imaginar. Pensa que vam començar, jo ara no me'n recordaria exactament, però igual vam començar pel març o així, és a dir, sí, pel març, vam començar pel març, ells ja tenien el paper, hem estat tot l'estiu assajant cada dia.
0: Cada dia,
1: Bueno, menys dissabte i diumenge, no? Però sí. Assajàvem cada dia a la tarda, vam intentar assajar una mica més aviat, però de 7 a 9 cada dia. Ara estem, ja fa temps que estem assajant a les 9, perquè la gent ja treballa, la gent ja li té assajar més aviat, té la dificultat. I després també hi ha una part de gent que ens ha col·laborat molt, que és els de escenografia, vestuari, maquillatge, perruqueria, so, llum, vull dir, tot el que diem l'equip tècnic, perquè d'un projecte que per dir alguna cosa, el Teatre Lliure van fer sense escenografia una gespa verda i un arbre que té importància en l'obra, no? Però no hi havia res més. I nosaltres d'un inici de dir, va, no hi farem res i que ens tinguem que bellugar molt, ho hem anat complicant i hem fet la casa, hem fet un porxo, una tanca que delimita el jardí, hem posat gespa, vull dir que hem anat complicant també la cosa i he d'agrair moltíssim a tots els que, i totes, no?, que hi han ajudat, perquè és que la setmana passada ja el teníem a punt de Carmel, no?, a punt d'estrenar, vull dir que també amb això he de dir que hem anat molt bé.
0: Hem de dir que diumenge és l'estrena, però és també la diada del centre, que amb la presentació de la temporada, el Premi d'Oltra, Joan Flores, hi ha un punt més de responsabilitat de per estrenar just aquell dia.
1: Bueno, mira, jo crec que més que la responsabilitat és la il·lusió, no? Perquè cada any per la diada s'estrena una obra i jo he tingut la sort, pues, de alguna altra vegada fer-ho, i és un dia que és clar que estàs tot el dia junts, no? Amb la missa al matí, la presentació de la temporada, el dinar, vull dir, vas fent caliu, vas fent ambient, vas fent tot, i després la cirereta és estrenar aquell dia, no? Jo crec que la responsabilitat, qualsevol obra que fem el dia de l'estrena, és bestial, no? Perquè tens la gent, esclar, som amateurs, però som exigentíssims, no? I llavors vol dir que la responsabilitat hi és sempre. Però aquest dia jo s'hi afegeix la il·lusió de, en el dia a la diada, estrenar l'obra, és perfecte. Llavors, a l'altra setmana fem una petita parada, perquè és el cap de setmana llarg i així, i llavors els altres dos caps de setmana fins que queden d'octubre també la tornem a fer dissabte i diumenge. D'entrada, 5 dies.
0: Molt bé, fem una cosa, repassem les dates d'estrena.
1: Digues, fem el dia 4 és l'estrena.
0: Molt bé.
1: I llavors, el 17 i 18, que és dissabte i diumenge, el dissabte a les 7 i el diumenge a les 6, i el 24 i 25 també.
0: Què diríeu? Algú que dubta d'anar al teatre a veure un drama d'aquest pes, per dir-ho d'alguna manera, què s'endurà l'espectador?
1: Jo diria que la gent que vingui, perquè hi ha gent que a vegades et diu no, és que les obres serioses, és que els drames, és que ja tenim prou problemes a casa, no, a casa o al món, no? I jo m'agradaria que vinguessin, perquè quan un text és un clàssic té molt de pes, i tot i que sigui dramàtic, hi ha els seus moments de més joia, no? Però sí que és cert que el text és molt bo, i llavors que la gent pugui veure un text molt bo amb una interpretació, creiem, bona. Nosaltres estem fent teatre bastant bo, jo crec que de molta qualitat. Llavors la gent segur que s'ho passarà bé. Una altra cosa realment és que diguin m'agrada més riure. Perfecte, a tots ens agrada més riure, no? Però com que és un bon treball, qui tingui ganes de veure un bon treball i que ens vingui a passar nota, però aquest dia de la preestrena hi ha gent que sabem que és més de teatre o musical o de teatre de riure, ostres, ens van dir que és una passada, que molt bé, i que realment entres a l'obra només començar ja hi entres i t'atrapa.
0: S'ha de lluitar una miqueta contra...
1: Que vinguin.
0: Exacte.
1: Que la gent vingui i ens digui bueno, o no m'ha agradat o no és el nostre, o no és el que a mi m'agrada, però que ho vingui a veure perquè realment val molt la pena. Creiem, vaja, és clar.
0: És la cosa aquesta de jo no vaig al teatre a patir, jo vull passar-ho bé, no? S'ha de fer...
1: I llavors vas a veure una pel·lícula al cinema, també de la Guerra Mundial, o de malalties o de coses, vull dir, clar, sempre veiem coses que no ens agraden, i llavors hi ha gent que cada dia mira el Telenotícies i mira que no és prou penós, no? Però ho veus, no?
0: La gent que vingui, doncs aquí, que vingui a veure-ho i després que sí, opini, a veure si tenen raó o no.
1: I després que ens digui,
0: Molt bé.
1: Que ens expliqui que ens agrada rebre comentaris de la gent.
0: Exacte. Doncs repassem webs, ccrpineda.cat per veure tota la temporada, a Instagram sí, també, ccrpineda, i totes les entrades a entrar
1: per
0: les,
1: I per poder comprar les entrades. També mireu a les xarxes, perquè estem publicant també petits vídeos i bueno, els personatges que surten i una mica d'explicació. Ja veureu que hi ha uns vídeos molt, molt macos de cada personatge. Bé, així la gent va veient, es va posant en situació i a veure què els sembla.
0: Molt bé, doncs 4, 17, 18, 24 i 25 d'octubre, Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar.
1: De Pineda.
0: Josep, moltes gràcies.
1: Us esperem. Convidem a que vinguin tots els vostres oients, i com sempre agrair-vos la tasca de que sempre Ràdio Palafolls ens entrevista, ens publicita i ens agrada molt. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Josep.
1: Vinga.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: En xarxa, amb Jordi Prat Savalls.
0: Ja ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Arriba el final del Palafolls en xarxa d'avui. Ens tornem a escoltar demà. Ja sabeu que després dels informatius tenim una cita al Palafolls en xarxa. I moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Que acabeu de passar molt bon dia. Fins demà.
3: Ràdio Palafolls. Tots els èxits, un rere l'altre.

0: Palafolls commemora el Dia de les Persones Grans. L'1 d'octubre es commemora el Dia de la Gent Gran i Palafolls s'hi ha sumat un any més per celebrar amb totes les persones grans del municipi el seu dia. Una jornada també reivindicativa que ha començat a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament, punt d'inici de la sortida, caminant al Molí d'en Puigverd, on s'ha llegit també el manifest. El Dia Internacional de les Persones Grans posa enguany el focus en la importància de reconèixer el paper que tenen les persones grans i la seva aportació a la societat. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, no de la vida", la commemoració recorda que arribar a la jubilació no vol dir deixar de participar, tenir nous interessos o contribuir actualment activament a la comunitat. Amb aquest missatge, el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans 2026, que s'ha llegit aquest matí a la plaça de l'Ajuntament, reclama una societat més inclusiva i respectuosa amb totes les edats. El manifest també posa l'accent en la necessitat de combatre l'edatisme, és a dir, en les discriminacions relacionades amb l'edat i la garantia dels drets de les persones grans durant totes les etapes de la vida. Al migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament, també està previst que celebri l'homenatge a les tres parelles que aquest any celebren 50 anys de casats. La jornada acabarà aquest vespre, a un quart de vuit del vespre, amb el concert de la Coral Palatiolo al Casal de Jubilats. Aquesta també serà l'última activitat de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. I Cineclub Garbí de Malgrat de Mar estrena nova temporada i presenta el segon cicle de cinema d'animació japonesa. L'entitat malgratenca ha presentat programació per a un nou quadrimestre que s'allargarà fins al gener del 2027. La seva inauguració serà el pròxim divendres 9 d'octubre amb la pel·lícula Vivir la Tierra. En parla Marc Grèvol, un dels organitzadors.
1: És un inici bastant potent per nosaltres per la temporada, perquè és una pel·lícula de Homeng, una pel·lícula xinesa ambientada als anys 90, que parla una mica de l'èxode rural i de la diferència entre la vida al camp i a la ciutat, sota la mirada d'un nen. Llavors és una pel·lícula que jo crec que agradarà molt al nostre públic i crec que és un bon inici per la temporada. Va ser premiada i molt celebrada al Festival de Berlín, llavors crec que ens anirà bastant bé, crec que pot venir molta gent i crec que a la gent li pot agradar molt.
0: A part, l'organització ha triat altres títols com El maquinista de la General, considerada una de les grans peces del cinema mut i la culminació de l'art de Buster Keaton, o Todo lo que fuimos, de la cineasta palestino-americana Sherin Davis, entre d'altres. Dins d'aquest quatrimestre també s'ha programat el segon cicle de cinema d'animació japonesa, una iniciativa amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar que busca apropar aquest gènere al públic jove. La proposta, de fet, va néixer l'any passat en el marc del Festival Libèl·lula amb l'objectiu d'oferir propostes culturals de qualitat als joves. El mateix Grèvol també ho ha detallat.
1: Aquest és el segon any que, bueno, a part de la programació normal que fem diversos cicles, per exemple, fem un cicle clàssic també, i aquest és el segon any que fem el cicle aquest d'anime clàssic, normalment. L'any passat el vam obrir amb Akira, que és la gran pel·lícula, una de les grans pel·lícules d'anime del segle passat, i aquest any tenim Ghost in the Shell i Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, que crec que també són dos clàssics imprescindibles d'aquest tipus de cinema que té molta afició malgrat i també el focus al voltant.
0: Aquest cicle començarà, aquesta part del cicle, de fet, començarà el 14 de novembre i s'allargarà fins al 30 de maig amb un total de 6 sessions. Totes les projeccions es faran al Centre Cultural de Malgrat de Mar. Teniu tota la informació de la programació al web de l'entitat cineclubgarbí.cat. De moment és tot, ens hi tornem a posar d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovisión amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele. Amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
1: Molt bé, contents d'escoltar-te, com
3: molt,
1: sempre.
3: Molt contenta.
1: Què ens expliques avui, a veure?
3: Mira, he anat buscant, per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
1: Sí.
3: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
1: Ai, sí.
3: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que deia, nena, tu vales mucho.
1: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
3: Doncs això era de l'any 84.
1: Fixa't.
3: També hi havia aquest any La bola de cristal.
1: Ai, La bola de cristal, Assumpta.
3: Amb Alaska i Javier Gurruchaga, que triomfaron en televisió presentant un programa infantil con un toque diferente.
1: Mira, escoltem la sintonia, què et sembla?
3: Em sembla molt bonic.
1: Vinga.
0: La Caixa Tonta.

0: que tiene esa bola que todo el mundo le mola.
1: Todo el mundo le mola.
0: Molt bé, aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84, una cosa molt trista que fa molt de temps, la muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, i pobre home, eh?
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo, eh?
1: I la Pantoja que deia, aquí ten les imatges, ho va prohibir.
0: Sí, sí, sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, mira, el 84.
0: Mare meva, sí, sí, Déu-n'hi-do, eh? 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí, sí.
1: Després ja, al mateix temps, com a Pedro por su casa...
0: Ai, com a Pedro por su casa...
1: El Pedrito mira. Ruiz...
0: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos, eh?
1: Que fa uns vídeos molt xulos, eh? L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, sí, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no m'acuerdo
0: sí,
1: de nada.
0: No m'acuerdo de
1: Soy
0: nada.
1: Soy Pedro, me llamo Pedro, me llamo como, como... És graciós, eh? És molt,
0: molt
1: bo,
0: molt,
1: eh?
0: Molt, molt, molt bo.
1: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
0: Ai, sí, que ho va comentar.
1: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael, eh?
0: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant, eh?
1: Que
0: com
1: maco,
0: un campeón,
1: que maco. Ai, Déu meu, que li duri, no?
0: I tant, que duri molt.
1: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
0: Oi, el Falcon Crest, assumpte.
1: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
0: Mira.
1: A veure què passava.
0: Escoltem la sintonia. Falcon Crest.

0: explica l'assumpte.
1: Jo no sé què penses, però, a veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
0: Això segur, assumpte, eh? Sí.
1: Sents les sintonies i dius, ai, això m'ha arribat a l'ànima, i dius, de què era? Ai, no sé, no
0: ai,
1: sé.
0: Ai, mare meva.
1: A què sí?
0: I tant, tens raó, assumpte.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
0: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
0: pobreta,
1: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por el Enric Sopena, mare meva.
0: Mare meva.
1: El Sopena.
0: El Sopena,
1: jo vaig conèixer molt, era molt dur, eh?
0: Sí,
1: molt
0: atent
1: i molt dur, eh? Molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant el Sopena.
0: Era molt, molt seu.
1: Sí, tenia la seva història.
0: I tant.
1: També hi ha Turno de Oficio.
0: Apa, Turno de Oficio, explica una mica del Turno de Oficio.
1: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Que mono era el Galiardo.
0: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia també. Turno de Oficio.

0: L'any 86, any de plebiscitos i eleccions e ingreso a la Comunitat Europea, posa aquí que trae bastantes escàndalos a Televisió Espanyola.
1: Apa, mare meva!
0: Però el brillo de luz de luna y el buen humor de Media Naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ya, Assumpta.
0: A veure, també
1: vaya que
0: és
1: sempre,
0: història,
1: I sempre hi ha hagut coses d'aquestes,
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist,
0: És que la vida és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisión Española en la campaña del referéndum.
1: Apa, aquí.
0: Això l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: I el nombramiento de la Pilar Miró.
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a obrar por su cuenta y a deshacer todo o casi todo lo hecho por su polémico predecesor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do,
0: És molt forta, no?
1: És forta, Sempre hi ha hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí, el que passa que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscant.
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.

0: I aquí a la foto, si la vols penjar a la xarxa.
1: Mira, penjarem.
0: Home, home.
1: Home, sisplau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que no sé la de aquel any, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos... es deia Waldo de los Ríos,
1: sí, sí.
0: I el Miguel Ríos,
1: sí,
0: el van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven, i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot, eh?
1: Tot, al final, ja
0: I, bueno, ell es va suïcidar, el Waldo,
1: sí, sí,
0: de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot.
1: No,
0: però era un triomfador,
1: totalment.
0: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies,
1: sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella,
1: sí, sí.
0: Doncs
1: molt
0: la vida,
1: doncs escolta, la vida, Assumpta,
0: molts comentaris, no?
1: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
0: És xula, escolta'm, no? Home, avui no tenim
1: fantàstica
0: a la Nora,
1: no passa
0: que
1: res.
0: També ens posa una, el present una mica.
1: Una miqueta, però ja un altre dia ja vindrà.
0: I tant que sí,
1: escolta'm.
0: Molt doncs bé,
1: hem doncs mira,
0: aquí
1: hem comentat
0: fins a l'any 87.
1: Una mica de tot. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més
0: si
1: coses.
0: Si volen, sí. Mira,
1: I tant que sí.
0: És maco sentir les músiques, Joan.
1: Que sí? Doncs mira,
0: m'encanta.
1: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurrutxaga, que ens
0: molt
1: animi
0: bé,
1: una miqueta.
0: Molt bé, que sempre dona vida, eh?
1: Vinga, doncs, viatjant, seguim amb el programa. Oh.

Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda, com no, per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques de Iberofon i Zafiro. El 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i

0: Iberfon, i el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, l'arbre, Bésame mucho, com el vent, l'emigrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, o Esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem no. Ja perquè té,
1: bueno,
0: un currículum,
1: és que té un currículum, jo la
0: impressionant
1: conec.
0: I encara en queda, que ara en parlarem amb ella perquè això és llarguíssim,
1: Sí, sí, de fa tants anys, i és una persona com molt, molt entranyable, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla, i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia, amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre, programa que es fes, hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també eren molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem, i no sé, eren com molt rebeldes, no? Tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran aprecio.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Cantats.
2: Però el que m'anava a fer l'any 63,
0: El 63.
2: Sí, sí.
0: Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, sí. I el festival aquest de València, no sé quin festival era. Era el festival de Venècia, no de València.
0: De Venècia. Ah. Venècia, tens raó, de Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí, jo dic que a València no faig temps.
0: No, és veritat, és veritat, el festival de Venècia, tens raó tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu, nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt, i a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió, i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor, i que va ser una de les presentadores, i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, no es pot dir que m'hagi entretingut.
0: No has passat, no gens, no has no passat pas desapercebuda, ja t'ho dic jo.
2: No m'hagi entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Jo recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que
0: home,
1: vaig anar al teatre a veure també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat bueno, la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia
1: jo
2: res.
1: Jo recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans no feia res, jo em dedicava a estudiar i després el Se'n va anar vaig continuar estudiant,
1: clar.
2: Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar.
0: No et deixava cantar?
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar, i a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar que no em deixés cantar. Ai, que no, jo no, tampoc li vaig dir mai que jo no deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que ell em va dir, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat, i no, i bé, ens vam entendre molt bé. Les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo per exemple que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quins avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com ha canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podries explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna
2: home,
1: cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini, si recordeu.
1: Sí, senyora.
2: Amb l'Audet Pinto, que venia,
1: i
2: allà ens ajuntàvem tots. I el que passa és que les cases de discos de tant en tant feien algun còctel, alguna trobada així amb artistes amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. Mm-hmm. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè nosaltres,
0: sí.
2: Perquè...
0: Sí.
2: No, no, allò era més... Tot, era tot molt... molt més pla i més clar i estàvem, i nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra,
0: si
2: nosaltres
0: no
2: cobràvem a l'hora de treballar.
0: Deixa'm escoltar, sí, què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta.
2: Vale.
0: Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
2: Per quin favor. Pitu.
1: Quina què veu més ara? De veritat,
0: oh,
1: nena. Quina
0: com meravella. Ha canviat tot.
1: És que és veu
2: no, ha canviat, no, ha canviat la manera de fer les coses. Però els cantants no han canviat. El que,
0: però aquestes el que cançons té, han quedat que de per vida. Aquestes
2: que
0: cançons...
2: I no les pot explotar.
1: No
2: les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Mm. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom sembla que neixi ensenyat.
0: I
2: si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors perquè hi ha gent molt vàlida avui en dia, també.
0: Hi ha molta cosa prefabricada, això
1: molt.
0: Sí, eh?
1: Mira, l'altre
2: sí, bueno,
1: dia...
2: Sí, però jo he sentit de gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha molts...
0: Però
2: jo he sentit gent molt vàlida que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No,
0: segurament.
2: Però és allò, saps? Jacinto Benavente, los intereses creados.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que té unes veus molt precioses.
0: Escolta'm,
2: però això és que els enganxi algú que cregui en ells. És a dir, que cregui en el cantant, no a fer negoci.
1: Exacte,
2: perquè ara avui en dia els cantants semblen clínics, usar i tirar.
0: Aquí està.
1: Sí.
0: Operación Triunfo mateix, per exemple.
1: No sé qui era l'altre dia que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala que t'estiu.
2: No, però gent de campanetes i ui, tots aquests totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data de i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de 6 gales, 10... quan nosaltres en fèiem allò que dèiem doblete.
0: Mare
2: acabar de treballar en un poble i anar a un altre poble a 20 o 25 quilòmetres
1: i tant.
2: Però clar, tot ha canviat també, clar, és que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser, allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor. La qualitat de so també.
2: Sí, jo trobo que ha perdut.
0: Home, Déu-n'hi-do, la qualitat que hi havia,
1: La qualitat, perquè per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc de vinil a 30 cèntims i em vaig parar com un respecte,
0: mare meva.
1: 30 cèntims i vaig mirar i hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola a 30 cèntims, i jo em vaig parar i vaig dir, oiga, què passa con estos discos? Dice, bueno, va la gente, los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos, y nosotros los cogemos y los vendemos a travesera.
2: No sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira,
2: i trobar, el que passa és que, bueno, a lo millor, doncs, bueno, hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes fortunes.
0: Joies, no?
1: Sí, senyor. Ah. Jo també els tinc guardats tots, eh? Sí, tinc com,
2: però,
1: bueno...
2: No, però no meus.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, jo tinc tota una col·lecció de la Barbra Streisand,
1: sí.
2: I tota una col·lecció del Frank Sinatra,
1: sí.
2: I tota una col·lecció del Tony Bennett, ja, escolta,
0: Tony Bennett.
2: I tinc un
1: Michael
2: un
1: Jackson
2: germà
1: té tots els vinils,
2: meva,
1: la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això, el dia que vulguis fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, o jo tornaré perquè és que hi havia disc de veritat que valien la pena, però molt,
2: sí.
1: Molt,
2: mm.
1: Hi havia com una habitació plena. I jo dic,
2: sí, bueno, mira, no.
1: Dius que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs,
2: sí.
0: Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival d'Eurovisió, ja portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió.
2: Però està fa tant gràcia que quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit? De quin color era el vestit?
0: Blue.
2: Un
0: blau, no?
2: Blau, o sigui, com... turquesa, clar.
1: És que el veig colorejat sempre.
0: Jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit estava... Podria ser que estava dissenyat per el Pertegaz, Manuel Pertegaz, i pesava 14 quilos.
2: Sí, no pesava, no, pesa.
0: Pesa 14 quilos. I estava compost per uns canutillos, no, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No, és un turquesa clar.
0: Turquesa clar i tres collars.
2: Sí, portava tres collarets, es veu que no en van tindre prou, i ala.
0: I escolta, i pesaven un quilo, d'un quilo, cada collaret.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm.
2: Sí, bueno, però
0: I atenció, vas cantar el Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No, no, no. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès,
2: sí.
0: I serbocroata.
2: Serbocroata, sí.
0: Sí, que Déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No, no vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. I és que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, ja va ser un moment de bogeria.
0: De bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
1: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta. Tengo tanto...

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant.
2: Allà va ser un terrabastall.
1: Clar, llavors era molt impressionant.
0: Hi havia, en aquell any hi van participar artistes com per exemple Lulu del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara de França,
2: sí.
0: I Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no, de mans de la Maciel.
1: Que... Ah, què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure en una revista.
0: Sí.
2: I les revistes i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré, sí, quina revista és perquè tampoc no.
1: Les revistes de los dentistes que quan
2: no li vull fer publicitat,
1: veus? No.
2: Aquestes revistes, sí, que si no es claven amb la gent, i llavors
0: no
2: posaven i posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Què dius?
1: Que alegre, que bonito.
2: I llavors, pues, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, que burros.
2: I escolta, ara...
1: Que burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues clar, escolta, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burro?
0: Per favor.
1: I a part que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillar, maquillada, depèn del pla, no, de la forma.
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que sigui molt ben conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima, Salomé.
2: Sí, bueno, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic, la trauré d'aquí. Però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra, però no la treguis.
2: I em veig aquella foto que jo deuria tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per l'amor de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem, perquè canviem tots.
0: Clar.
2: I tothom ens fem grans, i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí.
1: Sí.
2: Però és la mala idea que
1: hi ha.
2: Hi ha
1: molt mala
0: la mala
1: idea,
0: fe molt aquesta, mala idea. Hi ha molt mala,
2: sí,
0: fe.
2: Hi ha mal estil, mala idea, van a fer mal.
0: Van a fer mal.
2: I no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado, i clar, estava ara, ella, sí, que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar,
2: estava ella amb un barret i tot, de vestir d'aquella manera que va ella, sembla que porti drap i coses d'aquestes.
1: Sí, sí, sí.
2: Però bueno, ella va com li dona la gana.
0: Clar.
2: I després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: Tiempos pasados.
1: Sí, jo
2: perquè no sé qui són els que ho ha fet, però penso bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
0: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat molt tot,
0: i
2: moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
2: Pues escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
0: És que ha canviat.
2: No m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
1: sí,
2: un festival de sonats,
0: sí,
2: un festival de coreografies, a
0: sí,
2: veure allà qui la fa més grossa.
0: És que aquí
2: no
0: està, aquí està.
2: No, sí.
0: Aquí està, aquí està, perquè ara premia el show, a la cançó.
2: Sí,
0: no es busca.
2: Però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que la paga i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus. Si no vols, fora.
1: Bueno, també com ahir els Premios Max, que tothom parlava de l'IVA, i és clar, cada any parlen del mateix, i clar, la gent també n'està una mica cansada, el públic.
2: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
0: Hombre, déu-n'hi-do,
2: eh? És una cabronada aquesta IVA tan
1: però és que
2: eh?
1: Jo no sé què tenia.
0: Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els hi va fer una botifarra.
2: Ja. No, jo no sé què, ja no sé què els hi va fer,
1: però potser és la que té menys dret a queixar-se.
2: Tampoc hi ha que arribar a l'ordineria.
0: No, tampoc.
1: Clar, tampoc té tant dret a queixar-se, vull dir, hi ha gent que sí que es podria...
2: Però
1: plataforma...
2: avui dia l'espectacle està, no, està
0: molt castigat,
2: molt
0: malament, està castigat,
2: i si continuen matxacant-lo d'aquesta manera, encara ho estarà més de malament.
0: I
2: de l'espectacle viu molta gent, no viu només el que dona la cara.
1: Clar.
2: A darrere del que dona la cara hi ha molta gent.
0: Home,
1: moltes famílies.
2: Hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
0: I tant.
2: I s'està acabant perquè, escolta, aquest IVA tan alt, coi, perquè no posen a l'IVA anava a dir un disbarat.
1: Sí,
0: ja
1: t'hem entès.
0: Ja t'hem entès.
1: T'hem entès perfectament.
0: Sí, perquè és que realment que és una... Bueno, és denigrant, perquè certament la gent que és molta, que es pensa que són quatre gats que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
2: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
0: Molta gent.
2: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva,
0: mira,
2: té un 21%.
0: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals, m'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
2: I et foten una clatellada, que et deixen tremolant.
0: Clar, tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o el meu pare, o qui sigui. Va, anem als 4, mira, ja són 100 euros.
2: No, és privatiu.
0: No pots.
2: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè és no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista, que és el... com se diu aquest noi? Ai, aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
0: Ah,
1: Alberto?
0: No, que fa imitacions.
1: El Dani Rovira, Alberto.
2: No, que estava de jurat a Tocar a Me Suena.
0: A Tocar a Me Suena.
1: Ah,
2: sí.
0: Sí, el Carlos Latre.
2: Carlos Latre, és boníssim.
0: És boníssim.
2: Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
0: Sí.
2: Doncs escolta, una butaca val 34 euros.
0: Sí, sí. Ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
2: 34 euros una.
1: Sí, sí.
2: Només que vagin 4 persones...
0: Compte.
2: A rap estira cabells, doncs.
0: Compte amb això.
2: Clar, escolta, hi ha molta gent, doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot. Doncs, coi, deixeu estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
0: Això.
2: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
0: Clar.
2: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
0: Sens dubte.
1: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
2: Sí,
1: una a Sant Cugat, l'altra no sé on...
0: Clar, perquè és
1: perquè,
0: que en part és això.
1: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
0: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
1: Que no val la pena.
0: I jo de què visc?
1: Clar.
2: No, està tot molt tronat, i està molt tronat. També s'ha de dir que la vida ha canviat molt,
0: sí,
2: i els gustos també han canviat.
0: També.
2: Però de totes maneres hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan, i quan es fan la gent no hi va perquè és massa car.
1: Sí, tens raó.
0: I tant. I de la televisió què me'n dius, Salomé? Perquè avui dia la televisió poca cosa.
2: Mira, nen, jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
1: Clar.
2: Ja està, perquè escolta, jo gent que es baralla, gent
1: que...
2: Oi,
1: tot el dia, aquesta tarda.
2: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir
0: mai
2: una paraulota.
1: I sempre,
2: la gent es tirava de cul per terra.
1: I sempre deien que l'important no era posar-te amb les persones, sinó fer imitacions. O sigui, el que parlava ell,
2: si no es posen amb aquest, amb l'altre, que si un és geperut, que si l'altre és tartamut,
0: no es ven,
2: que si l'altre ja no fan gràcies.
1: No.
0: I a més, aquests programes, tot està manyat, tot és una pantomima,
2: sí,
0: tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
1: Hi ha un guió establert, però tiradíssim,
0: Tots.
2: Si no són o pel·lícules o sèries... per a sèries que comencen i acaben, eh? Aquestes que duren una botifarra.
0: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
1: Sí,
2: no, res,
1: sí,
2: tampoc
1: sí,
2: m'interessen. No. Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula si m'interessa, i després et dic una altra cosa. Et fan... que jo també ho comprenc, escolta, sí, sí. Les privades viuen de la publicitat, per tant, sí, tenen que posar publicitat. Sí. Però estàs veient una pel·lícula i dius, ai, i t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora, i tot
1: sí,
2: un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres, quan torna la pel·lícula ja no saps de què va.
1: Sí.
2: Però jo, per això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
1: O agafar un vídeo que tens tu una pel·lícula que t'encanta i te la poses i ja està.
0: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns, ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
2: Moltíssim.
0: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de Over the Rainbow, que, bueno, m'encanta.
2: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, Salomé.
2: Igualment.
0: Cuida't molt.
2: Un petó per tot.
0: Fins sempre. Adéu.

0: li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Yo sé que me critica. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, la missa de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa, doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, bueno, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català, anglès i afro house. L'afro house té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afro house què significa?
2: Afro house és música electrònica però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser, o què?
2: Totalment, de fet la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa de la terra. Llavors aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve tu aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment, d'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà: ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la gran Shakira.
2: La gran Shakira, sí, he treballat dos cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, i bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, i sí. Què més?
2: Sí, bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan l'he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran, i cada vegada més, si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí,
2: perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Seguis la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs bé, està preparat pel programa, no?
2: Sí.
1: Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, el seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala. Bueno, doncs pues bé, està arreglat. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no callen, no callen, la xerra, què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no callen, no callen, la xerra, què xerres? De què xerres?
3: ¿Qué dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
3: Ah, no.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud, nada.
1: La caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és el Jorge de los Sultanes. Ah, però hi ha el David. Hola, David. Hola. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslong.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient.
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més sèrio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: El canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, perquè sí, ja volen... La xarxa, televisions locals.
1: No, però no, les xarxes, com van les xarxes? Tu portes les xarxes.
5: Molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però ojo, quina caixa, és una caixa ben grossa. Això és
1: important és que posin monedes. Perquè
5: molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls-hi al becari que em prepari la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Bueno... Qui és?
1: Una burbuja presidenta.
6: Sos el tapón codornio, el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, pero qué mariquita que va.
6: Pero qué haces, Toni, qué haces, qué es una charcha. Me estaba vuelvo loco. Una charcha no es esa que se pone a cuatro patas en una casa, una charcha.
1: Pero vas todo dorado.
6: De burbuja Freixenet, Toni.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
6: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es el otro de tus
6: estilos? Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo va la canción?
6: La canción va, agente, deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro, a ver.
6: Porque una locura voy a cometer, voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, la pluma?

0: com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen, de demà, qui ve demà?
1: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
2: La Vega,
0: tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: Això no pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Tu em pots seguir somiant. Estàs trist.
1: Uf, molt. Sí.
0: Que, mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat.
0: El tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
3: Sí, l'he preparada.
0: De qui?
3: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
3: Ah, ostres.
0: Que no m'ho heu preparat el noi que ve?
1: Oh, pues
0: si tinc comandat a tu, l'Orlando, ja. Quiñones.
1: Ai,
0: estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
4: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
4: Gràcies, com sempre, Toni Rovira i tu. Pluma, gai, pluma, pluma, pluma, gai.
5: Mòrica fiel. Marica tu.
6: El racó de Toni Rovira.
5: Marica jaja. Marica quién.
7: Hola a todos, soy Ricky García de Yotele, os mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes, por supuesto a Joan, a Asunción y a todos los que estáis escuchando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
6: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.

0: sabes que mi amor no es mío.
1: Porque cuando me miras se agua la boca, calma mi sed.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i envio una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, a reveure.

0: Demà divendres, tercer i últim concert del nou cicle Clàssica a Sant Genís. Serà a les 9 del vespre, com sempre, a l'església de Sant Genís de Palafolls. En aquesta ocasió visitarà el cicle el violoncel·lista Biel Garriga per fer un homenatge a Pau Casals. Escoltem a Sebastià Aguilar com explica aquest concert en una entrevista al Palafolls en xarxa.
1: En Biel Garriga també és una persona que està molt vinculada a Contrapunt i tenim moltes ganes també de la seva actuació, perquè és un noi que ara mateix està estudiant al Conservatori Superior a Bèlgica i està estudiant violoncel, i tenim moltes ganes de que ens pugui presentar aquest homenatge a Pau Casals, que de fet en algun moment, no sé si encara, ha pogut tocar violoncels que també ha tingut Pau Casals.
0: El concert de divendres serà el darrer d'aquesta primera edició de Clàssica a Sant Genís, organitzat a tres bandes, per la Puput, l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar i la parròquia de Sant Genís de Palafolls. L'organització en fa un balanç positiu. Escoltem Dolors Ribot, de la Puput.
2: El cicle de Clàssica de Sant Genís acaba aquest divendres. Per a mi ha estat tot un plaer ser membre de l'organització d'aquests concerts, en el que tot ens ha fluït. Totes les actuacions han estat fantàstiques. Hem pogut gaudir de l'església de Sant Genís, que té unes condicions acústiques excel·lents. Cal dir que en totes les actuacions l'església feia goig de veure, tota plena, amb tots els assistents gaudint de totes les propostes fetes.
0: El concert de demà al vespre té un preu com els altres, de 10 euros. Les entrades anticipades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt o abans de l'inici del concert demà al vespre a la mateixa església. De moment això és tot. Més informació d'aquí una hora a través de Ràdio Palafolls.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: els èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.
1: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca des de 8 punts diferents del territori, passant per Tordera, Palafolls, Malgrat, Calella, Sant Vicenç de Montalt, Canet de Mar, Arenys de Mar i Premià de Mar amb en Marçal CC a les vies de so. Avui és dijous 1 d'octubre de 2026 i parlem de la gent gran. Avui se celebra el Dia Internacional de la Gent Gran, una jornada dedicada a reconèixer el paper de les persones grans a la nostra societat i a posar en valor tot allò que ens aporten. Parlem d'una generació que acumula experiències, coneixements i una manera d'entendre la vida que també forma part de la nostra memòria col·lectiva. Són pares, mares, avis i àvies, però també persones actives amb inquietuds, projectes i ganes de continuar participant en la vida dels nostres pobles. Avui, a l'hora a Maresme, volem posar-los al centre, parlar de com vivim l'envelliment i reivindicar una etapa de la vida que va molt més enllà de l'edat que marca el DNI.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
1: I comencem parlant de la gent gran, primer coneixent la feina que es fa des dels ajuntaments de cara a aquest col·lectiu. Fixem-nos, en aquest cas, en l'Ajuntament de Palafolls, amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, a continuació parlem amb una regidora, veritat?
3: Sí, tens tota la raó. De fet, no serem l'únic municipi. En molts municipis, per exemple, de la comarca, avui s'han fet activitats amb motiu d'aquest Dia Internacional de les Persones Grans que comentaves a la presentació. Gemma, avui vull conversar amb la regidoria de gent gran del nostre municipi, amb la regidora de gent gran, la Marta Labart. Crec que la tenim al telèfon. Marta, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Dia intens, aquest Dia Internacional de les Persones Grans, on a Palafolls, per exemple, igual que molts municipis, s'ha fet la lectura del manifest. Nosaltres avui, que també hem fet l'homenatge a les persones que celebren els 50 anys de casats, i acabarem amb un concert de la Coral Palatiol a la tarda. Per tant, un dia especial per la regidoria, oi?
4: Sí, bé, a més aquest dia és l'últim d'aquesta setmana de la gent gran que portem des del dimarts de la setmana passada, amb diferents activitats que donen inici també al curs, etc. I avui doncs ho acabem amb aquesta lectura, amb aquest homenatge i amb aquesta coral, que és una coral formada per gent gran. Vull dir que aquesta és la particularitat i la gràcia també d'aquesta actuació d'avui la tarda.
3: Marta, a les 9 del matí a Palafolls s'ha fet la lectura del manifest institucional. Què ha volgut reivindicar aquest manifest? Fest.
4: Bé, aquest ha sigut un manifest una mica transversal, hem parlat una mica de tot, perquè de fet la importància de cuidar les persones grans implica una societat que cuida les persones grans, implica una societat que es cuida ella mateixa. Tots acabarem sent grans, no? I llavors hem de treballar perquè la realitat, el dia a dia d'aquesta gent, no? Que han sigut els nostres pares, mares, avis o tiets, no? Els que ens han precedit, doncs tinguin la bellesa i una edat avançada amb dignitat, des dels que són actius com avui, no? Que hem caminat bastant fins als que avui malauradament no han pogut venir, però han pogut gaudir d'altres activitats.
3: Mm-hmm. Marta, aprofitant que et tenim aquí per fer una semblança a totes les regidories de gent gran o fins i tot de benestar social que podem tenir repartides pels municipis de la comarca, què suposa poder fins i tot a nivell personal ser regidora de la gent gran i què t'aporta?
4: A mi personalment m'agrada molt, la veritat, perquè aquests dies que hem sigut intensos, vam fer l'excursió, que vam anar a Peralada, vam fer una festa en homenatge a les persones de 90 anys, més tota la gent gran en general, que vam fer un bingo musical xulíssim, vam anar al geriàtric, etc. Tots aquests dies, a part del dia a dia també, la gent gran t'explica moltes coses i et parla molt. I quan una cosa no els agrada te la diuen ràpid. I això és molt bo també, perquè ens permet a nosaltres millorar, ens permet reaccionar i aportar novetats, no? Jo és la quarta setmana de la gent gran que fem i cada setmana és millor, perquè com et deia fa un moment, te'ls escoltes, te'ls mires, veus què els agrada més, què els agrada menys, i amb això vas treballant. I després també passa que amb aquestes converses també detectes doncs, aquesta soledat no volguda que és tan... que és aquesta mena de xacra que és tan important perquè és silenciosa i en canvi molt present, també detectes això, no? Doncs la senyora que fa dies que no diu res, la senyora que no vol venir perquè li fa vergonya, llavors doncs des de serveis socials podem trucar, podem fer tota aquesta xarxa importantíssima, ajuda també a cuidar-nos els uns als altres i que des dels consistoris puguem actuar i podem fer feina, podem treballar per ells.
3: Mm. Per tant, Marta, ara t'escoltava i una de les principals tasques de la regidoria de la gent gran segurament és reincorporar-los a la societat, en el cas que sigui així, o si més no, fer que no es despengi, no? Una societat que cada vegada va més de pressa i que sembla que has d'aprendre coses noves constantment si no et quedes enrere.
4: Totalment, nosaltres ara hem fet, bueno, nosaltres tenim la sort que aquí a Palafolls tenim un casal de jubilats molt actiu amb moltes activitats, però sí que és cert que no tothom va al casal, la gent és gent que posa les dades, té altres activitats i no té ganes d'anar al casal a jugar al que sigui, no? Però sí que hem fet cursos de digitalització, per exemple, ara precisament atenent amb una de les demandes, no recordo quina de les activitats que hem fet, farem un taller perquè la gent es pugui donar d'alta a l'IDCAT per poder entrar a la meva salut, una cosa tan senzilla com aquesta. Ara ho han canviat el sistema i ja tothom va, bueno, ostres, i ara què, no? Doncs farem tallers amb el mateix personal de l'Ajuntament, no cal contractar personal extern. Amb el mateix personal farem tallers perquè tots puguin accedir a una app tan important com és la meva salut per poder veure les agendes, per poder veure les cites, etc. Uh-huh. Vull dir, i això és el que dèiem, no? Treballar perquè no quedin despenjats amb la realitat. A mi em sembla molt bé, no? Poder fer un taller d'Instagram, està molt bé, però la realitat és que volen entrar a la meva salut.
3: No, o a l'hora d'anar, per exemple, a treballar, no? Amb l'aplicació, per exemple, de la Caixa en qüestió, del banc en qüestió, que en aquest cas sí que es necessiten precisament aquestes nocions. I lligat a això, precisament, i ja per anar tancant l'entrevista, Marta, sí que m'agradaria dedicar un temps a aquell, un dels projectes que a mi em sembla més tendre dins la regidoria de la gent gran, que és allò, el projecte intergeneracional, no? Moltes vegades el que heu fet és unir escolars o gent de l'institut amb la gent gran del nostre municipi, fins i tot del geriàtric que tenim aquí, simplement per compartir experiències.
4: Sí, això és maquíssim i moltes vegades són iniciatives que surten de les mateixes escoles. No, nosaltres evidentment que hi donem tot el recolzament i a vegades podem donar doncs, una idea, una pinzellada, però és una consciència crec molt important i aquestes activitats, fa un parell d'anys es van fer un projecte preciós que es deia Paraules Desconegudes i en què es feien parelles lingüístiques amb persones grans del municipi on es descobrien paraules que els nanos avui en dia no tenen ni idea del que vol dir, no? Llavors es va fer tot un projecte que va ser preciós i amb això es treballa aquesta relació i aquesta realitat perquè també la bellesa en ve baixa, no? A vegades és com que vivim d'esquena, no? I hem de viure de cara perquè la gent gran, vull dir, són els nostres, vull dir, som tots al final. Mm. I això és molt maco de fer, també s'ha fet amb l'institut, amb el diferents projectes també, sí.
3: Mm-hmm. En sumem doncs aquestes últimes frases que ens comentaves avui doncs amb més motiu amb aquest Dia Internacional de les Persones Grans on hem volgut també veure quines són les feines que es fan des dels diferents ajuntaments. Marta Labart, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Palafolls, gràcies avui per compartir una estona amb nosaltres.
4: Moltes gràcies a vosaltres, molt bona tarda.
1: Gràcies, Jordi. Seguim avançant i ens preguntem com tractem a les persones grans. Les escoltem i respectem la seva autonomia o de vegades tendim a decidir per elles sense adonar-nos-en? Per aprofundir en aquesta qüestió, en parlem a continuació amb en Martí Capçada.

0: Doncs sí, Gemma, quan parlem de gent gran, sovint ho fem des de la idea que són persones que necessiten ajuda, atenció o protecció. Però, realment, com les tractem en el nostre dia a dia? Aquesta és la pregunta que ens farem avui. Els parlem amb normalitat o de vegades ho fem com si fossin infants? Els escoltem quan prenen decisions sobre la seva pròpia vida i fins a quin punt els prejudicis sobre l'edat condicionen la manera com ens relacionem amb ells? Avui volem posar el focus precisament en això, en com tractem la gent gran i quins comportaments tenim normalitzats que potser hauríem de revisar. Hi ha situacions molt quotidianes que probablement tots hem vist alguna vegada. Una persona gran entra en una botiga i algú de cop li parla amb un to excessivament infantil. Va al metge i en lloc de dirigir-se directament a ella, el professional parla amb l'acompanyant. O bé, dins d'una família, els fills o els nets prenen decisions per aquella persona sense preguntar-li què en pensa. Són gestos que moltes vegades es fan amb bona intenció, però que poden acabar transmetent una idea, i és que pel fet de ser gran, aquella persona té menys capacitat per decidir. I això ens porta a parlar d'un concepte que cada vegada sentim més, l'edatisme, els prejudicis o estereotips associats en l'edat. Però com es manifesta exactament aquest edatisme? I com pot afectar també a les persones que el pateixen? En parlem amb la Pepa Bossi de l'associació Senior Place.
1: Si parlem de com tractem la gent gran, crec que el primer que hauríem de fer és deixar d'infantilitzar-los. Masses vegades els parlem des de la compassió o decidim les coses per ells, com si no poguéssim triar.

0: la seva autonomia. Podem pensar que parlar-li d'una determinada manera és ser amables quan aquella persona pot sentir que l'estem infantilitzant. També passa quan assumim que una persona gran no sap utilitzar la tecnologia, que no pot aprendre coses noves, que no pot prendre determinades decisions o que ja no té interès per participar activament en la societat. I aquí hi ha una qüestió molt important. Fins a quin punt l'edat acaba determinant què esperem d'una persona? Perquè, evidentment, no totes les persones grans són iguals. N'hi ha que necessiten molta ajuda i n'hi ha d'altres que són completament autònomes. N'hi ha que tenen dificultats de mobilitat i d'altres que fan esport, viatgen o contínuament treballen. Per tant, potser hauríem de començar a deixar de parlar de la gent gran com un grup homogeni i començar a mirar cada persona individualment. Azucena Izquierdo, també de l'associació Senior Place, ens explica el per què molts cops acabem decidint nosaltres per la gent gran.
1: Moltes vegades tractem la gent gran des d'un paternalisme que porta com a una mena de tutela invisible i crec que ho fem sense voler i acabem decidint per ells, com si pel fet de ser grans haguessin perdut el dret d'opinar o decidir sobre la seva pròpia vida. De fet, vivim en una societat que valora tant la joventut que envellir no val res, i això a més es nota especialment amb clau de gènere. O sigui, a les dones grans sovint se les aparta un segon pla o se les deixa amb un paper molt passiu. I no sé, se'ns omple la boca de parlar de cures, però cuidar no és infantilitzar ni decidir pels altres. Cuidar de debò és escoltar, respectar la seva veu i deixar que decideixin de manera autònoma.
0: Ja l'heu escoltat? Potser la clau és precisament aquesta: entendre que ajudar una persona no significa necessàriament decidir per ella. Escoltar-la, preguntar-li què necessita, respectar les seves decisions i no donar per fet què pot o què no pot fer simplement per la seva edat són gestos que són molt senzills però que poden marcar una diferència important. Perquè tractar bé la gent gran no hauria de significar tractar-la de manera especial, sinó tractar-la com qualsevol altra persona, amb respecte, autonomia i escoltant què té a dir. I al final hi ha una última idea que ens hauria de fer reflexionar, i és que la gent gran que tenim avui som, en certa manera, nosaltres mateixos d'aquí uns anys.
2: Tot seguit parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Espai Caixa de Calella, sobre el concepte de l'economia platejada. Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, abordem els reptes i les oportunitats que planteja l'envelliment de la població i com l'economia platejada, que engloba els productes, serveis i activitats econòmiques adreçats a les persones grans, pot donar resposta a les seves necessitats. Sergi, bona tarda.
3: Bé, avui és dia 1 d'octubre, un dia molt important, és el dia de la gent gran, i per parlar avui 5 minutets tenim el president de l'Esplai, Josep Maria Granyó. Què tal, com estàs?
4: Molt bé.
3: Avui m'has comentat que per el dia d'avui volies parlar sobre un concepte que jo desconeixia, la veritat. Sé que has vingut moltes vegades per aquí, hem parlat de l'edatisme, hem parlat de la relació dels joves amb la gent gran, però avui em vols parlar de l'economia platejada, m'has comentat. Què significa això exactament?
4: Sí, bueno, això, l'economia platejada està associat una mica de que la gent gran, com que tenim canes, sembla com si fossin el cabell platejat, no? Això és una mica la denominació del paral·lelisme amb això, no? Però l'economia platejada és una economia que al trasfons hi ha una cosa, no? De que a vegades, quan som grans, la societat ens desplaça amb molts conceptes, no? En el sentit de que, bueno, ja ho han fet tota la vida, el que hem de fer és procurar passar els millors anys que ens quedin per tal, divertir-nos, anar a ballar, fer excursions, viatges de l'inserso, o sigui, tot està una mica muntat com puguin dir, escolteu, ja no és que no serviu per res, però ja esteu desplaçats a la societat tan competitiva que hi ha. I amb això jo em rebel·lo, i més apoyant-me en el que és l'economia platejada. L'economia platejada mou milions i milions i milions d'euros a nivell de tot el món, i a nivell d'Europa, i a nivell d'Espanya, i a nivell de Catalunya, no? Lo qual vol dir que nosaltres encara som productius, molt productius, que hi ha molta gent que se n'aprofita de la productivitat de la gent gran sense potser tindre d'alguna forma la compensació que ens correspon. L'economia platejada, doncs, bueno, fixa't, nosaltres mengem, nosaltres participem per

0: exemple, més espectacles. On anem a veure els espectacles? Nosaltres viatgem, nosaltres comprem, paguem els lloguers, el que no té de pis de propietat, però paguem nosaltres els impostos. Les necessitats presents i futurs de la gent gran també requereixen inversions. S'està parlant de les vivendes tutelades, vull dir, s'està parlant també de que quan t'exprimeixen fins que et mors perquè tens seguros de vida i de mort. Vull dir, tot aquest conjunt d'economia platejada genera una quantitat de mils de milions que els més joves i les empreses se n'aprofiten, i d'alguna forma també dius aquesta economia està creixent a vegades per damunt dels dos dígits. Vull dir que també s'inverteix molt perquè saben que la vida de les persones serà cada vegada més llarga i amb un consum més important. Per exemple, producte farmacèutic. El 65% del producte farmacèutic d'alguna forma és consumit per persones de més de 65 anys. Els hospitals, vull dir, que dius, bueno, doncs estem donant beneficis a una sèrie d'empreses com la indústria farmacèutica, després en benefici al pagar aquests impostos, en benefici de tota una societat.
1: Sí que hem comentat, de fet al principi ho hem mencionat, no? que durant molt de temps hem comentat aspectes com l'edatisme, com la soledat, com aquesta relació amb els joves que no acaba de poder encaixar per aquesta diferència d'edat o simplement de generació. Creus que això de l'economia platejada entraria dins d'aquests problemes, superaria fins i tot l'edatisme, que és un dels problemes que es comenta més, o simplement és una cosa a tenir en compte, però que poder no té massa prioritat, diguéssim?
0: Home, jo em refereixo que l'economia associada amb tot això que m'estàs dient jo crec que és positiu, perquè si tu vas, per exemple, al dentista, qui t'atén?
1: Bueno, generalment una persona
0: més jove
1: adulta.
0: Que tu, més jove que tu. I tu, si li aportes un benefici, pues te tractarà millor, no? Perfecte. O, per exemple, si qui et cuida a casa, pues és una persona que té que tindre físicament més força, i que venen pues els immigrants, que en aquest sentit són molt carinyosos, normalment en aquest sentit, perquè tenen un respecte a la gent gran, potser per damunt d'aquí, i que, d'alguna forma, els estàs oferint una economia amb ells, i ells també et corresponen amb un carinyo i amb un tracte, no? O, per exemple, amb un pis tutelat, que és el que cap a on va el futur, bueno, està donant vida a persones, metges, personal que et cuide, o personal de cuina, i clar, si tu li aportes un benefici, lògicament hi ha una correspondència tal. Sí que és molt materialista, sí que potser és poc social, però al final el que d'alguna forma et pague o el que d'alguna forma t'aporta benefici, d'alguna forma el tens en més estima. Nosaltres el que no volem ja és demanar caritats, no volem demanar ajudes, de dir, bueno, es correspon l'ajuda, i volem que d'alguna forma vull dir, tens l'obligació de tractar-nos bé perquè són grans. No, vull dir, també volem que ens mirin com persones que estem rendint, produint i ajudant amb una economia col·lectiva. Què farà la joventut d'aquí quan els robots substitueixin a moltes aquestes...
1: Ja veurem, als anys 90 es deia que els cotxes volarien i encara no...
0: Bueno, però això, no és que no puguin volar, però pensa una cosa, no és que no puguin volar, el que passa és que no els interessa que volin encara.
1: Exacte.
0: Vull dir, que l'altre dia també estava escoltant una cosa, d'aquí uns anys, d'aquí uns pocs anys, els que pagaran impostos seran els robots. Què faran els altres?
1: Viure. Josep Maria Grañó, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Sergi.
2: I acabarem a Malgrat per parlar amb algú que viu de primera mà aquest tracte cap a la gent gran, amb la Laura Espanyol i la persona entrevistada.
3: Avui ens acompanya a la ràdio en Raül Grinyó, president del Casal d'Avis de Malgrat, perquè ens expliqui de primera mà com se senten tractats per part del poble. Bona tarda, Raül.
4: Bona tarda.
3: Anem directes cap a la pregunta que ens ocupa. Sentiu que se us tracta diferent per part del poble o de les persones més joves?
4: De veritat, no. No, perquè jo penso que a cops els tractes que trobem diferent d'abans ara és que cops tampoc la gent gran estem com hauríem d'estar. Llavors mai hi ha la culpa total d'una part ni la raó total d'una altra part. Sempre hi ha raó i culpa per ambes parts. I és això, de moment no he notat jo cap cosa per ser ara més gran del que era abans. Perquè és on em desenvolupo, i que de moment no,
3: Aquesta resposta és molt positiva. però també m'agradaria saber, creus que hi ha hagut un canvi, que ara no es nota que se us tracta diferent, però potser abans sí que es tractava diferent a la gent gran?
4: Mira, ja no sóc expert en això, però l'edat fa que siguis expert, perquè és l'edat i el que tu em preguntes és el que em pertoca a mi. Tot depèn el comportament. Jo estic sempre en què el que abans he dit és que no hi ha sempre allò que m'estan fent malament això. També vaig a pensar jo, estic fent bé jo aquestes coses? Per sentir-te el tractament has de tractar bé. Jo sempre he intentat, no sé si ho he lograt, tractar bé la gent. Llavors he tingut la sort poder de que m'han tractat bé, no només familiars sinó companys, amics, gent jove, que són els fills dels que conec jo. De moment no. Sempre s'ha dit, és que aquest jovent, però jo me'n recordo que quan era jove també deien, aquest jovent, i jo estava amb, és com la música, aquella sí que era bona, el teu temps no. I jo ara penso, la que escolto ara no m'agrada, però pot ser bona, però aquella era la meva. Jo penso que cada un a la seva època tot això ho va tenint, depèn la teva època d'edat i tot això. Tornant a la pregunta, no, no noto que hi hagi diferència.
3: Perquè, de fet, en el casal d'avis feu moltíssimes activitats.
4: Sí, moltes. Sí, és veritat, tenim com unes 12 o 13 seccions engegades. No vol dir que totes, diguem, tinguin el mateix volum de, diguem, d'assistència. Hi ha algunes que realcen de les altres perquè són més adequades, o les altres són més minoritàries, hi ha gent potser més atrevida, gent que la nostra sempre ja té d'una edat cap amunt, per ser soci d'elles a tindre 60 anys, o bé tindre una pensió, o coses d'aquestes, Però no, de moment no. Jo torno, em sembla que el que té mal caràcter, allò que diu, quien rega, quien siembra tempestades recoge tormentes, o alguna cosa d'aquestes. Si tu no t'estàs portant gaire bé, és fàcil que després doncs notis un reixàs per a les altres persones o un tracte diferent, penso jo, de moment no em sento actor de si ara es tracten malament perquè són més grans. De moment no, hi ha de tot.
3: Potser vaig a posar el dit a la llaga, com diem, però clar, com més gran et fas, més proper estàs, depèn de quin tipus de malalties o també de la possibilitat o no d'anar a residència. Com es veu un cop t'acostes en aquestes possibilitats des del teu punt de vista?
4: Evidentment, les patologies, que és lògic que per l'edat vas agafant, et fan variar el caràcter, et fan variar moltes coses, perquè, bueno, és allò que dius, hem anat al metge i tal cosa. Però sempre hi ha aquell que diu, calla home, calla tu tal cosa, mira jo això i això. Caram, jo em queixo, potser no tinc dret a queixar-me, no? A l'estat potser amb patologies no tens ni l'agilitat, ni l'alegria, ni les coses que tens quan és més jove, perquè allò t'està molestant molt, o bé encara que tu pels fàrmacs no notis la sintomatologia que et faci mal l'estómac o el cap o els ulls o el que sigui, però l'humor el vas perdent una miqueta. Tot depèn del caràcter de la persona també, que sigui positiu o negatiu, perquè hi ha persona jove que és molt negativa, molt, i no té res a veure l'edat,
3: Doncs, aprofitant que és el dia de la gent gran, quin és el missatge que voldries enviar a tothom que ens està escoltant?
4: Quin missatge els hi diria?
3: Sí.
4: Doncs, bueno, escolta, que és molt, que se'n donin compte que la bellesa és molt, molt, molt maca, si la saps gaudir, si saps rodejar-te de les millors persones. I a cops no només és la família, sinó amistats, i veus que realment, què diria, tot el que saps no ho has llegit en llibres, no ho has après, és l'experiència de tractar amb gent, de tota la cosa. Vull dir, hem d'estar, penso jo, a cops sembla que sigui molt fàcil de dir, però difícil de complir, que tinguis salut, que no tinguis dolors, això també, perquè els companys i companyes en les seves patologies, que són doloroses, lògicament que li diràs a aquella criatura: escolta, fas mala cara, si és que em fa mal això, quina cara vols que faci? És que no puc caminar, és que m'han d'ajudar. Has de pensar que el teu segle de vida, doncs, escolta, té un principi i té un final.
3: Perfecte, doncs moltes gràcies per acostar-nos al teu punt de vista a la ràdio.
4: No, gràcies a vosaltres per tindre doncs aquest ple que m'heu invitat.
2: Moltes gràcies, Laura. Nosaltres tot seguit ens fixem en el cel i en el temps amb la crònica d'en Quim Serra.
5: Hola, bon dia. De moment, avui comencem aquesta jornada de dijous i comencem el mes d'octubre amb una situació meteorològica marcada pel pas d'una cueta frontal que aquí a la costa de moment no ha deixat, ni esperem que aquest matí tampoc deixi precipitacions i força núvols. Fins i tot veiem alguns llamps mar endins a primera hora d'aquest matí, però de moment de pluja res de res. Aquesta tarda, en canvi, la inestabilitat associada al pas d'aquest front sí que podia fer créixer alguna nuvolada cap a l'àrea del Maresme Nord i deixar algun xàfec puntual localment d'una certa intensitat, però de forma molt puntual i passatger, ràpidament millorarà. En qualsevol cas, esperem que les temperatures avui es mantinguin semblants a les d'ahir i que el vent es vagi reforçant, un vent de l'est nord-est que al llarg dels pròxims dies serà el protagonista, un dels protagonistes de la situació meteorològica, ja que ens acompanyarà ben bé fins diumenge amb una mar força alterada amb forta maror aquí al litoral maresmenc. De cara a demà, divendres, a diferència d'avui, tindrem més estones amb sol. Si avui les temperatures es mantenen sense canvis, demà tornaran a pujar i, per tant, en general, continuarem amb unes temperatures anormals pel que és l'època de l'any i realment molt i molt suaus.
6: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: I aquesta hora, com sempre, ens fixem en les xarxes socials i repassem què és notícia. Avui comencem pel Maresme. Mataró estrena el 18 d'octubre el nou centre de protecció d'animals de companyia després de 10 anys de provisionalitat. El nou equipament compta amb millors espais per a gossos i gats, clínica veterinària, quiròfan, zones de quarantena i espais de formació i esbarjo. El projecte suposa una inversió de més d'un 1,5 milió d'euros i representa un canvi important respecte al 2015, quan la ciutat fins i tot es plantejava deixar de tenir un centre propi. L'objectiu, però, no és augmentar-ne l'ocupació, sinó reduir l'entrada d'animals i facilitar que els que hi arribin siguin adoptats el més aviat possible, reforçant d'aquesta manera les polítiques de benestar animal, assistència veterinària i adopció. En clau internacional, Rússia ha advertit l'OTAN que podria utilitzar armes nuclears si els països occidentals ataquen territori rus o intenten bloquejar Kaliningrad, l'enclavament rus situat entre Polònia i Lituània. L'OTAN ha condemnat l'amenaça i ha reiterat que està preparada per defensar el territori dels seus membres. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha demanat a Vladimir Putin que posi fi a les amenaces nuclears i ha assegurat que actualment no hi ha una amenaça imminent d'un atac rus contra països de la Unió Europea. I el tema curiós del dia: Krista Pike, l'única dona condemnada a mort a Tennessee, ha sobreviscut a dues dosis letals de pentobarbital durant la seva execució, després de passar 30 anys al corredor de la mort. La dona continuava respirant i movent-se després de les dues injeccions i finalment va ser traslladada a un hospital. Pike va ser condemnada a mort el 1996 per torturar i assassinar Colin Slimer, de 19 anys. El cas ha generat una situació excepcional perquè, segons els seus advocats, el protocol estatal no preveu què fer si una persona sobreviu a les dosis establertes. El governador de Tennessee ha suspès les execucions previstes per al 2026 i també ha ordenat una revisió per determinar què ha fallat. Això, doncs, és el que es parla avui a les xarxes i tot seguit repassem la pregunta del dia. I en relació amb el tema del dia, us preguntem: a partir de quina edat consideres que una persona s'ha fet gran? Podeu respondre a través del nostre compte d'Instagram, @horamaresme, i us llegirem per allà. Podeu enviar-nos un missatge. Fins ara!

0: I ara és moment de parlar de natura i descobrir què està passant actualment al nostre entorn. Ho fem amb la nostra companya, la Laura Espanyol.
1: Doncs com deia Gemma, avui descobrirem què estan fent les aus del nostre entorn a aquesta època, perquè l'Helena Ferrer, secretària de Natmón i tècnica en Educació i Control Ambiental, ens explicarà tots els detalls de la migració postnupcial. Bona tarda, Helena.
2: Bona tarda.
1: Per què parlem avui de la migració postnupcial?
2: Doncs perquè, mira, si t'assembla, el que farem serà parlar, deixar un concepte clar, que seria el de la migració. Així es podem seguir després. La migració és una adaptació de moltes espècies, no només de les aus, els humans també estem implicats en aquí, a les fluctuacions de les seves fonts d'aliments, és a dir, ens traslladem pel planeta per buscar fonts d'aliment. Una vegada tinguin aquest concepte molt, molt clar, parlem de la migració que ens afecta ara, que és la postnupcial. En parlem avui perquè ens trobem de ple en el període de l'any en què es produeix aquesta migració postnupcial. Aquest fenomen té lloc a finals d'estiu i durant la tardor, principalment entre els mesos des de l'agost fins al novembre, més o menys, i és un cop acabada l'època de cria, el període nupcial, i els polls ja han crescut. Llavors els ocells inicien el seu viatge cap al sud, perquè podríem dir que hi ha dues migracions a l'any. Una és la de la primavera, la prenupcial, prenúpcies, és a dir, és una manera una mica antiga de dir abans d'unir-te per criar, i una altra que és la tardor, que és aquesta que passem ara, que és la postnupcial, després de les núpcies.
1: D'acord, i quines característiques concretes té aquesta migració?
2: Aquesta de la tardor podríem dir que es caracteritza per exemple, un flux massiu de joves, és a dir, a diferència de la migració de la primavera, la prenupcial, que hem explicat abans, la postnupcial, aquesta, inclou tots els polls nascuts durant l'any, vale? Això fa que la població total en moviment sigui molt més elevada i que veiem exemplars adults i també exemplars joves migrant. També perquè és un viatge una mica més lent i més pausat, perquè els ocells no tenen tanta pressa d'arribar per aconseguir el millor lloc per criar, de manera que es fan aturades per alimentar-se i descansar. Aquest és un apunt molt, molt important, les aturades, perquè igual que fem nosaltres, que quan anem de viatge necessitem parar de tant en tant per posar benzina, menjar o anar al lavabo, i trobem aquests llocs meravellosos a les autopistes per fer parades d'aquestes, doncs ells fan el mateix en el seu vol, i aquests llocs de parades són aquests llocs on te poden trobar menjar, descansar, i solen ser els espais humits, val? En la nostra ruta migratòria tenim uns espais, per exemple, que hi ha des dels aiguamolls de l'Empordà, el delta de la Tordera, el Llobregat, el delta de l'Ebre, on ells poden anar fent parades per repostar una mica i agafar una mica de greix, que és en realitat el que ells necessiten com a combustible per poder seguir viatjant, no? Doncs aquesta migració postnupcial té un viatge una mica més lent i pausat, i poden anar-se aturant per alimentar-se, perquè al principi el que volen a la primavera, que és l'altra, el que volen és arribar ràpid, ràpid, ràpid a aconseguir un lloc, conquerir-lo, com si diéssim, i buscar parella. Una altra característica d'aquesta de la tardor és que les rutes són una mica menys experimentades, és a dir, com que hem dit que molts viatgers són joves, doncs a vegades aquests són una mica més inexperts i es desplacen i es poden arribar a desviar, no? Això fa que alguns exemplars es desviïn i puguem veure espècies poc habituals en un lloc o a l'altre, perquè era un ocell que era inexpert i no ha trobat ben bé el camí, no? I també perquè és una estratègia temporal. Se sol fer generalment de nord a sud i de nord-est a sud-est. Moltes espècies petites viatgen de nit per evitar els depredadors, mentre que les grans aus planadores viatgen de dia per aprofitar els corrents tèrmics.
1: I nosaltres com podem detectar, quan veiem els ocells, si estan fent aquesta migració o simplement estan volant?
2: Clar, és una pregunta molt xula, perquè clar, volar ho fan sempre i clar, no sabem, bueno, aquest està de viatge o està aquí només exhibint-se, no? I bueno, requereix una mica fixar-se una mica en el seu comportament i en el context de tot, no? Per exemple, amb un ocell que estem veient que vola, si és un local o resident, és a dir, un ocell que no està migrant, la direcció del vol serà canviant o circular, o que volen en totes les direccions buscant aliments, etc. En canvi, amb un ocell en migració activa, anirà normalment direcció constant i lineal, generalment cap al sud o cap al sud-oest, ara a la tardor. Això seria una. Per exemple, una altra seria l'alçada. El local o resident vola a baixa o mitjana alçada, prop de la vegetació o del terra perquè està buscant menjar. En canvi, el que està migrant vola a gran alçada. Sovint, gairebé, n'hi ha molts que són invisibles a ull nu, si no són grans, grans ocells, perquè estan agafant les autopistes del cel. Val? També podem veure si s'agrupen o no. Els residents poden haver grups familiars petits i exemplars solitaris tancats en un territori. Pots veure els adults amb els joves junts, etc. Aquests els residents. En canvi, els que estan en migració, veus grans estols, alguns en forma de ve baixa o amb línies, van en grup, o fins i tot hi ha un degoteig constant d'individus que no van en grup però que és constant, de la mateixa espècie en una mateixa direcció. Per això també podem veure llavors que són migrants.
1: D'acord, doncs ja sabem que aquests dies hem d'estar pendents del cel a veure si veiem aquests ocells migrants. Moltes gràcies, Helena, per portar-nos aquesta informació a la ràdio.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i a mirar cap amunt.
0: Molt bé, com cada dijous, ara és moment de parlar de moda amb la nostra companya, la Judit Jiménez, i estilista de capçalera. Judit, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com estàs? Com va el dia?
3: Bé, treballant molt.
0: Molt bé, ben fet. Judit, avui parlem d'un tema en concret. Et volem preguntar, en primer lloc, si la roba té edat o ens hauríem de posar allò que simplement ens agrada, i si té gènere, les dues coses.
3: Mira, és una pregunta que realment moltes vegades me la faig, sobretot la del gènere, perquè quan et diuen aquesta bamba és d'home, aquesta bamba és de dona, jo per mi crec que, que no és ni una cosa ni de l'altra, que sí que potser té una amplada especial o el que sigui, però també hi ha dones que tenim el peu més ample, no? O homes que tenen el peu més estret i potser li va millor un número que l'altre o un model que l'altre. Vull dir que per mi no té ni gènere ni té edat, perquè que jo sàpiga no tenen DNI. Si no, bueno, igual sí, eh? Però jo crec que no té edat. Jo crec que la clau és que et faci sentir còmode, autèntic, i que et faci ser tu mateix, no?
0: Mm-hmm. En el cas de l'edat, d'on creus que surt aquesta idea que a partir d'una determinada edat hi ha peces que ja no toquen posar-se?
3: Mira, jo que ja soc gran, no molt però gran, una mica gran, m'he trobat tota la vida que he escoltat el típic de a partir dels 40 el cabell llarg no, perquè queda malament, a partir de no sé què. Jo crec que són coses molt convencionals, són coses de la societat d'abans, són coses heredades, saps? I no penso que siguin, que, per sort crec que ja no, crec que estan, que ja no es fa gairebé cas d'aquestes coses. Antigament sempre era com que havies d'anar d'una manera, o si se't moria algú, si acabes de dol i era obligatori, estrictament obligatori, o no podies anar amb la faldilla per sobre el genoll, havia d'anar sempre per sota, o el que et dic, lo dels cabells de l'edat i tot això. Jo penso que són prejudicis de fa anys.
0: Hi ha alguna peça de roba en concret que consideris, tot i que tu penses que la roba no té edat, no? Però hi ha alguna peça de roba que pensis que és molt juvenil o molt adult?
3: Jo penso que no, per mi no, eh? Però sí que és cert, que això ho hem parlat algunes vegades, que hi ha peces de roba que jo penso que no són, jo és que no les considero, quan són així no les considero ni peces de roba, eh? Perquè, per exemple, els mini shorts que són tan mini, que no poden donar calces, per mi això no és una prenda de roba, no ho veig una prenda de roba, saps? Llavors jo no crec que sigui elegant de cap de les maneres. Per tant, penso que qualsevol peça, o sigui, jo parlant sempre de l'edat de les persones, eh? Siguem més grans, més joves, si per exemple una minifalda, una faldilleta curta, la pots portar amb un blazer i la pots portar amb una manolatina i vas més elegant que no si la portes, doncs potser amb una caçadora tejana i unes botes camperes, saps? O sigui, depenent dels complements i de la roba que tu li posis a les peces de roba, o dels bàsics que els combinis, si depèn de la sofisticació, tu pots sofisticar un look i pots anar amb roba que potser vista sola seria molt de dir, ui, sembla que no vagi gens arreglada, o sembla que vagi deixada i que va super elegant, saps?
0: Creus que a vegades com a societat som massa crítics quan veiem una persona doncs d'una certa edat vestida de forma juvenil?
3: Sí, sí, absolutament sí. I et diré una miqueta més, penso que de vegades això ve donat de la gent que té ells mateixos inseguretats, saps? O sigui, algú que té una inseguretat o que té un prejudici, quan veu això ho critica, però és perquè és la seva pròpia inseguretat, penso clar. Jo, eh?
0: Mm. És com a, no s'atreveixen, potser, i els hi fa, clar, els hi dona mania i ràbia que un altre sí.
3: Sí, pot ser, eh? Hi ha gent que és envejosa de mena i veu una persona que li pot quedar molt bé una peça de roba. Ostres, a mi em vindràs a dir que va, clar, a veure, anem a veure una cosa. Partim de la base del que diem sempre aquí tu i jo quan parlem, que sigui roba que ens fa sentir a nosaltres bé. Compte, en el moment en què et disfraces per vestir-te ja no t'estàs sentint bé, ja t'estàs disfressant. Per tant, si és roba que tu et fa sentir bé, els altres que diguin el que vulguin, saps? Uh-huh. És que això és per davant de tot. Tens l'invers, els viejovenes, no? Que diem, que fem sí. La broma. Aquest és un viejoven. Jo tinc un germà que és director d'hotels i té 16 anys menys que jo. Quan ens veuen junts, semblem iguals. Mm. Però no que, saps? O sigui, a mi, molt jove, i amb ell se'l veu més gran. La cosa és una cosa raríssima, i és perquè ell sempre ha d'anar vestit d'una manera i condicionadament d'una manera. Ell ha d'estar donant una imatge davant dels clients perquè és molt seriós, ha de ser molt seriós el seu paper i tal. Mm. Però és el senyor director i ha d'anar així, és el que dona, saps? Ha d'estar amb una... Però pobre nano, ell no és un... Llavors, clar, el veus i dius, ostres, i això és una pena, perquè a vegades, moltes vegades, el nostre dia a dia, o sigui, el nostre entorn i les nostres tasques de feina i les nostres gent que ens codegem i totes aquestes coses, et fan haver d'anar d'una manera o d'una altra, eh?
0: Mm-hmm. Ja per anar acabant, Judit, sí. hi ha colors i estampats o doncs, determinades textures de roba que tradicionalment s'hagin associat a determinades edats?
3: Penso que sí, però penso també que estan desapareixent. O sigui, penso que fins fa... O sigui, el mateix que et deia abans allò dels cabells, no? Fins fa uns anys no era normal que una dona de 40 anys tingués el cabell llarg. Ara no passa res, ara està bé. Si tu cuides el cabell, a veure, hi ha gent jove que porta el cabell llarg que porta fet una porqueria. I més valdria que el dugués curt, saps? I hi ha gent gran que el té superarreglat i superbé. Per tant, és el mateix. Amb els estampats, abans hi havia els estampats aquests del cashmere, que es veia la llengüeta aquesta que era com associat a gent gran, que era molt més seriós i tal. O les camises de quadres, no sé si te'n recordes,
0: sí.
3: que eren més de franela i eren com més de gent gran, i ara no, ara són més per complements, per anar vestits en plan més grunge o anar vestits així amb la samarreta oberta i no sé què. O sigui, al final és tot que se li ha anat donant la volta, i penso que per sort s'han anat perdent totes aquestes coses que feien. Això és igual a això, això és igual a això, saps? Ja no és una equació exacta, i és una miqueta com cadascú es sap treure partit.
0: De fet, hi ha moltes persones del món de la moda, cantants, artistes, que es vesteixen doncs amb una mica l'estètica d'abans, no? Com més vintage, més antiga, al final no importa, no? Ser una persona jove i vestir-se doncs amb la roba que portaven els nostres avis.
3: Clar, és que això és cool. Uh-huh. Tu va haver-hi els Peaky Blinders, la sèrie et va posar en el punt de mira una de cop els tirants. Uh-huh. les boines, roba que això el duien els nostres avis, és el que estàs dient tu, i això es va posar de moda gràcies a les sèries de televisió. Al final les tendències surten i tornen. Si tu de vegades et vesteixes una miqueta així amb un toc vintage, és que és guai, és que queda bé, i a més és fi. De fet, vestien molt fins, vestien molt elegants, era molt més elegant que ara. Llavors el que s'ha de fer és trobar un equilibri i saber fer aquestes coses, no? Uh-huh. Saber combinar l'actual amb l'antic. I és que al final és que la moda és això per nosaltres, perquè sempre ho hem dit, la moda és cíclica, cada X anys tornen les tendències, el que passa que es van readaptant al moment actual per poder-ho lluir d'una manera diferent, perquè t'imagina't ara amb les ombreres dels 80 tal qual, literal, o 90, jo surto corrent, saps?
0: Clar.
3: Però sí que és cert que ara estructuren les americanes una altra vegada i amb el punt adequat queda molt bé.
0: Mm-hmm. Molt bé. Judit, com sempre, és un plaer tenir-te amb nosaltres. La setmana que ve ens tornem a escoltar. Fins ara.
3: Perfecte. Adéu.
0: Arribem a la part final del programa d'avui. Ho farem amb la tertúlia conduïda per en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Explica'ns una mica de què debatrem avui.
4: Arriba aquell moment on podríem compartir una miqueta de cafè i pastetes, no? L'hora del te. Per compartir tertúlia també amb tots vosaltres. Crec que et tinc a tu, Gemma, i també el company de Ràdio Calella, en Sergi, pot ser?
5: Hola, què tal?
4: Gràcies per compartir aquests minuts de tertúlia amb tots nosaltres. Bé, jo volia estirar una miqueta el fil del que s'ha parlat aquesta tarda quan parlàvem de gent gran i una miqueta la velocitat que va a la societat, no? La meva pregunta és ben directa. Si creieu que la gent gran l'adaptem a aquesta societat o al contrari, com que potser no entenen moltes coses, no saben, per exemple, utilitzar diferents tecnologies noves que han anat sortint i que nosaltres d'alguna manera podem acabar dominant, això fa que, sense voler o volent, els apartem una miqueta de la societat d'avui en dia. Què en creieu?
5: Jo crec que els deixem apartats d'una manera, podríem dir, indirecta, no? Sobretot per aquesta velocitat, aquesta rapidesa, sobretot jo diria de canvis tecnològics, però sí que jo crec que se'ls deixa de banda també per la gent jove, no? Aquesta relació entre la gent jove i la gent gran que no acaba d'encaixar molt bé, costa, perquè són dues generacions, diguéssim, diferents. Aquest tecleig també és una mica diferent, no, Gemma? Esteu aquest tecleig?
3: Sí.
5: No, vale.
3: Et molesta?
5: No, home, sisplau. Queda professional, saps? Faltaven les pastetes, això sí. Però, bueno, bàsicament és això, no? Aquesta rapidesa dels canvis, podríem dir culturals també, però sobretot la tecnologia que avança a un ritme desmesurat.
4: Mira, us proposaré una altra cosa a tenir en compte, que és poder el tema temps, no? En aquesta societat on tots vivim tan ràpid i que gairebé no tenim temps ni per respirar, abans, quan jo parlava amb la regidora de Palafolls, sortia un projecte molt maco, que era el fet de compartir estona als petits, des d'una escola o des d'un institut, amb la gent gran, i sobretot per ensenyar-los a compartir, per exemple, doncs això, com entrar a La Meva Salut, com utilitzar les xarxes socials. Jo no sé si nosaltres, i ja m'incloc, tenim temps material que serviria com a excusa, però per sentar-nos amb el nostre avi, amb la nostra àvia, amb la gent gran, i ensenyar-los una miqueta com funciona això, o perdem la paciència molt ràpid en aquest sentit?
0: Vaja, no et sabria contestar, sincerament, Jordi, perquè, clar, això depèn de cada persona. Clar, cada persona, ja em poso del costat de la que ensenya o la que està aprenent, eh? Hi ha gent molt espavilada que s'adapta sense cap tipus de problema a les noves tecnologies, i després hi ha gent, doncs, que té més resistència a adaptar-se o que li costa més aprendre. Jo crec que, vaja, que la gent jove no té problema en ensenyar. A mi, per exemple, no? No potser amb tecnologia, però crec que alguna vegada ho he comentat, quan estàs posant un tiquet de cotxe i algú gran, no? Amb una certa edat et pregunta que com funciona això, fins i tot una màquina de tiquets de pàrquing, eh? Que no estem parlant de la tecnologia més avançada, però fins i tot jo crec que, vaja, la gent normalment entre nosaltres ens ajudem, i al final, quan veus algú gran que necessita ajuda, almenys com a mínim, a mi el que em surt és ajudar.
4: Sergi, tu com ho veus?
5: Jo heu comentat, hi ha un concepte que és interessant, que és el concepte de la paciència, no? Que aquí, si mirem les dues bandes, jo crec que és interessant destacar que la paciència ha de recaure tant de la gent gran com de la gent jove, no? Al final, quan pensem en aquesta relació entre gent gran i gent jove, almenys parlo per mi mateix, no? Quan et sentes a parlar amb una persona gran, doncs tu has de tenir paciència, no? Per si li has d'explicar una cosa de tecnologia, doncs perquè l'entengui correctament, i també la mateixa paciència, doncs, que han de tenir ells a l'hora d'explicar-te, doncs, una cosa que passava a la seva generació i que tu t'acosta d'entendre, no? I llavors has de tenir aquesta paciència també, doncs, perquè, bueno, entenguis una mica com funcionaven els altres temps. És una qüestió de paciència mútua, vaja.
4: Precisament, Sergi, agafo això que ara m'estaves comentant, perquè voldria acabar aquesta mini tertúlia amb una nota com molt tendra, no? I és que jo ara no tinc cap dels avis vius, però a mi sí que m'agradava molt posar-me al seu costat a escoltar històries, no? Quan t'explicaven, doncs, el que havia passat amb la Guerra Civil, amb la Quinta del Biberón, que m'explicava també el meu avi, i històries que poder deambulaven i duraven tres quarts d'hora, perquè anaven d'un costat cap a l'altre, però sí que aquestes històries són vivències i també formen part de la nostra cultura i de la nostra manera de ser. Jo crec que això no s'ha de perdre, i aquí ja, més que conductor de tertulià, em posiciono. No sé si a vosaltres us ha passat el mateix.
5: Mira, malauradament t'he de dir que jo crec que s'està perdent, sobretot per tot aquest tema de la distància una mica del jove amb la persona gran, no només per la tecnologia, sinó també doncs, per ja sigui quedar amb amics o no tenir temps, aquesta excusa que es busca, no? No tenir temps per veure la gent gran. Però sí que t'he de dir que un dels punts a favor, i jo crec que ho hem mencionat abans, que és el concepte d'anar i tornar de l'escola. Molts nens, com que els pares treballen, no poden portar els nanos a l'escola, ho fan les persones grans, ho fan els avis, igual que també es queden a dinar, no? Això suma molt, no? En aquest transcurs, en aquest camí, doncs, de conversa i d'ensenyament, jo crec.
4: Clar, però aquí suma el concepte també de necessitat, eh? Ara deixa'm fer l'altra banda de diable per entendre'ns, però clar, hi ha molts pares que ho necessiten perquè estan treballant, per tant els avis es presten a anar-ho a buscar, però també s'han escoltat d'altres veus que estan cansats, no? Que diu, deixeu-me viure, que jo ara necessito doncs, fer altres coses i no anar a buscar els meus nets, que no sigui per necessitat, que sigui per voluntat pròpia. Llavors hi ha les dues cares de la moneda, eh? També compta aquí.
5: Correcte, sí, sí, però bueno, jo crec que la gent gran generalment quan es parla de nets estan molt ben entregats.
4: Oh, i tant, no, i a més és delit el que tenen molts nets i moltes netes, eh? Amb els seus avis, àvies, qui tingui doncs la gran virtut de tenir-los encara vius al seu costat, doncs que aprofitin per passar estones amb ells de qualsevol manera, prenent un cafè, escoltant històries, participant, jugant amb ells a jocs de taula, que de veritat que això és temps de qualitat de vida i que després malauradament quan no els tenim els trobem a faltar.
5: Les pastetes que dèiem, doncs feu-los.
4: L'hora del té.
5: Mira, avui mateix, ara que acabem el programa, incentivem a la gent, aneu a veure els vostres avis, si encara ja són vius, doncs aneu a veure'ls, o si trobeu una persona gran pel carrer, saludeu-la, que això també s'ha perdut, no? Llavors, aprofiteu avui mateix, no perdeu el temps.
4: Combatre a vegades aquesta soledat no desitjada que també ha sortit avui al programa, eh? Totalment d'acord.
0: Companys, gràcies a tots dos, de veritat, ha estat una tertúlia molt, molt productiva. Nosaltres acabarem el programa d'avui i demà tornarem amb un nou tema del dia. Adeu, que passeu una bona tarda.
4: Adeu.
6: Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Demà divendres, tercer i últim concert del nou cicle Clàssica a Sant Genís. Serà a les 9 del vespre, com sempre, a l'església de Sant Genís de Palafolls. En aquesta ocasió visitarà el cicle el violoncel·lista Biel Garriga per fer un homenatge a Pau Casals. Escoltem a Sebastià Aguilar com explica aquest concert en una entrevista al Palafolls en xarxa.
1: En Biel Garriga també és una persona que està molt vinculada a Contrapunt i tenim moltes ganes també de la seva actuació, perquè és un noi que ara mateix està estudiant al Conservatori Superior a Bèlgica i està estudiant violoncel, i tenim moltes ganes de que ens pugui presentar aquest homenatge a Pau Casals, que de fet en algun moment, no sé si encara, ha pogut tocar violoncels que també ha tingut Pau Casals.
0: El concert de divendres serà el darrer d'aquesta primera edició de Clàssica a Sant Genís, organitzat a tres bandes, per la Puput, l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar i la parròquia de Sant Genís de Palafolls. L'organització en fa un balanç positiu. Escoltem Dolors Ribot, de la Puput.
2: El cicle de Clàssica de Sant Genís acaba aquest divendres. Per a mi ha estat tot un plaer ser membre de l'organització d'aquests concerts, en el que tot ens ha fluït. Totes les actuacions han estat fantàstiques. Hem pogut gaudir de l'església de Sant Genís, que té unes condicions acústiques excel·lents. Cal dir que en totes les actuacions l'església feia goig de veure, tota plena, amb tots els assistents gaudint de totes les propostes fetes.
0: El concert de demà al vespre té un preu com els altres, de 10 euros. Les entrades anticipades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt o abans de l'inici del concert demà al vespre a la mateixa església. De moment això és tot. Més informació d'aquí una hora a través de Ràdio Palafolls.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: els èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.
1: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, ni, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet, que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
2: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i per tant una identitat pròpia que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, eh? L'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? Quan, i ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu ara on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de Gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi han intentat insuflar molta informació i que per sort tota lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho, un colom d'aquesta paloma, i clar, però és un palomar, per tant hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben donant, ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
3: Cadena de la Rambla, a Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens un amic en mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine, amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu de Toy Story com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes, no sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí.
0: El nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, és com buf, però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i sobretot, que ho comprin.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert, però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A.E. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues que, com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López també és un amic, ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna, moltes gràcies, un plaer, i aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story, les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí. Sí, sí, ho has dit correctament, Anna.
0: Val, i què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa. I per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixeu-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, és un edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Ho vaig veure que estaven, pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Es vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que escolto el Manuel, més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no, ja ho pots intuir una miqueta, no, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què, pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tots aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Doncs pues, als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial, i moviment, i al mateix temps era participatiu, tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues, als anys 79-80 desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
3: Correcte, i ell sempre diu, no, que aquesta idea que ell defensa, que sempre està lligat a la ciutat, no? Perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs aquest valor, no, històric del que portem parlant, no, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
4: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen, pues, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que i s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el perquè.
3: Clar, això és el que em fa, no?

0: espàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
1: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54. Yeah.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
2: Visca la penya!
1: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist a moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870 l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
3: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat, doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat, i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
1: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del mono. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono, i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca, Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del Pont del Petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal, i és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les Nadales que canta la canalla. Per als badalonins i

0: Badalonines, pensant en l'eix del Mono, és sinònim de recordar la seva fàbrica construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del Pont del Petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu valor artístic i patrimonial.
1: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona, juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
0: Tal i com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada matafaluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
2: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
3: ¿Mono?
2: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
3: ¿Mono?
2: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del... Oh, lo siento, querida amiga, perdió usted la ocasión de ganar.
4: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del Mono. Anís del Mono, el anís de siempre.
0: L'anís del Mono, com moltes altres empreses tradicionals, ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del Mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
5: Anís del Mono, dale vidilla.
0: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del Mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación, un error ortogràfic de la impremta francesa a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del Mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món, i no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del Mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
1: L'anís del Mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya. Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
6: La verdad estaba dentro de una botella de anís del Mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del Mono.
0: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del Pont del Petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del Mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale, Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra turné que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants, això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i que quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui per cert també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles, los originals, que són de l'any 1957 i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar això, eh?
4: I tant, i diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos, representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc,
3: bueno,
4: és,
3: tampoc
4: que,
3: és poc,
4: que... Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger, i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també d'alguna manera hi ha una representació de l'antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que per cert us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es dia Mariana sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era de fet l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
3: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició doncs important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
4: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
3: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera, que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
4: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubí, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
3: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
4: Aquest bitxo va en rodetes perquè abans no les portava, les van posar posteriorment perquè com pesava tant van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
3: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
4: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
3: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
4: Molt bé, vinga, una abraçada.
5: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
6: Ja.
5: Vinga, va.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
5: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sió, Agramunt.
3: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
8: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
3: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
8: Doncs, mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i, com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reix, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'Associació Dones l'Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables l'Espetec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
3: Què vols dir quan dius recuperats?
8: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Varelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
3: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
8: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremisent, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Agrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, Pau d'Agrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Uh-huh. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
3: I què va passar amb la nena?
8: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisen. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres, no? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos, però també ens parla d'una de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
3: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
8: Sí, sí, sí.
3: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
8: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè de fet la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, el qual està reproduït al costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
3: Txell, com són aquests gegants?
8: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisen, és un senyor imponent, porta turbant, té una barba frondosa i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, du un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Gramunt, perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció, que tapar és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisen es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost, però la primera sortida i la més emotiva, quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica, va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
3: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta, sí, gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisen i la Delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
8: Una abraçada, moltes gràcies.
6: Caem a la Rambla, a la Rambla 54.
9: Fes-la diferent aquesta última.
6: Com que diferent?
9: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
6: Ok.
9: Perfecte. Així, amb una mica d'alegria.
6: Alegria.
9: Vinga, va, som-hi.
6: Ale, let's go.
9: Som-hi.
6: Caem a la Rambla, a la Rambla 54.
9: Estupendo.
10: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
3: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
11: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Doncs prou bé, hem passat ja per Tortosa, per Agramunt, avui estem geganters a més no poder, semblem l'Arnau, i ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi?
11: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare de Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
3: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
11: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
3: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
11: Correcte, el gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral van calcinar completament els quatre gegants, però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
3: I va ser un procés fàcil o no?
11: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escalé, a qui li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, o sigui, a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir, perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959, finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
3: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
11: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims i, de fet, amb la construcció d'aquests gegants vells i joves va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut i és encara avui en dia un dels més prestigiosos de Catalunya.
3: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
11: I en podrem parlar.
3: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
11: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 7, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
3: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants abans d'acabar, Jordi?
11: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petita que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, un àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
3: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
11: M'hi poso ara mateix.
3: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
11: Fins aviat.
12: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Alpicat Radio. Sabina Padrós, ben tornada tu també al Rambla 54.
1: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb vosaltres.
0: Quin goig avui, et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu al Picat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
1: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelic concretament fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i l'Ingenio, que potser us sona més aquí a Barcelona, i els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot, i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i que controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
2: Deu fer uns 20 anys, al 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són uns gegants bastant alts, ara no es fan tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m, i ara els gegants es fan, primer que es fan més petits, menys pesats, primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials, abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
0: Doncs ja tenim clars els canvis.
1: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
2: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de la geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants, manteniment podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants pues, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar si algú vol visitar.
0: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
1: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
0: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
1: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
0: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
1: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
0: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
1: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
0: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
1: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, de la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
2: El primer cap de setmana de juny els gegants es porten a la biblioteca pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la biblioteca pública, i crec que hem fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres de llibres gegants.
0: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
1: Sí, sí, és una festa de fet molt bonica en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa de veritat molt bonica i com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant, però espera't perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
2: Fins i tot té una, hi ha una melodia, eh? hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor, i el que passa que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho i encara no ha arribat, o sigui que en qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
0: Sabina, doncs exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i fins i tot, xam, una cançó. Gràcies, Sabina.
1: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
0: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
1: Això està fet.
0: Doncs una abraçada gran com el Manelic i la Núria i tornem a ramblejar aviat.
1: Fins aviat, Anna.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Calella.
0: Sergi Ferrer, com anem?
4: Molt bé, Anna.
0: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
4: Exacte, i avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs, les diem bastant.
0: Doncs vinga, quan vulguis.
4: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
0: Quicaracoc, que és bonica, efectivament, però ni idea de què vols dir.
4: No és un animal, encara que ho sembli.
0: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
4: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, eh? A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
0: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
4: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
0: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
4: Sí, Marc és que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja, nosaltres diem anar a Marc, i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
0: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar, vaja mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
4: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
0: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la Roca de la Cabra.
4: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
0: A veure, explica'm.
4: Mira, ves a cobrar la Roca de la Cabra, a part de que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
0: I per què la Roca de la Cabra?
4: Doncs perquè, mira, la Roca de la Cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
0: O sigui que si em dius ves a cobrar la Roca de la Cabra...
4: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme.
0: Ja m'ho imaginava.
4: Després tindríem un clàssic que es diu que és banyeros,
0: que ni idea
4: en comptes
0: d'aquesta.
4: De banyador diem banyeros.
0: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
4: Sí, perquè a Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
0: I va, l'última.
4: Fer una musclada a les roques, aquesta sí que és molt d'aquí.
0: I això entenc que és anar a menjar musclos.
4: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la roca grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
0: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
4: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
0: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
4: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona se'n sent a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adeu.
1: Hola, Anna Bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això perquè és patrimoni mundial i allò perquè no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Serijol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarracoviva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Malgrat de Mar celebrarà el 52è aplec de la Sardana. Aquest cap de setmana, l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra la 52a edició de l'aplec de la Sardana. Tot i que l'aplec es durà a terme aquest diumenge, 4 d'octubre, dissabte, dia 3, també s'ha preparat un altre acte. L'organització ho té tot preparat per celebrar l'aplec a l'aire lliure, això sí, molt pendents del temps. Montserrat Clapés és la presidenta de l'entitat.
1: Podríem dir que està controlat, només que estem mirant el cel. Després de l'aigat d'ahir i de les perspectives que tenim i que estan durant cada dia canviant, doncs el que estem és molt pendents del temps que ens pot fer. Per la resta ho tenim molt ben lligat, està tot preparat i està preparat per fer-ho a l'aire lliure. El que passa que, esclar, estem mirant el cel.
0: D'una banda, el dia 3 es farà la revetlla de la pleca al Parc de Can Campassol a les 6 de la tarda amb la Copla Ciutat de Granollers, i on hi haurà també trobada de bestiari organitzada per la Colla de Ratpenats Infernals de Malgrat de Mar.
1: A destacar, a la revetlla de l'aplec tenim la plantada de bestiari, que hi ha un correfoc de bestiari, i durant la ballada tenim totes les bèsties, diguem-ne, mirant les sardanes, i llavors quan acabem nosaltres comença el correfoc. I això també fa... l'any passat ho vàrem fer-ho ja i va quedar molt bé. La gent li va agradar molt perquè presentaves cada bèstia de cada poble i tot, per cert també va venir Palafolls, i la gent les hi va agradar molt.
0: Ja diumenge serà l'aplec de la Sardana. Aquest es durà a terme a les 11 del matí al Parc de Can Campassol amb la Copla Ciutat de Girona. A la tarda, a les 4, hi haurà més sardanes al Parc de Francesc Macià amb 3 coples convidades. Aquestes són la Copla Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I Tono Folguera, productor del Carràs i Balandrau, rebrà el Premi d'Honor al Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà durant la gala inaugural del festival dilluns, dia 5 d'octubre, al Teatre de Blanes. Folguera té més de 25 anys d'experiència en la producció audiovisual i ha estat al darrere de pel·lícules com El Carràs, Mediterráneo, Suro, Libertat o El mestre que va prometre el mar. La gala inaugural també inclourà la projecció de Balandrau, Vent salvatge, el seu darrer treball, que anirà acompanyat d'una taula rodona amb membres de l'equip tècnic i artístic. També hi participarà el Centre Excursionista de Blanes, que enguany celebra els 50 anys de la seva fundació. El tercer Blanes Costa Brava International Film Festival se celebrarà del 5 a l'11 d'octubre i tindrà els curtmetratges com a gran protagonista. Al llarg de la setmana es faran 13 sessions amb 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 treballs procedents de 111 països. El festival també aposta per donar visibilitat al talent de proximitat. Dins la secció oficial s'han seleccionat 4 curtmetratges de les comarques gironines. Un jove escriptor, de Júlia Guinart, El monstre de la selva, de Roger Usart, En juego, La vida, de Yolanda Puga, i La casa de la bruixa, de Toni Oprats. De moment, això és tot. Actualitzem la informació d'aquí una hora a Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Palafolls commemora el Dia de les Persones Grans. L'1 d'octubre es commemora el Dia de la Gent Gran i Palafolls s'hi ha sumat un any més per celebrar amb totes les persones grans del municipi el seu dia. Una jornada també reivindicativa que ha començat a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament, punt d'inici de la sortida, caminant al Molí d'en Puigverd, on s'ha llegit també el manifest. El Dia Internacional de les Persones Grans posa en guany el focus en la importància de reconèixer el paper que tenen les persones grans i la seva aportació a la societat. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, no de la vida", la commemoració recorda que arribar a la jubilació no vol dir deixar de participar, tenir nous interessos o contribuir actualment activament a la comunitat. Amb aquest missatge, el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans 2026, que s'ha llegit aquest matí a la plaça de l'Ajuntament, reclama una societat més inclusiva i respectuosa amb totes les edats. El manifest també posa l'accent en la necessitat de combatre l'edatisme, és a dir, en les discriminacions relacionades amb l'edat i la garantia dels drets de les persones grans durant totes les etapes de la vida. Al migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament, també està previst que celebri l'homenatge a les tres parelles que aquest any celebren 50 anys de casats. La jornada acabarà aquest vespre, a 7:15 del vespre, amb el concert de la Coral Palatiolo al Casal de Jubilats. Aquesta també serà l'última activitat de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. I Cineclub Garbí de Malgrat de Mar estrena nova temporada i presenta el segon cicle de cinema d'animació japonesa. L'entitat malgratenca ha presentat programació per a un nou quadrimestre que s'allargarà fins al gener del 2027. La seva inauguració serà el pròxim divendres 9 d'octubre amb la pel·lícula Vivir la Tierra. En parla Marc Grèvol, un dels organitzadors.
1: És un inici bastant potent per nosaltres per la temporada, perquè és una pel·lícula de Homeng, una pel·lícula xinesa, mitjà dels anys 90, que parla una mica de l'èxode rural i de la diferència entre la vida al camp i a la ciutat, sota la mirada d'un nen. Llavors és una pel·lícula que jo crec que agradarà molt al nostre públic i crec que és un bon inici per la temporada. Va ser premiada i molt celebrada al Festival de Berlín, llavors crec que ens anirà bastant bé, crec que pot venir molta gent i crec que la gent li pot agradar molt.
0: A part, l'organització ha triat altres títols com El maquinista de la General, considerada una de les grans peces del cinema mut i la culminació de l'art de Buster Keaton, o Todo lo que fuimos, de la cineasta palestino-americana Sherin Davis, entre d'altres. Dins d'aquest quatrimestre també s'ha programat el segon cicle de cinema d'animació japonesa, una iniciativa amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar que busca apropar aquest gènere al públic jove. La proposta, de fet, va néixer l'any passat en el marc del Festival Libélula amb l'objectiu d'oferir propostes culturals de qualitat als joves. El mateix Grèvol també ho ha detallat.
1: Aquest és el segon any que, bueno, a part de la programació normal que fem diversos cicles, per exemple, fem un cicle clàssic també, i aquest és el segon any que fem el cicle aquest d'anime clàssic, normalment. L'any passat vam obrir amb Akira, que és la gran pel·lícula, una de les grans pel·lícules d'anime del segle passat, i aquest any tenim Ghost in the Shell i Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, que crec que també són dos clàssics imprescindibles d'aquest tipus de cinema que té molta afició malgrat i també el focus al voltant.
0: Aquest cicle començarà, aquesta part del cicle, de fet, començarà el 14 de novembre i s'allargarà fins al 30 de maig amb un total de 6 sessions. Totes les projeccions es faran al Centre Cultural de Malgrat de Mar. Teniu tota la informació de la programació al web de l'entitat cineclubgarbí.cat. De moment és tot, ens hi tornem a posar d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Palafolls commemora el Dia de les Persones Grans. L'1 d'octubre es commemora el Dia de la Gent Gran i Palafolls s'hi ha sumat un any més per celebrar amb totes les persones grans del municipi el seu dia. Una jornada també reivindicativa que ha començat a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament, punt d'inici de la sortida, caminant al Molí d'en Puigverd, on s'ha llegit també el manifest. El Dia Internacional de les Persones Grans posa en guany el focus en la importància de reconèixer el paper que tenen les persones grans i la seva aportació a la societat. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, no de la vida", la commemoració recorda que arribar a la jubilació no vol dir deixar de participar, tenir nous interessos o contribuir actualment activament a la comunitat. Amb aquest missatge, el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans 2026, que s'ha llegit aquest matí a la plaça de l'Ajuntament, reclama una societat més inclusiva i respectuosa amb totes les edats. El manifest també posa l'accent en la necessitat de combatre l'edatisme, és a dir, en les discriminacions relacionades amb l'edat i la garantia dels drets de les persones grans durant totes les etapes de la vida. Al migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament, també està previst que celebri l'homenatge a les tres parelles que aquest any celebren 50 anys de casats. La jornada acabarà aquest vespre, a 7:45 del vespre, amb el concert de la Coral Palatiolo al Casal de Jubilats. Aquesta també serà l'última activitat de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. I Cineclub Garbí de Malgrat de Mar estrena nova temporada i presenta el segon cicle de cinema d'animació japonesa. L'entitat malgratenca ha presentat programació per a un nou quadrimestre que s'allargarà fins al gener del 2027. La seva inauguració serà el pròxim divendres 9 d'octubre amb la pel·lícula Vivir la Tierra. En parla Marc Grèvol, un dels organitzadors.
1: És un inici bastant potent per nosaltres per la temporada, perquè és una pel·lícula de Homeng, una pel·lícula xinesa, mitjà dels anys 90, que parla una mica de l'èxode rural i de la diferència entre la vida al camp i a la ciutat, en sota la mirada d'un nen. Llavors és una pel·lícula que jo crec que agradarà molt al nostre públic i crec que és un bon inici per la temporada. Va ser premiada i molt celebrada al Festival de Berlín, llavors crec que ens anirà bastant bé, crec que pot venir molta gent i crec que la gent li pot agradar molt.
0: A part, l'organització ha triat altres títols com El maquinista de la General, considerada una de les grans peces del cinema mut i la culminació de l'art de Buster Keaton, o Todo lo que fuimos, de la cineasta palestino-americana Sherin Davis, entre d'altres. Dins d'aquest quatrimestre també s'ha programat el segon cicle de cinema d'animació japonesa, una iniciativa amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar que busca apropar aquest gènere al públic jove. La proposta, de fet, va néixer l'any passat en el marc del Festival Libèl·lula amb l'objectiu d'oferir propostes culturals de qualitat als joves. El mateix Grèvol també ho ha detallat.
1: Aquest és el segon any que, bueno, a part de la programació normal que fem diversos cicles, per exemple, fem un cicle clàssic també, i aquest és el segon any que fem el cicle aquest d'anime clàssic normalment. L'any passat vam obrir amb Akira, que és la gran pel·lícula, una de les grans pel·lícules d'anime del segle passat, i aquest any tenim Ghost in the Shell i Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, que crec que també són dos clàssics imprescindibles d'aquest tipus de cinema que té molta afició malgrat i també el focus al voltant.
0: Aquest cicle començarà, aquesta part del cicle, de fet, començarà el 14 de novembre i s'allargarà fins al 30 de maig amb un total de 6 sessions. Totes les projeccions es faran al Centre Cultural de Malgrat de Mar. Teniu tota la informació de la programació al web de l'entitat cineclubgarbí.cat. De moment és tot, ens hi tornem a posar d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

El nostre municipi s'ha sumat un any més a la celebració del Dia Internacional de les Persones Grans amb una jornada d'activitats que ha arrencat a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament. En aquest punt s'ha fet la lectura del manifest institucional sota el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida», una crida a combatre l'edatisme i garantir els drets de la gent gran a la societat. Seguidament, els assistents han iniciat una caminada popular fins al Molí d'en Puigverd. A més, la sala de plens de l'Ajuntament ha acollit al migdia l'homenatge a les tres parelles del municipi que celebren enguany 50 anys de casats. La jornada es tancarà aquest vespre al casal de jubilats amb el concert de la Coral Palatiolo. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem més titulars.

0: L'Església de Sant Genís de Palafolls acollirà demà divendres a les 9 del vespre el tercer i últim concert del nou cicle Clàssica a Sant Genís. La ballada anirà a càrrec del violoncel·lista Biel Garriga, que oferirà un repertori especial d'homenatge a la figura de Pau Casals. Aquest projecte musical ha estat impulsat de manera conjunta per l'associació La Puput, l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat i la mateixa parròquia de Sant Genís. Anirem també fins a Malgrat de Mar perquè l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina ja ho té tot a punt per la celebració de la 50a edició de l'Aplec de la Sardana de Malgrat de Mar. Encara que la jornada central serà aquest diumenge 4 d'octubre, la proclamació s'arrencarà el dissabte a les 6 de la tarda al Parc de Can Campassol amb la revetlla de l'Aplec, amb la cobla Ciutat de Granollers i una trobada de bestiari. L'endemà diumenge, les ballades es reprendran al matí al mateix parc amb la cobla Ciutat de Girona. A la tarda, la festivitat es traslladarà al Parc Francesc Macià amb una audició a càrrec de les cobles Ciutat de Girona, la principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Això sí, pendents de la previsió meteorològica. El Cineclub Garbí de Malgrat de Mar ha donat a conèixer també la seva nova oferta cinematogràfica per al pròxim quadrimestre, que s'estrenarà i que s'estendrà fins al gener del 2027. La temporada s'iniciarà el divendres 9 d'octubre amb la projecció de la pel·lícula Vivir la Tierra, a la qual seguiran títols com El maquinista de la General o Todo lo que fuimos. Així mateix, l'entitat ha confirmat la celebració del segon cicle de cinema d'animació japonesa en col·laboració amb l'Ajuntament. Aquesta proposta cultural adreçada al públic jove inclourà un total de 6 sessions al Centre Cultural des del 14 de novembre i fins al 30 de maig. I anirem fins a Blanes perquè el productor de cinema Tono Folguera serà guardonat amb el Premi d'Honor durant la gala inaugural del tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà el dilluns 5 d'octubre al Teatre de Blanes en un acte on es projectarà el seu darrer treball, Balandrau ben salvatge. El certamen se celebrarà del 5 d'octubre a l'11 del mateix mes i projectarà un total de 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 propostes internacionals, incloent-hi 4 obres gironines. La programació de la setmana es completarà amb col·loquis, la participació d'entitats locals, un concurs de paradors i la gala de clausura presentada per Espartac Paran. I pel que fa al temps, matí de dijous amb molts núvols i fins i tot es veuran llamps enfront de la costa, però amb tendència a obrir-se clarianes de cara al migdia. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 1 a 3 de component nord i nord-est. Mar en estat de maró a tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 17 als 22 graus. Benvinguts, doncs, a l'informatiu. Palafolls commemora el Dia de les Persones Grans. L'1 d'octubre es commemora el Dia de la Gent Gran i Palafolls s'hi ha sumat un any més per celebrar amb totes les persones grans del municipi el seu dia. Una jornada també reivindicativa que ha començat a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament, punt d'inici de la sortida caminant al Molí d'en Puigverd i on s'ha llegit el manifest. El Dia Internacional de les Persones Grans posa en guany el focus en la importància de reconèixer el paper que tenen les persones grans i la seva aportació en la societat. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, no de la vida", la commemoració recorda que arribar a la jubilació no vol dir deixar de participar, tenir nous interessos o contribuir activament a la comunitat. Amb aquest missatge, el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans 2026 s'ha llegit aquest matí a la plaça de l'Ajuntament i reclama una societat més inclusiva i respectuosa amb totes les edats. El manifest també posa l'accent en la necessitat de combatre l'edatisme, és a dir, les discriminacions relacionades amb l'edat i de garantir els drets de les persones grans durant totes les etapes de la vida. Al migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament, s'ha celebrat l'homenatge a les tres parelles que aquest any celebren 50 anys de casats. La jornada acabarà aquest vespre a 7:15 amb el concert de la Coral Palatiolo al Casal de Jubilats. Aquesta setmana també, doncs, aquests actes, han estat els últims de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. Demà divendres, tercer i últim concert del nou cicle Clàssica a Sant Genís serà a les 9 del vespre, com sempre, a l'església de Sant Genís de Palafolls. En aquesta ocasió visitarà el cicle el violoncel·lista Biel Garriga per fer un homenatge a Pau Casals. Escoltem a Sebastià Aguilar com explicava aquest concert en una entrevista al Palafolls en xarxa.
1: En Biel Garriga també és una persona que està molt vinculada a Contrapunt i tenim moltes ganes també de la seva actuació, perquè és un noi que ara mateix està estudiant al Conservatori Superior a Bèlgica i està estudiant violoncel, i tenim moltes ganes de que ens pugui presentar aquest homenatge a Pau Casals, que de fet en algun moment, no sé si encara, ha pogut tocar violoncels que també ha tingut Pau Casals.
0: El concert d'aquest divendres serà el darrer d'aquesta primera edició del Clàssic a Sant Genís, organitzat a tres bandes, per la Puput, per l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat i la Parròquia de Sant Genís. L'organització en fa un balanç positiu. Escoltem Dolors Ribot, de la Puput.
2: El cicle de Clàssica de Sant Genís acaba aquest divendres. Per a mi ha estat tot un plaer ser membre de l'organització d'aquests concerts, en el que tot ens ha fluït. Totes les actuacions han estat fantàstiques. Hem pogut gaudir de l'església de Sant Genís, que té unes condicions acústiques excel·lents. Cal dir que en totes les actuacions l'església feia goig de veure, tota plena, amb tots els assistents gaudint de totes les propostes fetes.
0: El concert de demà al vespre té un preu, com els altres, de 10 euros. Les entrades anticipades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt o abans de l'inici del concert a la mateixa església. Canviem de municipi i anem fins a Malgrat de Mar, perquè el municipi celebrarà el 52è aplec de la Sardana. Aquest cap de setmana, l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra la 52a edició de l'aplec de la Sardana. Tot i que l'aplec es durà a terme aquest diumenge 4 d'octubre, dissabte dia 3, també s'ha preparat un altre acte. L'organització ho té tot preparat per celebrar l'aplec a l'aire lliure, això sí, molt pendents del temps. Montserrat Clapés és la presidenta de l'entitat.
3: Podríem dir que està controlat, només que estem mirant el cel. Després de l'aigat d'ahir i de les perspectives que tenim i que estan durant cada dia canviant, doncs el que estem és molt pendents del temps que ens pot fer. Per la resta ho tenim molt ben lligat, està tot preparat i està preparat per fer-ho a l'aire lliure. El que passa que, esclar, estem mirant el cel.
0: D'una banda, el dia 3 es farà la revetlla de la pleca al Parc de Can Campassol a partir de les 6 de la tarda amb la Copla Ciutat de Granollers, i on hi haurà també trobada de bestiari organitzada per la Colla de Ratpenats Infernals de Malgrat.
3: A destacar, a la revetlla de la pleca tenim la plantada de bestiari, que hi ha un correfoc de bestiari, i durant la ballada tenim totes les bèsties, diguem-ne, mirant les sardanes, i llavors quan acabem nosaltres comença el correfoc. I això també fa... Bueno, l'any passat ho vàrem fer-ho ja i va quedar molt bé. La gent li va agradar molt perquè presentaves cada bèstia de cada poble i tot. Per cert, també va venir Palafolls i la gent les hi va agradar molt.
0: Ja diumenge serà l'aplec de la Sardana. Aquest es durà a terme a les 11 del matí al Parc de Can Campassol amb la Copla Ciutat de Girona. A la tarda, a partir de les 4, hi haurà més sardanes al Parc Francesc Macià amb tres coples convidades. Aquestes són la Copla Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. L'entitat malgratenca Cineclub Garbí estrena nova temporada i presenta el segon cicle de cinema d'animació japonesa. L'entitat malgratenca ha presentat programació per a un nou quadrimestre que s'allargarà fins al gener del 2027. La seva sessió inaugural serà el pròxim divendres 9 d'octubre amb la pel·lícula Vivir la Tierra. En parla Marc Grèvol, un dels organitzadors.
4: És un inici bastant potent per nosaltres per la temporada, perquè és una pel·lícula de Homeng, una pel·lícula xinesa ambientada als anys 90, que parla una mica de l'èxode rural i de la diferència entre la vida al camp i a la ciutat, sota la mirada d'un nen. Llavors és una pel·lícula que jo crec que agradarà molt al nostre públic i crec que és un bon inici per la temporada. Va ser premiada i molt celebrada al Festival de Berlín. Llavors crec que ens anirà bastant bé, crec que pot venir molta gent i crec que la gent li pot agradar molt.
0: A part l'organització, ha triat altres títols com El maquinista de la General, considerada una de les grans peces del cinema mut i la culminació de l'art de Buster Keaton, o també Todo lo que fuimos, de la cineasta palestino-americana Sharon Davis, entre d'altres. Dins aquest quadrimestre també s'ha programat el sector del segon cicle de cinema d'animació japonesa, una iniciativa amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar que busca apropar aquest gènere al públic jove. La proposta, de fet, va néixer l'any passat en el marc del Festival Libèl·lula amb l'objectiu d'oferir propostes culturals de qualitat als joves. El mateix Grèvol també ho ha detallat.
4: Aquest és el segon any que, bueno, a part de la programació normal que fem diversos cicles, per exemple, fem un cicle clàssic també, i aquest és el segon any que fem el cicle aquest d'anime, d'anime clàssic normalment. L'any passat vam obrir amb Akira, que és la gran pel·lícula, bueno, una de les grans pel·lícules d'anime del segle passat, i aquest any tenim Ghost in the Shell i Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, que crec que també és són dos clàssics imprescindibles d'aquest tipus de cinema que té molta afició malgrat i també el focus al voltant.
0: El cicle començarà el 14 de novembre i s'allargarà fins al 30 de maig dins la programació del Cineclub Garbí, amb un total de 6 sessions. Totes les projeccions es faran al Centre Cultural de Malgrat. Teniu tota la programació al web de l'entitat cineclubgarbí.cat. Girem cua i anem fins a Blanes. Tono Folguera, productor del Carràs i Balandrau, rebrà el Premi d'Honor de Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà durant la gala inaugural del festival, dilluns dia 5 d'octubre al Teatre de Blanes. Folguera té més de 25 anys d'experiència en la producció audiovisual i ha estat al darrere de pel·lícules com El Carràs, Mediterráneo, Suro, Libertat o El mestre que va prometre el mar. La gala inaugural també inclourà la projecció de Balandrau, ben salvatge, el seu darrer treball, que anirà acompanyada d'una taula rodona amb membres de l'equip tècnic i artístic. També hi participarà el Centre Excursionista de Blanes, que enguany celebren els 50 anys de la seva fundació. El tercer Blanes Costa Brava International Film Festival se celebrarà del 5 al 11 d'octubre i tindrà el curtmetratge com a gran protagonista. Al llarg de la setmana es faran 13 sessions amb 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 treballs procedents de 111 països. El festival també aposta per donar visibilitat al talent de proximitat. Dins la secció oficial s'han seleccionat 4 curtmetratges de les comarques gironines: Un jove escriptor, de Júlia Guinart; El monstre de la selva, de Roger Usart; En juego, la vida, de Yolanda Puga; i La casa de la bruixa, de Toni Oprats. Un altre dels plats forts serà la projecció de Gilbert, guanyador del Goya 2026 al millor film d'animació. La sessió comptarà amb la presència de membres de l'equip i posteriorment hi haurà un col·loqui. La programació es completarà amb diverses activitats paral·leles com una taula rodona amb actrius, el concurs d'aparadors de cinema i una rèplica del cotxe dels caçafantasmes, la presència dels personatges de Star Wars Catalunya i un concert de bandes sonores. El festival acabarà dissabte 10 d'octubre amb la gala de clausura presentada per l'Espartac Paran, en què es donaran a conèixer els guanyadors de les diferents categories del certamen. És l'hora de repassar de què parlàvem a Ràdio Palafolls utilitzant la nostra hemeroteca. Tal dia com avui, però de fa un any, del 2025, es tancava la campanya forestal a Palafolls amb 3 incendis de poca magnitud. El dia 15 de setembre es va acabar la campanya forestal d'aquell 2025. Segons dades de l'ADF, al Maresme, a Palafolls, havien treballat en 3 incendis. D'aquests, el més important va ser el 5 de setembre, just després del piro musical que donava el tret de sortida a la Festa Major. Concretament, es van cremar unes canyes darrere l'institut. En l'extinció del foc van participar 2 vehicles d'ADF i 5 voluntaris, 3 dotacions dels bombers de Malgrat de Mar i un vehicle de bombers de Pineda, així com el vehicle de Protecció Civil de Palafolls i diverses patrulles de la policia local. El resultat d'aquell incendi van ser 100 metres quadrats de canyes cremades i no va ser provocat per cap guspira del piro musical. Els altres 2 avisos van ser el 21 i el 23 de juny, provocats per petards. Pel que fa al conjunt de la comarca, des de l'1 de juny i fins al 15 de setembre d'aquell any es van rebre 21 avisos alertant de columnes de fum o incendis, 7 més que la temporada passada. I el 2021, Ràdio Palafolls us explicava que el nostre municipi estudiava instal·lar plaques solars a 5 equipaments municipals. El consistori havia demanat un estudi per conèixer la viabilitat econòmica i energètica per la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de diferents equipaments públics. L'Ajuntament volia apostar per les energies netes i sostenibles col·locant aquestes plaques que transformen l'energia solar en elèctrica per utilitzar en diferents centres públics. Segons el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls, Aleix Freixa, s'havia analitzat quins eren els equipaments públics amb les millores cobertes per cobrir i per acollir, de fet, aquestes instal·lacions fotovoltaiques. I 10 anys enrere, a Ràdio Palafolls, us explicàvem també que s'enfonsava un edifici al passeig de dintre de Blanes, això sí, sense causar ferits ni víctimes. Fet el repàs a la hemeroteca, el que hem de fer ara és consultar quina és la previsió cultural per aquests pròxims dies.

0: Una proposta cultural, obrim agendes, doncs, i apuntem el que ens indica el nostre company i presentador del programa Palafolls en xarxa, l'Albert Queiruga. Albert, molt bona tarda.
1: Hola, Jordi. Aquest dissabte, Tordera viatja fins l'edat mitjana amb una nova edició de la Fira Medieval. El Parc de la Mollera s'omplirà de parades d'artesania, música, espectacles i animació de carrer, tallers i activitats per tota la família. I aquest any, com a novetat, també hi haurà botifarrada popular. La fira estarà oberta des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Una jornada per passejar, descobrir i gaudir de l'ambient medieval a Tordera.
0: Fira medieval, doncs, aquest cap de setmana al municipi de Tordera. Ens ho apuntem. Moltes gràcies, Albert. Ens retrobem dins el programa Palafolls en xarxa.

0: Arriba el moment de consultar quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Una informació que sempre rebem del Consell Comarcal del Maresme, del seu servei de meteorologia. Podem connectar, doncs, ara amb el nostre company Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Arrenquem el mes d'octubre i ho fem encara amb temperatures realment molt suaus. De fet, les mínimes d'aquesta passanit, a conseqüència dels núvols abundants, fins i tot han arribat a pujar i s'han situat entre els 17 i els 21 graus aquí a la comarca. Per tant, en alguns punts de la franja costanera encara tenim temperatures mínimes tropicals, i això que acabem de començar el mes d'octubre. Sembla que això no canviarà de forma substancial fins d'aquí una setmana aproximadament. Sembla que en aquest moment sí que podem tenir una entrada de vent del nord i una bona baixada de temperatura, però mentre això no arriba, haurem de continuar convivint amb aquestes temperatures realment anormals, pel que és l'època de l'any. De moment avui, amb núvols abundants aquest matí, es tracta del pas d'una quarta frontal que, com ja indicàvem ahir, doncs poca precipitació, caldrà esperar. De fet, no n'esperem al llarg d'aquest matí, tot i que es veien alguns llamps enfront de la costa, però mar endins. I aquesta tarda sí que les restes d'inestabilitat associades a aquesta línia frontal podran arribar a deixar algun petit xàfec puntual i de forma aïllada cap a l'àrea de la meitat nord de la comarca, cap al Maresme Nord, bàsicament. Creiem que poca cosa. De tota manera, estem a principis d'octubre i, per tant, s'ha de seguir molt de prop l'evolució d'aquesta situació. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitació aquesta tarda. El vent s'ha d'anar reforçant del nord-nord-est. De fet, serà un vent que es mantindrà ben bé fins diumenge i es reforçarà encara més de cara als pròxims dies. Un vent que farà que la mar es vagi alterant, avui amb maró, potser alguna àrea de forta maró aquesta tarda, i després de forta maró ens acompanyarà tant divendres com dissabte i diumenge. Demà divendres amb un temps més tranquil, sembla que més assolellat, la qual cosa faria pujar encara una miqueta més la temperatura màxima. Dissabte, més núvols, possibilitat d'alguna precipitació, sempre de caràcter feble, aquí a la costa, mentre que les temperatures doncs baixarien una miqueta més a conseqüència de l'augment de la nuvolositat. De cara al diumenge, doncs, tot apunta que tindríem molts núvols encara, sense precipitacions, i es mantindria aquest vent destacable de component entre l'est i nord-est. No es pot qualificar de temporal, però sí que la mar estarà força alterada i el vent serà, com a mínim, moderat.
0: Gràcies, Quim. Com sempre, anirem actualitzant informació meteorològica al llarg de la jornada. Nosaltres ja anem tancant paradeta repassant els titulars de l'informatiu d'avui.

0: Una jornada, la d'avui 1 d'octubre, que hem començat destacant la commemoració del Dia de les Persones Grans a Palafolls, amb els últims actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran. Palafolls s'ha sumat un any més en aquesta celebració del Dia Internacional de les Persones Grans amb la lectura del manifest i també l'excursió fins al Molí d'en Puigverd, una de les activitats tradicionals. Aquest migdia s'ha celebrat també el reconeixement a aquelles persones que compleixen 50 anys de casats i aquesta tarda arriba el concert de la Coral Palatiolo, serà el casal de jubilats. També us hem destacat que l'Església de Sant Genís de Palafolls acollirà aquest divendres a les 9 del vespre el tercer i últim concert del nou cicle Clàssica Sant Genís. La ballada anirà a càrrec del violoncel·lista Biel Garriga, que oferirà un repertori especial d'homenatge a la figura de Pau Casals. Aquest projecte musical ha estat impulsat de manera conjunta per l'associació La Puput, l'aula de música Contrapunt de Malgrat i la mateixa parròquia de Sant Genís. L'agrupació sardanista malgratenca La Barretina ja ho té tot a punt per a la 52a edició de l'Aplec de la Sardana de Malgrat de Mar. Encara que la jornada central serà aquest pròxim diumenge 4 d'octubre, la proclamació arrencarà dissabte a les 6 de la tarda al Parc de Can Campassol amb la revetlla de l'Aplec amb la Copla Ciutat de Granollers i una trobada de bestiari. L'endemà diumenge, les ballades es reprendran al matí al mateix parc amb la Copla Ciutat de Girona. A la tarda, la festivitat es traslladarà al Parc Francesc Macià amb una audició a càrrec de les Cobles Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I continuem amb el Grat de Mar perquè el Cineclub Garbí del municipi ja ha donat a conèixer la seva nova oferta cinematogràfica per al pròxim quadrimestre que s'estendrà fins al gener del 2027. La temporada s'iniciarà el divendres 9 d'octubre amb la projecció de la pel·lícula Vivir la Tierra, a la qual seguiran títols com El maquinista de la General o Todo lo que fuimos. Així mateix, l'entitat ha confirmat la celebració del segon cicle de cinema d'animació japonesa en col·laboració amb l'Ajuntament del municipi. Aquesta proposta cultural adreçada al públic jove inclourà un total de 6 sessions al Centre Cultural des del 14 de novembre fins al 30 de maig. I a Blanes hem destacat que el productor de cinema Tono Folguera serà guardonat amb el Premi d'Honor durant la gala inaugural del tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà el dilluns 5 d'octubre al Teatre de Blanes, en un acte on es projectarà el seu darrer treball, Balandrau ben salvatge. El certamen se celebrarà del 5 a l'11 d'octubre i projectarà un total de 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 propostes internacionals, incloent-hi també obres gironines. La programació de la setmana es complementarà amb col·loquis, la participació d'entitats locals, un concurs d'aparadors i la gala de clausura presentada per l'Espectar Parat. De moment això és tot. Podeu trobar tota aquesta informació i d'altres a través de les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, però també a la nostra plana web www.radiopalafolls.cat. Nosaltres ens hi tornarem a posar de cara a demà. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Èxits un rere l'altre.
14: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
15: You can't take my guilt away. Solo my will never pay. As long as I wake up today.
13: Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
14: 107.7

El nostre municipi s'ha sumat un any més a la celebració del Dia Internacional de les Persones Grans amb una jornada d'activitats que ha arrencat a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament. En aquest punt s'ha fet la lectura del manifest institucional sota el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida», una crida a combatre l'edatisme i garantir els drets de la gent gran a la societat. Seguidament, els assistents han iniciat una caminada popular fins al Molí d'en Puigverd. A més, la sala de plens de l'Ajuntament ha acollit al migdia l'homenatge a les tres parelles del municipi que celebren enguany 50 anys de casats. La jornada es tancarà aquest vespre al Casal de Jubilats amb el concert de la Coral Palatiolo. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem més titulars.

0: L'Església de Sant Genís de Palafolls acollirà demà divendres a les 9 del vespre el tercer i últim concert del nou cicle Clàssica a Sant Genís. La ballada anirà a càrrec del violoncel·lista Biel Garriga, que oferirà un repertori especial d'homenatge a la figura de Pau Casals. Aquest projecte musical ha estat impulsat de manera conjunta per l'associació La Puput, l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat i la mateixa parròquia de Sant Genís. Anirem també fins a Malgrat de Mar perquè l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina ja ho té tot a punt per la celebració de la 50a edició de l'Aplec de la Sardana de Malgrat de Mar. Encara que la jornada central serà aquest diumenge 4 d'octubre, la proclamació s'arrencarà el dissabte a les 6 de la tarda al Parc de Can Campassol amb la revetlla de l'Aplec, amb la Copla Ciutat de Granollers i una trobada de bestiari. L'endemà diumenge, les ballades es reprendran al matí al mateix parc amb la Copla Ciutat de Girona. A la tarda, la festivitat es traslladarà al Parc Francesc Macià amb una audició a càrrec de les Cobles Ciutat de Girona, la principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell, això sí, pendents de la previsió meteorològica. El Cineclub Garbí de Malgrat de Mar ha donat a conèixer també la seva nova oferta cinematogràfica per al pròxim quadrimestre, que s'estrenarà i que s'estendrà fins al gener del 2027. La temporada s'iniciarà el divendres 9 d'octubre amb la projecció de la pel·lícula Vivir la Tierra, a la qual seguiran títols com El maquinista de la General o Todo lo que fuimos. Així mateix, l'entitat ha confirmat la celebració del segon cicle de cinema d'animació japonesa en col·laboració amb l'Ajuntament. Aquesta proposta cultural adreçada al públic jove inclourà un total de 6 sessions al Centre Cultural des del 14 de novembre i fins al 30 de maig. I anirem fins a Blanes perquè el productor de cinema Tono Folguera serà guardonat amb el Premi d'Honor durant la gala inaugural del tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà el dilluns 5 d'octubre al Teatre de Blanes en un acte on es projectarà el seu darrer treball, Balandrau ben salvatge. El certamen se celebrarà del 5 d'octubre a l'11 del mateix mes i projectarà un total de 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 propostes internacionals, incloent-hi 4 obres gironines. La programació de la setmana es completarà amb col·loquis, la participació d'entitats locals, un concurs d'aparadors i la gala de clausura presentada per Espartac Paran. I pel que fa al temps, matí de dijous amb molts núvols i fins i tot es veuran llamps enfront de la costa, però amb tendència a obrir-se clarianes de cara al migdia. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 1 a 3 de component nord i nord-est. Mar en estat de maró a tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 17 als 22 graus. Benvinguts, doncs, a l'informatiu. Palafolls commemora el Dia de les Persones Grans. L'1 d'octubre es commemora el Dia de la Gent Gran i Palafolls s'hi ha sumat un any més per celebrar amb totes les persones grans del municipi el seu dia. Una jornada també reivindicativa que ha començat a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament, punt d'inici de la sortida caminant al Molí d'en Puigverd i on s'ha llegit el manifest. El Dia Internacional de les Persones Grans posa enguany el focus en la importància de reconèixer el paper que tenen les persones grans i la seva aportació en la societat. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, no de la vida", la commemoració recorda que arribar a la jubilació no vol dir deixar de participar, tenir nous interessos o contribuir activament a la comunitat. Amb aquest missatge, el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans 2026 s'ha llegit aquest matí a la plaça de l'Ajuntament i reclama una societat més inclusiva i respectuosa amb totes les edats. El manifest també posa l'accent en la necessitat de combatre l'edatisme, és a dir, les discriminacions relacionades amb l'edat, i de garantir els drets de les persones grans durant totes les etapes de la vida. Al migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament, s'ha celebrat l'homenatge a les tres parelles que aquest any celebren 50 anys de casats. La jornada acabarà aquest vespre a 7:15 amb el concert de la Coral Palatiolo al Casal de Jubilats. Aquesta setmana també, doncs, aquests actes, perdó, han estat els últims de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. Demà divendres, tercer i últim concert del nou cicle Clàssica a Sant Genís serà a les 9 del vespre, com sempre, a l'església de Sant Genís de Palafolls. En aquesta ocasió visitarà el cicle el violoncel·lista Biel Garriga per fer un homenatge a Pau Casals. Escoltem a Sebastià Aguilar com explicava aquest concert en una entrevista al Palafolls en xarxa.
1: En Biel Garriga també és una persona que està molt vinculada a Contrapunt i tenim moltes ganes també de la seva actuació, perquè és un noi que ara mateix està estudiant al Conservatori Superior a Bèlgica i està estudiant violoncel, i tenim moltes ganes de que ens pugui presentar aquest homenatge a Pau Casals, que de fet en algun moment, no sé si encara, ha pogut tocar violoncels que també ha tingut Pau Casals.
0: El concert d'aquest divendres serà el darrer d'aquesta primera edició del Clàssic a Sant Genís, organitzat a tres bandes, per la Puput, per l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat i la Parròquia de Sant Genís. L'organització en fa un balanç positiu. Escoltem Dolors Ribot, de la Puput.
2: El cicle de Clàssica de Sant Genís acaba aquest divendres. Per a mi ha estat tot un plaer ser membre de l'organització d'aquests concerts, en el que tot ens ha fluït. Totes les actuacions han estat fantàstiques. Hem pogut gaudir de l'església de Sant Genís, que té unes condicions acústiques excel·lents. Cal dir que en totes les actuacions l'església feia goig de veure, tota plena, amb tots els assistents gaudint de totes les propostes fetes.
0: El concert de demà al vespre té un preu, com els altres, de 10 euros. Les entrades anticipades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt o abans de l'inici del concert a la mateixa església. Canviem de municipi i anem fins a Malgrat de Mar, perquè el municipi celebrarà el 52è aplec de la Sardana. Aquest cap de setmana, l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra la 52a edició de l'aplec de la Sardana. Tot i que l'aplec es durà a terme aquest diumenge 4 d'octubre, dissabte dia 3, també s'ha preparat un altre acte. L'organització ho té tot preparat per celebrar l'aplec a l'aire lliure, això sí, molt pendents del temps. Montserrat Clapés és la presidenta de l'entitat.
3: Podríem dir que està controlat, només que estem mirant el cel. Després de l'aigat d'ahir i de les perspectives que tenim i que estan durant cada dia canviant, doncs el que estem és molt pendents del temps que ens pot fer. Per la resta ho tenim molt ben lligat, està tot preparat i està preparat per fer-ho a l'aire lliure. El que passa que, esclar, estem mirant el cel.
0: D'una banda, el dia 3 es farà la revetlla de l'aplec al Parc de Can Campassol a partir de les 6 de la tarda amb la Copla Ciutat de Granollers, i on hi haurà també trobada de bestiari organitzada per la Colla de Ratpenats Infernals de Malgrat.
3: A destacar, a la revetlla de l'aplec tenim la plantada de bestiari, que hi ha un correfoc de bestiari, i durant la ballada tenim totes les bèsties, diguem-ne, mirant les sardanes, i llavors quan acabem nosaltres comença el correfoc. I això també fa... l'any passat ho vàrem fer-ho ja i va quedar molt bé. La gent li va agradar molt perquè presentaves cada bèstia de cada poble i tot, per cert també va venir Palafolls, i la gent les hi va agradar molt.
0: Ja diumenge serà l'aplec de la Sardana. Aquest es durà a terme a les 11 del matí al Parc de Can Campassol amb la Copla Ciutat de Girona. A la tarda, a partir de les 4, hi haurà més sardanes al Parc Francesc Macià amb tres coples convidades. Aquestes són la Copla Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. L'entitat malgratenca Cineclub Garbí estrena nova temporada i presenta el segon cicle de cinema d'animació japonesa. L'entitat malgratenca ha presentat programació per a un nou quadrimestre que s'allargarà fins al gener del 2027. La seva sessió inaugural serà el pròxim divendres 9 d'octubre amb la pel·lícula Vivir la Tierra. En parla Marc Grèvol, un dels organitzadors.
4: És un inici bastant potent per nosaltres per la temporada, perquè és una pel·lícula de Homeng, una pel·lícula xinesa ambientada als anys 90, que parla una mica de l'èxode rural i de la diferència entre la vida al camp i a la ciutat, sota la mirada d'un nen. Llavors és una pel·lícula que jo crec que agradarà molt al nostre públic i crec que és un bon inici per la temporada. Va ser premiada i molt celebrada al Festival de Berlín. Llavors crec que ens anirà bastant bé, crec que pot venir molta gent i crec que la gent li pot agradar molt.
0: A part, l'organització ha triat altres títols com El maquinista de la General, considerada una de les grans peces del cinema mut i la culminació de l'art de Buster Keaton, o també Todo lo que fuimos, de la cineasta palestino-americana Sharon Davis, entre d'altres. Dins aquest quadrimestre també s'ha programat el sector del segon cicle de cinema d'animació japonesa, una iniciativa amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar que busca apropar aquest gènere al públic jove. La proposta, de fet, va néixer l'any passat en el marc del Festival Libèl·lula amb l'objectiu d'oferir propostes culturals de qualitat als joves. El mateix Grèvol també ho ha detallat.
4: Aquest és el segon any que, bueno, a part de la programació normal que fem diversos cicles, per exemple, fem un cicle clàssic també, i aquest és el segon any que fem el cicle aquest d'anime clàssic normalment. L'any passat vam obrir amb Akira, que és la gran pel·lícula, una de les grans pel·lícules d'anime del segle passat, i aquest any tenim Ghost in the Shell i Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, que crec que també és són dos clàssics imprescindibles d'aquest tipus de cinema que té molta afició malgrat, i també el focus al voltant.
0: El cicle començarà el 14 de novembre i s'allargarà fins al 30 de maig dins la programació del Cineclub Garbí, amb un total de 6 sessions. Totes les projeccions es faran al Centre Cultural de Malgrat. Teniu tota la programació al web de l'entitat cineclubgarbí.cat. Girem cua i anem fins a Blanes. Tono Folguera, productor del Carràs i Balandrau, rebrà el Premi d'Honor de Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà durant la gala inaugural del festival, dilluns dia 5 d'octubre al Teatre de Blanes. Folguera té més de 25 anys d'experiència en la producció audiovisual i ha estat al darrere de pel·lícules com El Carràs, Mediterráneo, Suro, Libertat o El mestre que va prometre el mar. La gala inaugural també inclourà la projecció de Balandrau, ben salvatge, el seu darrer treball, que anirà acompanyada d'una taula rodona amb membres de l'equip tècnic i artístic. També hi participarà el Centre Excursionista de Blanes, que enguany celebren els 50 anys de la seva fundació. El tercer Blanes Costa Brava International Film Festival se celebrarà del 5 al 11 d'octubre i tindrà el curtmetratge com a gran protagonista. Al llarg de la setmana es faran 13 sessions amb 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 treballs procedents de 111 països. El festival també aposta per donar visibilitat al talent de proximitat. Dins la secció oficial s'han seleccionat 4 curtmetratges de les comarques gironines: Un jove escriptor, de Júlia Guinart; El monstre de la selva, de Roger Usart; En juego, la vida, de Yolanda Puga; i La casa de la bruixa, de Toni Oprats. Un altre dels plats forts serà la projecció de Gilbert, guanyador del Goya 2026 al millor film d'animació. La sessió comptarà amb la presència de membres de l'equip i posteriorment hi haurà un col·loqui. La programació es completarà amb diverses activitats paral·leles, com una taula rodona amb actrius, el concurs d'aparadors de cinema i una rèplica del cotxe dels caçafantasmes, la presència dels personatges de Star Wars Catalunya i un concert de bandes sonores. El festival acabarà dissabte 10 d'octubre amb la gala de clausura presentada per l'Espartac Paran, en què es donaran a conèixer els guanyadors de les diferents categories del certamen. És l'hora de repassar de què parlàvem a Ràdio Palafolls utilitzant la nostra hemeroteca. Tal dia com avui, però de fa un any, del 2025, es tancava la campanya forestal a Palafolls amb 3 incendis de poca magnitud. El dia 15 de setembre es va acabar la campanya forestal d'aquell 2025. Segons dades de l'ADF, al Maresme, a Palafolls, havien treballat en 3 incendis. D'aquests, el més important va ser el 5 de setembre, just després del piromusical que donava el tret de sortida a la Festa Major. Concretament, es van cremar unes canyes darrere l'institut. En l'extinció del foc van participar 2 vehicles d'ADF i 5 voluntaris, 3 dotacions dels bombers de Malgrat de Mar i un vehicle de bombers de Pineda, així com el vehicle de Protecció Civil de Palafolls i diverses patrulles de la policia local. El resultat d'aquell incendi van ser 100 metres quadrats de canyes cremades i no va ser provocat per cap guspira del piromusical. Els altres 2 avisos van ser el 21 i el 23 de juny, provocats per petards. Pel que fa al conjunt de la comarca, des de l'1 de juny i fins al 15 de setembre d'aquell any es van rebre 21 avisos alertant de columnes de fum o incendis, 7 més que la temporada passada. Música. I el 2021, Ràdio Palafolls us explicava que el nostre municipi estudiava instal·lar plaques solars a 5 equipaments municipals. El consistori havia demanat un estudi per conèixer la viabilitat econòmica i energètica per la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de diferents equipaments públics. L'Ajuntament volia apostar per les energies netes i sostenibles col·locant aquestes plaques que transformen l'energia solar en elèctrica per utilitzar en diferents centres públics. Segons el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls, Aleix Freixa, s'havia analitzat quins eren els equipaments públics amb les millores cobertes per cobrir i per acollir, de fet, aquestes instal·lacions fotovoltaiques. I 10 anys enrere, a Ràdio Palafolls, us explicàvem també que s'enfonsava un edifici al passeig de dintre de Blanes, això sí, sense causar ferits ni víctimes. Fet el repàs a la Hemeroteca, el que hem de fer ara és consultar quina és la previsió cultural per aquests pròxims dies.

0: Una proposta cultural, obrim agendes, doncs, i apuntem el que ens indica el nostre company i presentador del programa Palafolls en xarxa, l'Albert Queiruga. Albert, molt bona tarda.
1: Hola, Jordi. Aquest dissabte, Tordera viatja fins l'edat mitjana amb una nova edició de la Fira Medieval. El Parc de la Mollera s'omplirà de parades d'artesania, música, espectacles i animació de carrer, tallers i activitats per tota la família. I aquest any, com a novetat, també hi haurà botifarrada popular. La fira estarà oberta des de les 10 del matí

0: del Consell Comarcal del Maresme del seu servei de meteorologia. Podem connectar doncs ara amb el nostre company Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Arrenquem el mes d'octubre i ho fem encara amb temperatures realment molt suaus. De fet, les mínimes d'aquesta passanit, a conseqüència dels núvols abundants, fins i tot han arribat a pujar i s'han situat entre els 17 i els 21 graus aquí a la comarca. Per tant, en alguns punts de la franja costanera encara tenim temperatures mínimes tropicals, i això que acabem de començar el mes d'octubre. Sembla que això no canviarà de forma substancial fins d'aquí una setmana aproximadament. Sembla que en aquest moment sí que podem tenir una entrada de vent del nord i una bona baixada de temperatura, però mentre això no arriba haurem de continuar convivint amb aquestes temperatures realment anormals pel que és l'època de l'any. De moment avui, amb núvols abundants aquest matí, es tracta del pas d'una cueta frontal que, com ja indicàvem ahir, doncs poca precipitació, caldrà esperar. De fet, no n'esperem al llarg d'aquest matí, tot i que es veien alguns llamps enfront de la costa, però mar endins. I aquesta tarda sí que les restes d'inestabilitat associades a aquesta línia frontal podran arribar a deixar algun petit xàfec puntual i de forma aïllada cap a l'àrea de la meitat nord de la comarca, cap al Maresme Nord, bàsicament. Creiem que poca cosa. De tota manera, estem a principis d'octubre i, per tant, s'ha de seguir molt de prop l'evolució d'aquesta situació. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitació aquesta tarda. El vent s'ha d'anar reforçant del nord-nord-est. De fet, serà un vent que es mantindrà ben bé fins diumenge i es reforçarà encara més de cara als pròxims dies. Un vent que farà que la mar es vagi alterant, avui amb maror, potser alguna àrea de forta maror aquesta tarda, i després de forta maror ens acompanyarà tant divendres com dissabte i diumenge. Demà divendres amb un temps més tranquil, sembla que més assolellat, la qual cosa faria pujar encara una miqueta més la temperatura màxima. Dissabte, més núvols, possibilitat d'alguna precipitació, sempre de caràcter feble, aquí a la costa, mentre que les temperatures doncs baixarien una miqueta més a conseqüència de l'augment de la nuvolositat. De cara al diumenge, doncs, tot apunta que tindríem molts núvols encara, sense precipitacions, i es mantindria aquest vent destacable de component entre l'est i nord-est. No es pot qualificar de temporal, però sí que la mar estarà força alterada i el vent serà, com a mínim, moderat.
0: Gràcies, Quim. Com sempre, anirem actualitzant informació meteorològica al llarg de la jornada. Nosaltres ja anem tancant paradeta repassant els titulars de l'informatiu d'avui.

Una jornada, la d'avui 1 d'octubre, que hem començat destacant la commemoració del Dia de les Persones Grans a Palafolls, amb els últims actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran. Palafolls s'ha sumat un any més en aquesta celebració del Dia Internacional de les Persones Grans amb la lectura del manifest i també l'excursió fins al Molí d'en Puigverd, una de les activitats tradicionals. Aquest migdia s'ha celebrat també el reconeixement a aquelles persones que compleixen 50 anys de casats i aquesta tarda arriba el concert de la Coral Palatiolo, serà el casal de jubilats. També us hem destacat que l'Església de Sant Genís de Palafolls acollirà aquest divendres a les 9 del vespre el tercer i últim concert del nou cicle Clàssica Sant Genís. La ballada anirà a càrrec del violoncel·lista Biel Garriga, que oferirà un repertori especial d'homenatge a la figura de Pau Casals. Aquest projecte musical ha estat impulsat de manera conjunta per l'associació La Puput, l'aula de música Contrapunt de Malgrat i la mateixa parròquia de Sant Genís. L'agrupació sardanista malgratenca La Barretina ja ho té tot a punt per a la 52a edició de l'Aplec de la Sardana de Malgrat de Mar. Encara que la jornada central serà aquest pròxim diumenge 4 d'octubre, la proclamació arrencarà dissabte a les 6 de la tarda al Parc de Can Campassol amb la revetlla de l'Aplec amb la Copla Ciutat de Granollers i una trobada de bestiari. L'endemà diumenge, les ballades es reprendran al matí al mateix parc amb la Copla Ciutat de Girona. A la tarda, la festivitat es traslladarà al Parc Francesc Macià amb una audició a càrrec de les Cobles Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I continuem a Malgrat de Mar perquè el Cineclub Garbí del municipi ja ha donat a conèixer la seva nova oferta cinematogràfica per al pròxim quadrimestre que s'estendrà

0: fins al gener del 2027. La temporada s'iniciarà el divendres 9 d'octubre amb la projecció de la pel·lícula Vivir la Tierra, a la qual seguiran títols com El maquinista de la General o Todo lo que fuimos. Així mateix, l'entitat ha confirmat la celebració del segon cicle de cinema d'animació japonesa en col·laboració amb l'Ajuntament del municipi. Aquesta proposta cultural adreçada al públic jove inclourà un total de 6 sessions al Centre Cultural des del 14 de novembre fins al 30 de maig. I a Blanes hem destacat que el productor de cinema Tono Folguera serà guardonat amb el Premi d'Honor durant la gala inaugural del 3er Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà el dilluns 5 d'octubre al Teatre de Blanes, en un acte on es projectarà el seu darrer treball, Balandrau ben salvatge. El certamen se celebrarà del 5 a l'11 d'octubre i projectarà un total de 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 propostes internacionals, incloent-hi també obres gironines. La programació de la setmana es completarà amb col·loquis, la participació d'entitats locals, un concurs de paradors i la gala de clausura presentada per l'Espectar Parat. De moment això és tot. Podeu trobar tota aquesta informació i d'altres a través de les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, però també a la nostra plana web www.radiopalafolls.cat. Nosaltres ens hi tornarem a posar de cara a demà. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
0: Aquest programa és una repetició.
3: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
4: Molt bona tarda a tothom. Primer Palafolls en xarxa del mes d'octubre. Benvinguts i benvingudes al Palafolls en xarxa a Ràdio Palafolls. Avui és dijous 1 d'octubre i com cada dia, un cop acabats els informatius, arriba l'agenda cultural de tota la zona perquè no us en perdeu ni una. Concerts, exposicions, xerrades, actes i tot el que es mou a l'àmbit cultural a Palafolls i pels voltants. Avui parlarem de cinema i de teatre. Tenim el programa en marc del Cineclub Garbí de Malgrat de Mar, que ens explicarà com funciona aquesta proposta pels amants del cinema. I al segon bloc, una entrevista amb en Josep Morell, responsable de Tots eren fills meus, l'obra del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, que estrena aquest diumenge. Però si ja ens coneixeu, sabeu que primer va l'agenda cultural. Comencem!
0: Xarxa cultural.
4: Començarem la xarxa cultural a Palafolls. Avui, Dia Internacional de les Persones Grans, es tanca la Setmana de la Gent Gran amb una lectura del manifest i una caminada fins al Molí d'en Puigverd. També hi ha l'homenatge a les parelles que celebren els 50 anys de casats i un concert de la Coral Palatiolo al Casal d'Avis. Demà divendres 2 d'octubre, a l'Església Parroquial de Sant Genís, a les 9 del vespre, arriba el tercer i últim concert del cicle Clàssica a Sant Genís, un homenatge a Pau Casals a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. Les entrades es poden comprar a l'aula de música Contrapunt, reservar per WhatsApp al 658-854-693, 658-854-693, o aconseguir el mateix dia del concert. Sí, queden localitats. I diumenge, a les 10 del matí, a l'Escola Municipal de Música i Dansa, coneixerem els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major, organitzat per la FIC, sota el lema Captura l'essència de la nostra festa. Mirant cap al cap de setmana següent, el Castell de Palafolls reobre les portes els dies 10, 11 i 12 d'octubre, després d'any i mig tancat per obres de restauració. Els matins hi haurà visites guiades amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions i les tardes de dissabte i diumenge visites teatralitzades. Totes són gratuïtes però cal reservar i les places de les visites teatralitzades ja s'han exhaurit. Tota la informació a palafolls.cat. Anem fins a Malgrat de Mar, que també celebra avui el Dia Internacional de la Gent Gran, amb una caminada urbana a les 4 de la tarda, que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol. Allà, a les 5, començarà una festa amb música i berenar. A més, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arriba a Malgrat aquesta tardor amb La Gran Pantalla, unes sessions de cinefòrum contra l'edatisme. Properament us informarem de les sessions d'aquest mes. I aquest cap de setmana, el 52è Aplec de la Sardana, del qual ahir ja ens van avançar els detalls als organitzadors, dissabte a les 6 de la tarda, revetlla al Parc de Can Campassol amb la Cobla Ciutat de Granollers i diumenge Aplec a partir de les 11 del matí. I divendres 9 d'octubre, a 9:45 de la nit, el Cineclub Garbí projecta Vivir la Tierra, al Centre Cultural. D'aquest cineclub després en parlarem amb en Marc. Continuem la ruta per Santa Susana, on encara podeu gaudir de l'Oktoberfest, que s'allargarà fins dissabte, 10 d'octubre, al Torrentó de Can Gelat, amb música en directe, ambient bavarès i gastronomia alemanya. El cap de setmana del 10 i l'11 d'octubre, el Santa Susana Modular Meeting reunirà aficionats al modelisme ferroviari a escala N. Just abans, divendres 9, arrenca l'Open Heart Festival, que fins al 12 d'octubre omplirà el parc i el castell de Can Ratés de música, tallers, dansa i activitats de benestar, acompanyat de la Fira Saludarte. Baixem una miqueta fins a Pineda de Mar, que viu la setmana de la gent gran, també fins diumenge, 4 d'octubre. Hi ha activitats de tota mena, com estiraments amb canyes de bambú, torneig de rumicup i dòmino, bingo musical, tallers de cuina saludable i sessions de curtmetratges. Els majors de 65 anys tenen entrada lliure al complex esportiu Can Xaubet cada dia de 9 del matí a 3 de la tarda. La setmana acabarà diumenge amb la ruta de 8 quilòmetres, els 3 masos i les 2 ermites, que sortirà de la plaça de les Mèlies a les 9 del matí. Algunes activitats necessiten inscripció prèvia. Per als més menuts, demà divendres de 6:15 a 7:15 de la tarda, la biblioteca Manuel Serra i Moret proposa Juguem, una activitat per descobrir els jocs de taula a partir de 5 anys i amb els infants acompanyats. Cal inscripció prèvia. I diumenge és un dia gran pel Centre Cultural i Recreatiu, que celebra la seva diada. Al matí, missa a l'Església de Santa Maria i al migdia, presentació de la temporada 2026-2027 i entrega del Premi d'Oltra, que enguany és per Joan Flores. A la tarda, a les 7, l'estrena de Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, que es podrà veure també els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre. D'aquesta obra també en parlarem d'aquí una estona. Girem full fins a Tordera. Dissabte, el Parc de la Mollera es transforma en un escenari medieval amb la 5a Fira Medieval de Tordera, de 10 del matí a 10 de la nit. Hi haurà parades d'artesania, espectacles, música, tallers i aquest any botifarrada popular. L'entrada és gratuïta. Diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Claver, Carles Sanz, l'extricicle, presenta Per fi me'n vaig, una comèdia codirigida amb José Corbacho, que planteja què farà en Carles quan baixi dels escenaris. L'entrada anticipada costa 20 euros i el 16 d'octubre també al Claver, Pau Roca portarà Les coses excepcionals a les 8 del vespre. Passem a Blanes, que dissabte 3 d'octubre acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya amb 16 bandes i més de 750 músics. És la primera vegada que se celebra a les comarques gironines. A les 11 del matí començaran 4 cercaviles que convergiran a l'Ajuntament i a la tarda hi haurà havaneres amb ron cremat, música llatina i jazz i un tastet de sardanes de la Cobla Santa Maria de Blanes. I ja pensant en el 17 d'octubre, dia del Blanes Urban Fest, encara esteu a temps d'inscriure-us al concurs de grafiti muralisme fins al 6 d'octubre a l'àrea de joventut. I acabarem a Calella, que dissabte 3 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres projecta el curtmetratge Diaris Estrets dels germans Sergi i Joan Ferrer, un rockumentary que retracta el dia a dia d'una banda de rock de la vila, entre assajos i concerts. Fins aquí l'agenda cultural d'avui. Dijous continuarem amb el programa. Al Palafolls en xarxa avui parlem de cinema i sobretot d'aquell cinema que es viu en comunitat, a la sala i compartint impressions després de la projecció. El Cineclub Garbí continua acostant-nos propostes per descobrir, recuperar i gaudir de grans històries a la pantalla gran. En parlem amb en Marc, que ens explica la programació i tot el que han preparat per aquesta nova temporada. Benvingut, Marc, bona tarda.
5: Hola, què tal? Moltes gràcies.
4: Abans de res, com esteu? Quines il·lusions teniu pel principi de la temporada?
5: Doncs bé, estem amb moltes ganes, perquè nosaltres, com sabeu, fem dos mini-temporades la mateixa temporada, dos quadrimestres. Ara farem una programació des de l'octubre fins al gener, i després en fem una altra des del febrer més o menys fins a la primavera. Llavors ara des de la primavera passada que no fèiem cinema, l'estiu sense cinema, i ara tenim moltes ganes de tornar a començar.
4: Veig que la primera sessió ja ens anem fins al 9 d'octubre, ja queda setmana i poc, al Centre Cultural de Malgrat de Mar amb Vivir la Tierra. Què ens podries explicar d'aquesta estrena?
5: Bé, és un inici bastant potent per nosaltres per la temporada, perquè és una pel·lícula de Hou Meng, una pel·lícula xinesa ambientada als anys 90, que parla una mica de l'èxode rural i de la diferència entre la vida al camp i a la ciutat sota la mirada d'un nen. Llavors és una pel·lícula que jo crec que agradarà molt al nostre públic i crec que és un bon inici per la temporada. Va ser premiada i molt celebrada al Festival de Berlín, llavors crec que ens anirà bastant bé, crec que pot venir molta gent i crec que a la gent li pot agradar molt.
4: Tenint el programa davant, veig un cicle de cinema japonès, molt d'anime, no només de Ghibli, sinó que hi ha de tot, no?
5: Sí, nosaltres, aquest és el segon any que, bueno, a part de la programació normal que fem diversos cicles, per exemple fem un cicle clàssic també, i aquest és el segon any que fem el cicle aquest d'anime clàssic normalment. L'any passat vam obrir amb Akira, que és la gran pel·lícula, bueno, una de les grans pel·lícules d'anime del segle passat, i aquest any tenim Ghost in the Shell i Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, que crec que també són dos clàssics imprescindibles d'aquest tipus de cinema, que té molta afició malgrat, i també el focus al voltant, i va venir moltíssima gent a veure-la, tot i que són pel·lícules més antigues del que nosaltres solem projectar, però va venir moltíssima gent que tenia moltes ganes de veure aquesta imatge espectacular en pantalla gegant, que és la gràcia del cinema, no? Llavors estem bastant contents, vam quedar bastant contents, i aquest any doncs esperem repetir l'èxit amb dues noves entrades.
4: Això t'anava a dir, perquè no només cinema japonès, sinó que estic veient també El Maquinista de la General, això que dius de cinema clàssic de tota la vida, pues, anar al cinema i veure-ho por todo lo alto, que diríem.
5: Exacte, nosaltres tenim com diversos cicles, tenim evidentment el cicle habitual, que és el de cinema d'autor d'estrena d'aquest any o de l'any passat, que són les pel·lícules que són més d'ara mateix, i després tenim altres cicles, no? Tenim aquest d'anime, tenim el de Petit Garbí, que fem pel·lícules pels més petits, tenim el cinema clàssic, que aquest any està molt bé perquè fem El Maquinista de la General de Buster Keaton, que celebra el seu 100 aniversari, i la farem el diumenge 18 d'octubre, i bueno, entre una cosa i l'altra estem, com pots entendre, super entretinguts, i podem fer una programació molt, molt, molt plena de moltes coses diferents durant tots els 3 mesos, 4 mesos que pot durar, no?
4: Poca feina teniu, pel que veig.
5: No, tenim molta, però ens agrada molt el cinema, ens agrada fer una programació que molta gent es pugui sentir, que pugui venir molta gent diferent i que molta gent li agradi, perquè al final és la gràcia del cinema, no? Tenir moltes propostes molt diferents, diferents autors, diferents visions del món i que molta gent diferent ho pugui gaudir, no? I a veure com ens va. Jo crec que aquest any, per la programació que hem fet, crec que ens pot anar molt bé i crec que molta gent pot quedar molt contenta quan surti de la sala.
4: Fem, si vols, una miqueta de retrospectiva i em parles una miqueta del Cineclub Garbí, perquè entenc que és una entitat cultural que ja porta uns anys,
5: Sí, des del 68, és un dels cineclubs més antics de Catalunya, si no el que més, i va arribar a projectar en censura, sense permisos, i tota la història. Hi ha una història molt... Jo no soc tan gran com per haver-ho viscut, però hi ha una història molt, molt curiosa darrere del cineclub Garbí de Malgrat, i sempre és divertit que la gent l'escolti, no? Nosaltres som una entitat sense ànim de lucre que el que fem és portar cinema d'autor que normalment no està en els circuits comercials més habituals, doncs portar-lo al poble perquè la gent, acostar una mica la cultura al poble, no? és el que ens agrada fer. Fem les sessions al Centre Cultural de Malgrat, en pantalla gegant, amb les fosques, amb el so que tenim, vull dir, com un cinema normal, però amb aquest cinema que la gent no està tan habituat a veure.
4: clar, que no són estrenes precisament, que estem fent cinema, bueno, clàssic i no clàssic, però pel·lícules que el Cineclub considera que s'han de tenir en compte i s'han de veure.
5: Sí, normalment són de fa uns mesos, no? Intentem que sigui com menys millor, intentem que sigui el més estrena possible, que no sempre és possible, perquè nosaltres evidentment les hem de veure abans de projectar-les, no? Llavors ens costa una miqueta, i més cada vegada passa més que les plataformes digitals es estrenen les pel·lícules molt ràpidament, llavors intentem fer-ho el més ràpid possible, i per això fem dos temporades, per poder fer dos programacions totalment diferents.
4: Marc, m'esculls una pel·lícula, alguna que vulguis destacar dient, mira, aquesta no crec que la conegui molta gent, però que sabíeu que val la pena per això, per aquest motiu?
5: Doncs, mira, una de les pel·lícules que fem aquest any, que crec que pot agradar molt, és La xica zurda. Crec que és una pel·lícula d'aquestes per tots els públics, que tot tipus de persones es poden sentir molt atrets per ella. Està dirigida per una ajudant del Sean Baker, que va guanyar l'Oscar al millor direcció, la millor pel·lícula l'any passat, i La xica zurda és una pel·lícula de Taiwan sobre una nena que li prohibeixen fer servir la mà esquerra. És una mica de comèdia i drama al mateix temps, i està gravada amb iPhone, que també té, també té la seva gràcia.
4: Clar.
5: I crec que és una de les pel·lícules que més anirà millor aquest any, i que a la gent li agradarà més, i la recomano. La fem el dia 20 de novembre a les 9:30.
4: Molt bé. La gent que vulgui veure la programació, fem una mica de repàs de xarxes web i on trobar-vos?
5: Sí, a cineclubgarbi.cat, i les xarxes buscant Cineclub Garbí, tant a Instagram com a Twitter com a Facebook, ens pot trobar molt fàcilment.
4: Molt bé, doncs Marc, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Seguirem una mica la pista d'aquesta temporada i tota la programació. Moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
5: Moltes gràcies.

0: escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
6: Avançar les eleccions no són bones notícies.
7: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
8: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
10: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
13: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
14: Ràdio Palafolls, tots els èxits, un rere l'altre.

0: Al Palafolls en xarxa parlem de teatre. Aquest diumenge, el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar obre la temporada amb Tots eren fills meus, un clàssic d'Arthur Miller sobre la culpa i la responsabilitat. Per explicar-nos com ha anat el camí fins a l'estrena, tenim amb nosaltres el seu director, Josep Morell. Josep, molt bona tarda, benvingut.
1: Bona tarda, què tal?
0: Estrenem diumenge. Abans de res, com us sentiu? Pocs dies de posar el taló, en quin punt està l'equip?
1: Home, estem a punt d'estrenar, hem treballat molt, hem fet moltíssims assajos i ara arribem, jo crec que sempre ens falta una setmana, sempre ho diem, no? Però jo crec que arribem molt bé. Aquest dia vam fer el dissabte, vam fer una preestrena i, home, ja es va veure molt bé i ens ha donat aquesta setmana encara per retocar cosetes. Anem bé, estem arribant bé.
0: Josep, per què Tots eren fills meus? Com va sorgir la idea per triar aquest text d'Arthur Miller, ni més ni menys que Arthur Miller, per obrir la temporada?
1: Sí, sí, mira, la veritat és que en la mostra aquesta que es fa de teatre, la Mostra Nacional de Teatre que es fa cada any a Pineda, un dia amb en Josep Maria Rovira vam anar un dissabte al matí amb un escenari, a més, que estava en condicions bastant doncs el local, que era uns tallers que es van adaptar per poder fer teatre, i vam anar a veure aquesta obra, el Cid de l'Arthur Miller, però la veritat és que sense conèixer-la. I, noi, a mesura que anava passant l'obra, a part de que la feien molt bé, eren els de Palamós, el grup Gespa, ostres, anaves entrant i deies, quin text més maco, quins diàlegs, que és amb molta enduresa, però molt agradable, no? És un drama total, però molt bé, els diàlegs entre ells, entre pares, entre el fill, entre la noia, entre tothom, són diàlegs potents, macos, i mira, ens en vam mig enamorar. I bé, ha estat a la nevera, no fa massa, es va fer a Barcelona Lliure amb en Jordi Bosch i l'Emma Vilarassau i la Clàudia Benito i alguns més. I bueno, ja ara ha estat el moment i mira, ens hem decidit. És un repte perquè és molt de text, és llarga, dura 2 hores i està bé.
0: Doncs intentant no desvetllar gaire, ens podries explicar de què va l'obra, que parla d'una família i un secret després de la Segona Guerra Mundial, però sembla que va molt més enllà, no?
1: Bé, sí, això és una mica, posa en qüestió el viure americà, el somni americà que sempre es parla. Això és exacte, és un cop acabat la guerra, la Segona Guerra Mundial, una família normal d'un empresari, els dos fills han tingut d'anar a la guerra. Un ja ha tornat i l'altre encara no ha tornat. Però durant la guerra, a més, el pare, amb l'empresa, amb la fàbrica, va subministrar material i va haver-hi problemes, i llavors va tenir problemes amb el seu soci. Bueno, hi ha tot això, no? Llavors torna la que era nòvia del que és fora, i es va desvetllant. Comencen a sortir tots els drets bruts que hi ha dintre la família, no?
0: No direm més.
1: Que d'un matí de diumenge, que tots estan allà fora fent el cafè i rient i estan bé, es va complicant, clar, com totes les obres, eh? Si no tindria cap gràcia.
0: És que és un text de gairebé 80 anys, que es continuï parlant, que tingui una mica d'actualitat amb el públic d'avui.
1: Sí, vull dir, la veritat és de que, i et diria més, tranquil·lament es podria adaptar a èpoques actuals, doncs amb les guerres d'Iraq, amb les guerres d'Ucrània, amb les guerres de, vull dir, amb qualsevol guerra i en qualsevol situació d'ara es podria fer amb el mateix text, exacte, només canviant, doncs això, en a quina guerra està passant això i com s'actua des de la gent que no ha anat a la guerra, mentre els fills pues, hi són i estan lluitant, no? Vull dir que podria adaptar-se tranquil·lament ara, és a dir, que és un text vigent 100%, eh?
0: Totalment. Josep, com ha estat el procés de direcció? Quin han estat els reptes de posar a l'escena un drama com aquest?
1: Bueno, sempre el primer repte de tot és que tots i que la majoria ens coneixem, moltes vegades els que la gent que trobes per poder actuar, no? Els actors i actrius, moltes vegades no han actuat entre ells, no? I d'entrada és anar-se coneixent, anar-se fent, aquest potser és el que costa, és el més innovador, no? I en canvi llavors ha sigut anar fent entendre moltes vegades o el que a mi m'agradaria o el que jo m'imagino, no? Perquè a més, com que tothom va fent teatre a la llarg, també tothom té les seves opinions i les seves coses, no? I anar consensuant això a vegades pues costa una miqueta més, no? Però m'he trobat, és la gent que vam buscar, una gent esplèndida, gent molt maca, gent que ens coneixem, menys un noi que és un fitxatge nou, però la resta ens coneixíem amb tots, no? I llavors ja hem fet altres coses i ha sigut relativament fàcil.
0: Ja hi ha confiança,
1: no? La dificultat és agafar el llibre i entendre Arthur Miller i nosaltres saber-ho reflexar sobre la taula, no? Sobre l'escenari. Però per lo de més ha sigut, ostres, són aquelles coses que ja dius, ai, ja estàs pensant en quan s'acabi, que és una llàstima tot l'esforç i la relació que hem tingut, que després d'alguna manera es va per una altra cosa. No?
0: Clar. M'imagino que la gent no arriba a ser conscient de quanta gent hi participa i quant de temps heu assajat i qui hi ha a dalt i a baix de l'escenari.
1: Sí, la gent no s'ho pot imaginar. Pensa que vam començar, jo ara no me'n recordaria exactament, però igual vam començar pel març o així, és a dir, sí, pel març, vam començar pel març, ells ja tenien el paper, hem estat tot l'estiu assajant cada dia.
0: Cada dia,
1: Bueno, menys dissabte i diumenge, no? Però sí. Assajàvem cada dia a la tarda, vam intentar assajar una mica més aviat, però de 7 a 9 cada dia. Ara estem, ja fa temps que estem assajant a les 9, perquè la gent ja treballa, la gent ja li té assajar més aviat, té la dificultat. I després també hi ha una part de gent que ens ha col·laborat molt, que és els de escenografia, vestuari, maquillatge, perruqueria, so, llum, vull dir, tot el que diem l'equip tècnic, perquè d'un projecte que per dir alguna cosa, el Teatre Lliure van fer sense escenografia una gespa verda i un arbre que té importància en l'obra, no? Però no hi havia res més. I nosaltres d'un inici de dir, va, no hi farem res i que ens tinguem que bellugar molt, ho hem anat complicant i hem fet la casa, hem fet un porxo, una tanca que delimita el jardí, hem posat gespa, vull dir que hem anat complicant també la cosa i he d'agrair moltíssim a tots els qui i totes, no? Que hi han ajudat, perquè és que la setmana passada ja el teníem a punt de Carmel, no? A punt d'estrenar, vull dir que també amb això he de dir que hem anat molt bé.
0: Hem de dir que diumenge és l'estrena, però és també la diada del centre, que amb la presentació de la temporada, el Premi d'Oltra, Joan Flores, hi ha un punt més de responsabilitat de per estrenar just aquell dia.
1: Bueno, mira, jo crec que més que la responsabilitat és la il·lusió, no? Perquè cada any per la diada s'estrena una obra i jo he tingut la sort pues, de alguna altra vegada fer-ho, i és un dia que és clar que estàs tot el dia junts, no? Amb la missa al matí, la presentació de la temporada, el dinar, vull dir, vas fent caliu, vas fent ambient, vas fent tot, i després la cirereta és estrenar aquell dia, no? Jo crec que la responsabilitat, qualsevol obra que fem el dia de l'estrena, és bestial, no? Perquè tens la gent, esclar, som amateurs, però som exigentíssims, no? I llavors vol dir que la responsabilitat hi és sempre. Però aquest dia jo s'hi afegeix la il·lusió de, en el dia a la diada, estrenar l'obra, és perfecte. Llavors, a l'altra setmana fem una petita parada, perquè és cap de setmana llarg i així, i llavors els altres dos caps de setmana fins que queden d'octubre també la tornem a fer dissabte i diumenge. D'entrada, 5 dies.
0: Molt bé, fem una cosa, repassem les dates d'estrena.
1: Fem el dia 4 és l'estrena.
0: Molt bé.
1: I llavors, el 17 i 18, que és dissabte i diumenge, el dissabte a les 7 i el diumenge a les 6, i el 24 i 25 també.
0: Què diríeu? Algú que dubta d'anar al teatre a veure un drama d'aquest pes, per dir-ho d'alguna manera, què s'endurà l'espectador?
1: Jo diria que la gent que vingui, perquè hi ha gent que a vegades et diu no, és que les obres serioses, és que els drames, és que ja tenim prou problemes a casa, no, a casa o al món, no? I jo m'agradaria que vinguessin perquè quan un text és un clàssic té molt de pes, i tot i que sigui dramàtic, hi ha els seus moments de més joia, no? Però sí que és cert que el text és molt bo, i llavors que la gent pugui veure un text molt bo amb una interpretació, creiem, bona. Nosaltres estem fent teatre bastant bo, jo crec que de molta qualitat. Llavors la gent segur que s'ho passarà bé. Una altra cosa realment és que diguin m'agrada més riure. Perfecte, a tots ens agrada més riure, no? Però com que és un bon treball, qui tingui ganes de veure un bon treball i que ens vingui a passar nota, però aquest dia de la preestrena hi ha gent que sabem que és més de teatre o musical o de teatre de riure, ostres, ens van dir que és una passada, que molt bé, i que realment entres a l'obra, només començar ja hi entres i t'atrapa.
0: S'ha de lluitar una miqueta contra...
1: Que vinguin.
0: Exacte.
1: És que la gent vingui i ens digui bueno, o no m'ha agradat o no és el nostre, o no és el que a mi m'agrada, però que ho vingui a veure perquè realment val molt la pena. Creiem, vaja, és clar.
0: És la cosa aquesta de jo no vaig al teatre a patir, jo vull passar-ho bé, no? S'ha de fer...
1: I llavors vas a veure una pel·lícula al cinema, també de la Guerra Mundial, o de malalties o de coses, vull dir, clar, sempre veiem coses que no ens agraden, i llavors hi ha gent que cada dia mira el Telenotícies i mira que no és prou penós, no? Però ho veus, no?
0: La gent que vingui, doncs aquí, que vingui a veure-ho i després que sí, opini, a veure si tenen raó o no.
1: I després que ens digui,
0: Molt bé.
1: Que ens expliqui que ens agrada rebre comentaris de la gent.
0: Exacte. Doncs repassem webs, ccrpineda.cat per veure tota la temporada, a Instagram sí, també, ccrpineda, i totes les entrades a entrar
1: per les, i per poder comprar les entrades. També mireu a les xarxes perquè estem publicant també petits vídeos i bueno, els personatges que surten i una mica d'explicació. Ja veureu que hi ha uns vídeos molt, molt macos de cada personatge. Bé, així la gent va veient, es va posant en situació i bueno, i a veure què els sembla.
0: Molt bé, doncs 4, 17, 18, 24 i 25 d'octubre, Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar.
1: De Pineda.
0: Josep, moltes gràcies.
1: Us farem, convidem a que vinguin tots els vostres oients, i com sempre agrair-vos la tasca de que sempre Ràdio Palafolls ens entrevista, ens publicita i ens agrada molt. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies, Josep.
1: Vinga.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: Ja ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Arriba el final del Palafolls en xarxa d'avui. Ens tornem a escoltar demà. Ja sabeu que després dels informatius tenim una cita al Palafolls en xarxa. I moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Que acabeu de passar molt bon dia. Fins demà.

0: Demà divendres, tercer i últim concert del nou cicle Clàssica a Sant Genís. Serà a les 9 del vespre, com sempre, a l'església de Sant Genís de Palafolls. En aquesta ocasió visitarà el cicle el violoncel·lista Biel Garriga per fer un homenatge a Pau Casals. Escoltem a Sebastià Aguilar com explica aquest concert en una entrevista al Palafolls en xarxa.
1: En Biel Garriga també és una persona que està molt vinculada a Contrapunt i tenim moltes ganes també de la seva actuació, perquè és un noi que ara mateix està estudiant al Conservatori Superior a Bèlgica i està estudiant violoncel, i tenim moltes ganes de que ens pugui presentar aquest homenatge a Pau Casals, que de fet en algun moment, no sé si encara, ha pogut tocar violoncels que també ha tingut Pau Casals.
0: El concert de divendres serà el darrer d'aquesta primera edició de Clàssica a Sant Genís, organitzat a tres bandes, per la Puput, l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar i la parròquia de Sant Genís de Palafolls. L'organització en fa un balanç positiu. Escoltem Dolors Ribot, de la Puput.
2: El cicle de Clàssica de Sant Genís acaba aquest divendres. Per a mi ha estat tot un plaer ser membre de l'organització d'aquests concerts, en el que tot ens ha fluït. Totes les actuacions han estat fantàstiques. Hem pogut gaudir de l'església de Sant Genís, que té unes condicions acústiques excel·lents. Cal dir que en totes les actuacions l'església feia goig de veure, tota plena, amb tots els assistents gaudint de totes les propostes fetes.
0: El concert de demà al vespre té un preu com els altres, de 10 euros. Les entrades anticipades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt o abans de l'inici del concert demà al vespre a la mateixa església. De moment això és tot. Més informació d'aquí una hora a través de Ràdio Palafolls.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

El nostre municipi s'ha sumat un any més a la celebració del Dia Internacional de les Persones Grans amb una jornada d'activitats que ha arrencat a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament. En aquest punt s'ha fet la lectura del manifest institucional sota el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida», una crida a combatre l'edatisme i garantir els drets de la gent gran a la societat. Seguidament, els assistents han iniciat una caminada popular fins al Molí d'en Puigverd. A més, la sala de plens de l'Ajuntament ha acollit al migdia l'homenatge a les tres parelles del municipi que celebren enguany 50 anys de casats. La jornada es tancarà aquest vespre al casal de jubilats amb el concert de la Coral Palatiolo. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem més titulars.

0: L'Església de Sant Genís de Palafolls acollirà demà divendres a les 9 del vespre el tercer i últim concert del nou cicle Clàssica a Sant Genís. La ballada anirà a càrrec del violoncel·lista Biel Garriga, que oferirà un repertori especial d'homenatge a la figura de Pau Casals. Aquest projecte musical ha estat impulsat de manera conjunta per l'associació La Puput, l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat i la mateixa parròquia de Sant Genís. Anirem també fins a Malgrat de Mar perquè l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina ja ho té tot a punt per la celebració de la 50a edició de l'Aplec de la Sardana de Malgrat de Mar. Encara que la jornada central serà aquest diumenge 4 d'octubre, la proclamació s'arrencarà el dissabte a les 6 de la tarda al Parc de Can Campassol amb la revetlla de l'Aplec, amb la Copla Ciutat de Granollers i una trobada de bestiari. L'endemà diumenge, les ballades es reprendran al matí al mateix parc amb la Copla Ciutat de Girona. A la tarda, la festivitat es traslladarà al Parc Francesc Macià amb una audició a càrrec de les Cobles Ciutat de Girona, la principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Això sí, pendents de la previsió meteorològica. El Cineclub Garbí de Malgrat de Mar ha donat a conèixer també la seva nova oferta cinematogràfica per al pròxim quadrimestre, que s'estrenarà i que s'estendrà fins al gener del 2027. La temporada s'iniciarà el divendres 9 d'octubre amb la projecció de la pel·lícula Vivir la Tierra, a la qual seguiran títols com El maquinista de la General o Todo lo que fuimos. Així mateix, l'entitat ha confirmat la celebració del segon cicle de cinema d'animació japonesa en col·laboració amb l'Ajuntament. Aquesta proposta cultural adreçada al públic jove inclourà un total de 6 sessions al Centre Cultural des del 14 de novembre i fins al 30 de maig. I anirem fins a Blanes perquè el productor de cinema Tono Folguera serà guardonat amb el Premi d'Honor durant la gala inaugural del tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà el dilluns 5 d'octubre al Teatre de Blanes en un acte on es projectarà el seu darrer treball, Balandrau ben salvatge. El certamen se celebrarà del 5 d'octubre a l'11 del mateix mes i projectarà un total de 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 propostes internacionals, incloent-hi 4 obres gironines. La programació de la setmana es completarà amb col·loquis, la participació d'entitats locals, un concurs d'aparadors i la gala de clausura presentada per Espartac Paran. I pel que fa al temps, matí de dijous amb molts núvols i fins i tot es veuran llamps enfront de la costa, però amb tendència a obrir-se clarianes de cara al migdia. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 1 a 3 de component nord i nord-est. Mar en estat de maró a tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 17 als 22 graus. Benvinguts, doncs, a l'informatiu. Palafolls commemora el Dia de les Persones Grans. L'1 d'octubre es commemora el Dia de la Gent Gran i Palafolls s'hi ha sumat un any més per celebrar amb totes les persones grans del municipi el seu dia. Una jornada també reivindicativa que ha començat a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament, punt d'inici de la sortida caminant al molí d'en Puigverd i on s'ha llegit el manifest. El Dia Internacional de les Persones Grans posa enguany el focus en la importància de reconèixer el paper que tenen les persones grans i la seva aportació en la societat. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, no de la vida", la commemoració recorda que arribar a la jubilació no vol dir deixar de participar, tenir nous interessos o contribuir activament a la comunitat. Amb aquest missatge, el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans 2026 s'ha llegit aquest matí a la plaça de l'Ajuntament i reclama una societat més inclusiva i respectuosa amb totes les edats. El manifest també posa l'accent en la necessitat de combatre l'edatisme, és a dir, les discriminacions relacionades amb l'edat i de garantir els drets de les persones grans durant totes les etapes de la vida. Al migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament, s'ha celebrat l'homenatge a les tres parelles que aquest any celebren 50 anys de casats. La jornada acabarà aquest vespre a 7:15 amb el concert de la Coral Palatiolo al Casal de Jubilats. Aquesta setmana també, doncs, aquests actes, han estat els últims de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. Demà divendres, tercer i últim concert del nou cicle Clàssica Sant Genís serà a les 9 del vespre, com sempre, a l'església de Sant Genís de Palafolls. En aquesta ocasió visitarà el cicle el violoncel·lista Biel Garriga per fer un homenatge a Pau Casals. Escoltem a Sebastià Aguilar com explicava aquest concert en una entrevista al Palafolls en xarxa.
1: En Biel Garriga també és una persona que està molt vinculada a Contrapunt i tenim moltes ganes també de la seva actuació, perquè és un noi que ara mateix està estudiant al Conservatori Superior a Bèlgica i està estudiant violoncel, i tenim moltes ganes de que ens pugui presentar aquest homenatge a Pau Casals, que de fet en algun moment, no sé si encara, ha pogut tocar violoncels que també ha tingut Pau Casals.
0: El concert d'aquest divendres serà el darrer d'aquesta primera edició del Clàssica Sant Genís, organitzat a tres bandes, per la Puput, per l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat i la Parròquia de Sant Genís. L'organització en fa un balanç positiu. Escoltem Dolors Ribot, de la Puput.
2: El cicle de Clàssica de Sant Genís acaba aquest divendres. Per a mi ha estat tot un plaer ser membre de l'organització d'aquests concerts, en el que tot ens ha fluït. Totes les actuacions han estat fantàstiques. Hem pogut gaudir de l'església de Sant Genís, que té unes condicions acústiques excel·lents. Cal dir que en totes les actuacions l'església feia goig de veure, tota plena, amb tots els assistents gaudint de totes les propostes fetes.
0: El concert de demà al vespre té un preu, com els altres, de 10 euros. Les entrades anticipades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt o abans de l'inici del concert a la mateixa església. Canviem de municipi i anem fins a Malgrat de Mar, perquè el municipi celebrarà el 52è aplec de la Sardana. Aquest cap de setmana, l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra la 52a edició de l'aplec de la Sardana. Tot i que l'aplec es durà a terme aquest diumenge 4 d'octubre, dissabte dia 3, també s'ha preparat un altre acte. L'organització ho té tot preparat per celebrar l'aplec a l'aire lliure, això sí, molt pendents del temps. Montserrat Clapés és la presidenta de l'entitat.
3: Podríem dir que està controlat, només que estem mirant el cel. Després de l'aigat d'ahir i de les perspectives que tenim i que estan durant cada dia canviant, doncs el que estem és molt pendents del temps que ens pot fer. Per la resta ho tenim molt ben lligat, està tot preparat i està preparat per fer-ho a l'aire lliure. El que passa que, esclar, estem mirant el cel.
0: D'una banda, el dia 3 es farà la revetlla de l'aplec al Parc de Can Campassol a partir de les 6 de la tarda amb la Copla Ciutat de Granollers, i on hi haurà també trobada de bestiari organitzada per la Colla de Ratpenats Infernals de Malgrat.
3: A destacar, a la revetlla de l'aplec tenim la plantada de bestiari, que hi ha un correfoc de bestiari, i durant la ballada tenim totes les bèsties, diguem-ne, mirant les sardanes, i llavors quan acabem nosaltres comença el correfoc. I això també fa... Bueno, l'any passat ho vàrem fer-ho ja i va quedar molt bé. La gent li va agradar molt perquè presentaves cada bèstia de cada poble i tot. Per cert, també va venir Palafolls i la gent les hi va agradar molt.
0: Ja diumenge serà l'aplec de la Sardana. Aquest es durà a terme a les 11 del matí al Parc de Can Campassol amb la Copla Ciutat de Girona. A la tarda, a partir de les 4, hi haurà més sardanes al Parc Francesc Macià amb tres coples convidades. Aquestes són la Copla Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. L'entitat malgratenca Cineclub Garbí estrena nova temporada i presenta el segon cicle de cinema d'animació japonesa. L'entitat malgratenca ha presentat programació per a un nou quadrimestre que s'allargarà fins al gener del 2027. La seva sessió inaugural serà el pròxim divendres 9 d'octubre amb la pel·lícula Vivir la Tierra. En parla Marc Grèvol, un dels organitzadors.
4: És un inici bastant potent per nosaltres per la temporada, perquè és una pel·lícula de Homem, una pel·lícula xinesa ambientada als anys 90, que parla una mica de l'èxode rural i de la diferència entre la vida al camp i a la ciutat, sota la mirada d'un nen. Llavors és una pel·lícula que jo crec que agradarà molt al nostre públic i crec que és un bon inici per la temporada. Va ser premiada i molt celebrada al Festival de Berlín. Llavors crec que ens anirà bastant bé, crec que pot venir molta gent i crec que la gent li pot agradar molt.
0: A part l'organització, ha triat altres títols com El maquinista de la General, considerada una de les grans peces del cinema mut i la culminació de l'art de Buster Keaton, o també Todo lo que fuimos, de la cineasta palestino-americana Sharon Davis, entre d'altres. Dins aquest quadrimestre també s'ha programat el sector del segon cicle de cinema d'animació japonesa, una iniciativa amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar que busca apropar aquest gènere al públic jove. La proposta, de fet, va néixer l'any passat en el marc del Festival Libèl·lula amb l'objectiu d'oferir propostes culturals de qualitat als joves. El mateix Grèvol també ho ha detallat.
4: Aquest és el segon any que, bueno, a part de la programació normal que fem diversos cicles, per exemple, fem un cicle clàssic també, i aquest és el segon any que fem el cicle aquest d'anime clàssic normalment. L'any passat vam obrir amb Akira, que és la gran pel·lícula, bueno, una de les grans pel·lícules d'anime del segle passat, i aquest any tenim Ghost in the Shell i Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, que crec que també és una altra, són dos clàssics imprescindibles d'aquest tipus de cinema que té molta afició malgrat i també el focus al voltant.
0: El cicle començarà el 14 de novembre i s'allargarà fins al 30 de maig dins la programació del Cineclub Garbí, amb un total de 6 sessions. Totes les projeccions es faran al Centre Cultural de Malgrat. Teniu tota la programació al web de l'entitat cineclubgarbí.cat. Girem cua i anem fins a Blanes. Tono Folguera, productor del Carràs i Balandrau, rebrà el Premi d'Honor de Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà durant la gala inaugural del festival, dilluns dia 5 d'octubre al Teatre de Blanes. Folguera té més de 25 anys d'experiència en la producció audiovisual i ha estat al darrere de pel·lícules com El Carràs, Mediterráneo, Suro, Libertat o El mestre que va prometre el mar. La gala inaugural també inclourà la projecció de Balandrau, Vent salvatge, el seu darrer treball, que anirà acompanyada d'una taula rodona amb membres de l'equip tècnic i artístic. També hi participarà el Centre Excursionista de Blanes, que enguany celebren els 50 anys de la seva fundació. El tercer Blanes Costa Brava International Film Festival se celebrarà del 5 al 11 d'octubre i tindrà el curtmetratge com a gran protagonista. Al llarg de la setmana es faran 13 sessions amb 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 treballs procedents de 111 països. El festival també aposta per donar visibilitat al talent de proximitat. Dins la secció oficial s'han seleccionat 4 curtmetratges de les comarques gironines: Un jove escriptor, de Júlia Guinart; El monstre de la selva, de Roger Usart; En juego, la vida, de Yolanda Puga; i La casa de la bruixa, de Toni Oprats. Un altre dels plats forts serà la projecció de Gilbert, guanyador del Goya 2026 al millor film d'animació. La sessió comptarà amb la presència de membres de l'equip i posteriorment hi haurà un col·loqui. La programació es completarà amb diverses activitats paral·leles com una taula rodona amb actrius, el concurs d'aparadors de cinema i una rèplica del cotxe dels caçafantasmes, la presència dels personatges de Star Wars Catalunya i un concert de bandes sonores. El festival acabarà dissabte 10 d'octubre amb la gala de clausura presentada per l'Espartac Paran, en què es donaran a conèixer els guanyadors de les diferents categories del certamen. És l'hora de repassar de què parlàvem a Ràdio Palafolls utilitzant la nostra hemeroteca. Tal dia com avui, però de fa un any, del 2025, es tancava la campanya forestal a Palafolls amb 3 incendis de poca magnitud. El dia 15 de setembre es va acabar la campanya forestal d'aquell 2025. Segons dades de l'ADF, al Maresme, a Palafolls, havien treballat en 3 incendis. D'aquests, el més important va ser el 5 de setembre, just després del piro musical que donava el tret de sortida a la Festa Major. Concretament, es van cremar unes canyes darrere l'institut. En l'extinció del foc van participar 2 vehicles d'ADF i 5 voluntaris, 3 dotacions dels bombers de Malgrat de Mar i un vehicle de bombers de Pineda, així com el vehicle de Protecció Civil de Palafolls i diverses patrulles de la policia local. El resultat d'aquell incendi van ser 100 metres quadrats de canyes cremades i no va ser provocat per cap guspira del piro musical. Els altres 2 avisos van ser el 21 i el 23 de juny, provocats per petards. Pel que fa al conjunt de la comarca, des de l'1 de juny i fins al 15 de setembre d'aquell any es van rebre 21 avisos alertant de columnes de fum o incendis, 7 més que la temporada passada. I el 2021, Ràdio Palafolls us explicava que el nostre municipi estudiava instal·lar plaques solars a 5 equipaments municipals. El consistori havia demanat un estudi per conèixer la viabilitat econòmica i energètica per la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de diferents equipaments públics. L'Ajuntament volia apostar per les energies netes i sostenibles col·locant aquestes plaques que transformen l'energia solar en elèctrica per utilitzar en diferents centres públics. Segons el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls, Aleix Freixa, s'havia analitzat quins eren els equipaments públics amb les millores cobertes per cobrir i per acollir, de fet, aquestes instal·lacions fotovoltaiques. I 10 anys enrere, a Ràdio Palafolls, us explicàvem també que s'enfonsava un edifici al passeig de dintre de Blanes, això sí, sense causar ferits ni víctimes. Fet el repàs a la Hemeroteca, el que hem de fer ara és consultar quina és la previsió cultural per aquests pròxims dies.

0: Una proposta cultural, obrim agendes, doncs, i apuntem el que ens indica el nostre company i presentador del programa Palafolls en xarxa, l'Albert Queiruga. Albert, molt bona tarda.
1: Hola, Jordi. Aquest dissabte, Tordera viatja fins l'edat mitjana amb una nova edició de la Fira Medieval. El Parc de la Mollera s'omplirà de parades d'artesania, música, espectacles i animació de carrer, tallers i activitats per tota la família. I aquest any, com a novetat, també hi haurà botifarrada popular. La fira estarà oberta des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Una jornada per passejar, descobrir i gaudir de l'ambient medieval a Tordera.
0: Fira Medieval, doncs, aquest cap de setmana al municipi de Tordera. Ens ho apuntem. Moltes gràcies, Albert. Ens retrobem dins el programa Palafolls en xarxa.

0: Arriba el moment de consultar quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui, una informació que sempre rebem del Consell Comarcal del Maresme, del seu servei de meteorologia. Podem connectar doncs ara amb el nostre company Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Arrenquem el mes d'octubre i ho fem encara amb temperatures realment molt suaus. De fet, les mínimes d'aquesta passanit, a conseqüència dels núvols abundants, fins i tot han arribat a pujar i s'han situat entre els 17 i els 21 graus aquí a la comarca. Per tant, en alguns punts de la franja costanera encara tenim temperatures mínimes tropicals. I això que acabem de començar

0: impacte puntual i de forma aïllada cap a l'àrea de la meitat nord de la comarca, cap al Maresme Nord, bàsicament. Creiem que poca cosa. De tota manera, estem a principis d'octubre i, per tant, s'ha de seguir molt de prop l'evolució d'aquesta situació. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitació aquesta tarda. El vent s'ha d'anar reforçant del nord-nord-est. De fet, serà un vent que es mantindrà ben bé fins diumenge i es reforçarà encara més de cara als pròxims dies. Un vent que farà que la mar es vagi alterant, avui amb maror, potser alguna àrea de forta maror aquesta tarda i després de forta maror ens acompanyarà tant divendres com dissabte i diumenge. Demà divendres amb un temps més tranquil, sembla que més assolellat, la qual cosa faria pujar encara una miqueta més de temperatura màxima. Dissabte, més núvols, possibilitat d'alguna precipitació, sempre de caràcter feble, aquí a la costa, mentre que les temperatures doncs, baixarien una miqueta més a conseqüència de l'augment de la nuvolositat. De cara al diumenge, doncs, tot apunta que tindríem molts núvols encara, sense precipitacions, i es mantindria aquest vent destacable de component entre l'est-nord-est. No es pot qualificar de temporal, però sí que la mar estarà força alterada i el vent serà, com a mínim, moderat.
1: Gràcies, Quim. Com sempre, anirem actualitzant informació meteorològica al llarg de la jornada. Nosaltres ja anem tancant paradeta repassant els titulars de l'informatiu d'avui.

Una jornada, la d'avui 1 d'octubre, que hem començat destacant la commemoració del Dia de les Persones Grans a Palafolls, amb els últims actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran. Palafolls s'ha sumat un any més en aquesta celebració del Dia Internacional de les Persones Grans amb la lectura del manifest i també l'excursió fins al Molí d'en Puigverd, una de les activitats tradicionals. Aquest migdia s'ha celebrat també el reconeixement a aquelles persones que compleixen 50 anys de casats i aquesta tarda arriba el concert de la Coral Palatiolo, serà el casal de jubilats. També us hem destacat que l'Església de Sant Genís de Palafolls acollirà aquest divendres a les 9 del vespre el tercer i últim concert del nou cicle Clàssica Sant Genís. La ballada anirà a càrrec del violoncel·lista Biel Garriga, que oferirà un repertori especial d'homenatge a la figura de Pau Casals. Aquest projecte musical ha estat impulsat de manera conjunta per l'associació La Puput, l'aula de música Contrapunt de Malgrat i la mateixa parròquia de Sant Genís. L'agrupació sardanista malgratenca La Barretina ja ho té tot a punt per a la 52a edició de l'Aplec de la Sardana de Malgrat de Mar, encara que la jornada central serà aquest pròxim diumenge 4 d'octubre. La proclamació arrencarà dissabte a les 6 de la tarda al Parc de Can Campassol amb la revetlla de l'Aplec amb la Copla Ciutat de Granollers i una trobada de bestiari. L'endemà diumenge, les ballades es reprendran al matí al mateix parc amb la Copla Ciutat de Girona. A la tarda, la festivitat es traslladarà al Parc Francesc Macià amb una audició a càrrec de les Cobles Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I continuem a Malgrat de Mar perquè el Cineclub Garbí del municipi ja ha donat a conèixer la seva nova oferta cinematogràfica per al pròxim quadrimestre que s'estendrà fins al gener del 2027. La temporada s'iniciarà el divendres 9 d'octubre amb la projecció de la pel·lícula Vivir la Tierra, a la qual seguiran títols com El maquinista de la General o Todo lo que fuimos. Així mateix, l'entitat ha confirmat la celebració del segon cicle de cinema d'animació japonesa en col·laboració amb l'Ajuntament del municipi. Aquesta proposta cultural adreçada al públic jove inclourà un total de 6 sessions al Centre Cultural des del 14 de novembre fins al 30 de maig. I a Blanes hem destacat que el productor de cinema Tono Folguera serà guardonat amb el Premi d'Honor durant la gala inaugural del tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà el dilluns 5 d'octubre al Teatre de Blanes, en un acte on es projectarà el seu darrer treball, Balandrau ben salvatge. El certamen se celebrarà del 5 a l'11 d'octubre i projectarà un total de 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 propostes internacionals, incloent-hi també obres gironines. La programació de la setmana es complementarà amb col·loquis, la participació d'entitats locals, un concurs d'aparadors i la gala de clausura presentada per la

0: pactar para. De moment això és tot. Podeu trobar tota aquesta informació i d'altres a través de les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, però també a la nostra plana web www.radiopalafolls.cat. Nosaltres ens hi tornarem a posar de cara a demà. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uli de Ràdio. Ivan i Sergi Iwanson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de la Show en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient.
0: Ui.
1: Però un cop més... Jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació, eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
3: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
3: Home, tot el que porta 20 i escaig anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou, jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
3: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
3: DTF San Luis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
3: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiosa, és interessant. Parla, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual. I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original. Doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes. La recomano per qui la vulgui veure. No és gaire llarga. Té capítols durant relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No ja has mirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada, ja l'estic.
1: Ah, bueno.
3: Molt bé, molt
0: ara la Rachel ja tinc la nena.
3: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això, sí.
1: Pues...
3: Sí, ara l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, perquè aquesta temporada...
3: Aquesta temporada i moltes, però...
1: Jo te la puc arribar a comprar fins que marxi Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient de que els capítols ja no són
3: la
1: el mateix.
3: La temporada després de que marxi l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'agrada.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
3: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí, és que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
3: Aquest personatge no m'agrada, però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
3: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí. Gràcies,
1: no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general, eh? Vull dir, la tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pa la pena, ho pague.
3: Sí, és que jo crec que no m'agrada, vull dir, ja ho sabíem que no m'agradaven les sitcoms, he vist una de les que està catalogada com de les tres millors, no m'ha agradat, veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè sí. Jo i Rachel, a veure què se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, a
1: no
0: més
1: puc
0: des
1: estar
0: del principi,
1: gens
0: jo,
1: d'acord.
0: La relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí sí, estic d'acord amb tu, però
0: Joey i Rachel...
1: Joey i Rachel no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius... És que no, és que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
0: ja,
1: saps?
0: No sé. Bueno, a mi sí que m'agradi. En
1: bueno,
0: tot cas...
1: Si em deixes, perdó, últim incís d'actualitat, que la tecnologia d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar lo Serrano.
0: Hombre! Buah, vaya sèrie, també t'he dit.
1: La última temporada
3: que me fico jo
1: és la cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
3: Sí, com és que mires Los Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon Doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies un capítol de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Hombres de Paco.
3: Home, Los Hombres de Paco, quan se'n va amb el lo del dimoni i l'inferri, així, també és una miqueta...
1: Sí, però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La desena, perquè...
1: La desena és la nova, la del 2021.
0: Ah, bueno, clar. Uf, però allò encara...
3: Això és una altra sèrie.
1: Però com a mínim ho anul·la, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
3: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de l'hotel.
0: Bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torne a tocar estrenes, en aquest cas la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
2: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Kazan l'any 1955.
3: Estem parlant de quina Guerra Civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
3: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No. No fa pinta.
3: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de Guerra Civil, ja us aviso.
0: Ah, sí?
3: Ja està. Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, Guerra Civil espanyola o...?
3: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, venga, doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle a usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Sí. Tiramilles, Sergi.
3: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol, de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco, però en vídeo fa un parell d'anys, ho feia, va fer la primera temporada, adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un, podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord, de qualsevol novel·la negra, Hobbies que us querían i Vicky Luengo, que ha enllaçat la promo del ser querido del Javier Bardem i del Toro Goyen amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado. Jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
3: Molt ben feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta. Veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegit les acotacions, Hobbits que querien, amb aquesta sèrie?
3: De fet, et diré que... Bueno, espera allò que va dir, eh?
1: Sí, sí.
3: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre. Sí.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Adéu. Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: one told us what happened to the ship. Whatever happened, it knocked us off course.
1: Where's the captain? Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
2: La trama segueix la tripulació restant d'una nau espacial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
3: Interessant, això,
2: la veritat és que sí, t'he de dir. Sí.
3: I això que tu no ets gaire de ciència-ficció,
2: no,
3: eh?
2: No, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de les brujas.
4: Says here in your record you have anger issues. Stop talking! What just happened?
5: Welcome to Coven Academy.
6: I'm so insecure, I think.
7: Being a witch is about sisterhood.
8: I'm over this teenage dream.
9: You ready to get in some real trouble?
10: As a coven, you can be unstoppable.
11: If I were a vampire, you'd be dead.
12: God! It's brutal out here.
2: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrontar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Versió bruja, no?
3: Home.
2: A veure, les portes de l'internado, pues...
3: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
2: No? És més adolescentoide.
3: Sí.
2: A veure, HBO Max, el que arriba és Kill Jackie.
13: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
14: Well, you knew I wasn't always in art. And what I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
15: Jackie, what is happening?
14: Someone hired the Seven Demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
15: Fuck off, I didn't sign up for this.
14: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
16: Where is Jackie Bryce?
15: This is fucking insane.
16: You might be right about that.
2: Doncs Jackie Price porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí, i letal, al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. Això, la Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matin a ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
3: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpte.
2: Sí,
3: titular. Punt. Sí. Següent sèrie.
2: Sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
3: Ay.
17: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan bala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
18: ¿Archie? Hoy te ves del culo.
17: Puedo oler tu sangre.
18: ¿Qué?
17: Nos tenemos que ir.

0: algo podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
1: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
0: ¿Qué se te antoja?
2: ¿Y qué?
0: ¿No quieres limón o algo?
3: ¿Y qué? Entre ser adolescent y ser adolescent zombie, creix a... Creix mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
4: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat, eh? Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també era una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu, era espanyola, sortia la Marina Alterio, era protagonista, així us dono pistes, i anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia, yeah. O sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i clar, tothom s'ha deixat anar de totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí, o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món i resulta que no s'ha acabat.
3: Pues,
4: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt pues, entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
3: Vale, perfecte. Doncs a calle 13 el que arriba és Inspectora Marló.
5: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
6: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
7: Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos.
6: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
7: Ni de su humor.
8: ¿Podemos hablar un segundo?
6: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
8: Yo...
6: Stop, eso ha sido un segundo.
7: Inspectora Marló, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
3: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marló destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie?
4: En fin.
3: Així
4: es diu la sèrie. Són 6 capitolets de 40 minuts cadascun, vull dir que és fàcil de mirar.
3: Sí, sí, sí. Vinga, més coses, a Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
9: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
10: ¡Papá! No, pero hay un límite.
9: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
11: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¡No lo entiendes! ¿Cómo puedes?
12: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
9: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
10: Ya lo sé.
13: Papá, ¿por qué defiendes a un violador?
14: Yo no estaba desnuda.
10: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
14: No sé qué decir.
9: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso precisamente vienen a nosotros.
3: El peso de la justícia s'entinsa en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'ambició i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientat en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu.
4: Bueno.
3: O sigui, pot estar, és a dir, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, però tampoc, no, és veritat, o sigui, pot no avorrir-te, però tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant, ja la dels advocats, llavors, bueno, però pot no avorrir-te.
4: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie Los Cristal en TV.
3: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolmo, saps?
4: Sí, sí.
3: A Netflix, arriba, això sí que fa una vinta de mandra.
4: Vinga, va, som-hi.
3: El círculo.
15: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
16: Pásame otros 2 de nopal sin grasa.
17: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en 2. El antes y el después.
18: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
15: ¿No qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
19: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México.
2: ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
3: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de quatre amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar.
4: Vale. Vale. Sinopsis Netflix.
3: Sí. Y la segunda de Netflix.
4: Venga,
3: machos de verdad.
8: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
19: ¿Qué haces? ¿Tomas apuntes?
20: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
21: Roberta es el nuevo director de programas.
22: Directora.
21: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad.
23: Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
24: Abramos la relación.
23: ¿Perdona?
24: Tenemos que experimentar.
23: Me encuentro mal. Estoy fatal.
24: ¿Sabes cuánto hace que no...?
23: 5 semanas.
24: 5 meses.
23: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
24: ¡Tú solo tienes bajos! Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder.
25: En teoría podemos acostarnos ya mismo.
26: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
24: ¿Qué es un juguete sexual? ¡Oh!
27: ¿Pero qué es ese ruido?
24: Está llamando a la abuela loca.
3: A Luigi ha perdut la libido, Máximo hasta el paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
4: Pues bueno, hi ha alguna raó per aquí a Espanya que algú que vulgui mirar aquesta sèrie? Jo. No dic l'original, dic la italiana.
3: Ja. No sé.
4: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
3: S'entén.
4: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
3: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges...
4: Clar, la del tren, no? Si no m'equivoco, m'equivoco.
3: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La Wanda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
4: Pues no, però perdona, no és la del...
3: Ah, no?
4: No és la del tren, no és la del tren. Va sobre això, sobre també... mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
3: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
4: venga,
3: dies, venga, va.
4: Més.
3: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romans, un altre amor, història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare de Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament tire de cada tonteria.
4: Jo te diré que per mi i el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar de...
3: Ui, no.
4: A veure què ha tret Netflix aquesta setmana.
3: Ja,
4: entens?
3: Ja. Que ho entenc. No, hòstia, no sé. A veure, Apple TV, el que arribes, Pequeños Profetas.
28: I met a man who managed to grow homunculus.
29: The little people in jars.
30: Excuse me, you sell buckets?
29: Buckets? No.
31: I'm always wondering what he's up to in that shed of his.
29: Are you two an item?
30: No!
32: You can ask them questions about the future.
29: They will always answer with the truth.
32: What are you going to ask them?
3: És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC 2 al Regne Unit, i que arribarà pel TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit. Com? Ah, vale. Bueno, clar.
4: Perquè ells ho tenen gratis, exacte. Perquè la tele pública no entenc jo.
3: Exacte. El que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
4: Correcte.
3: Si voleu saber de què va...
4: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
3: Sí.
4: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu spoiler amb la sinopsi, així neu nets, la gaudiu més.
3: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie.
0: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
1: Hi, I'm Sue, by the way.
2: Hi.
1: That's a really nice dress.
2: Thanks. I made it.
1: Sure did, didn't you?
2: So what do we do?
1: Oh, so this is your first day, like, ever?
2: I was schooled at home. Till today, I mean.
1: Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. The police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
2: I used to dream about this.
3: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King, amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig, i després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública, la Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics.
4: Sí.
3: Arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
4: Sí.
3: No?
4: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè sí. Ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
3: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo. Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la unitat central de reds de xarxes d'immigració il·legal i falsedats documentals, i la seva companya Carmen Osés intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
4: Aquesta és dura, sí.
3: Aquesta és dura.
4: Sí, te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76, que està basada evidentment en la mateixa novel·la de Stephen King.
3: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie. Una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
4: Un altre spin-off de Yellowstone?
3: Sí.
4: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palanca.
3: Sí? Doncs mira, en aquest cas, Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls, on combina les seves habilitats de cowboy amb les de Navy SEAL per a impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i part de justícia, però oye tu.
4: Vinga, va, la segona de Fúria.
3: HBO, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Claudia Salas i Ana Torrent.
4: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
3: La veritat és que sí.
4: Era xula, Fúria, eh? Sí. Jo recordo que va tenir... jo crec que va tenir bones crítiques. Vamos, recordo que la gent parlava bé en el seu moment. El que passa és que, clar, passa allò de que fa temps, yeah. Ja de la primera temporada.
3: Ja. Yeah. A Netflix arriba La Xispa de l'Amor. L'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona, sí? Amb una bateria.
4: Vaja,
3: arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgiran les xispes... Oh.
4: Perdó.
3: Això hauria estat prohibit.
4: Netflix, és
3: Netflix,
4: clar.
3: Netflix, per favor. Pues que a Netflix no es queda aquí, perquè també arriba aquell. Els actors de Javier Morgado i Carlos Santos interpreten Rafael.
5: Palafolls commemora el Dia de les Persones Grans amb els darrers actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran.

El nostre municipi s'ha sumat un any més a la celebració del Dia Internacional de les Persones Grans amb una jornada d'activitats que ha arrencat a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament. En aquest punt s'ha fet la lectura del manifest institucional sota el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». Una crida a combatre l'edatisme i garantir els drets de la gent gran a la societat. Seguidament, els assistents han iniciat una caminada popular fins al Molí d'en Puigverd. A més, la sala de plens de l'Ajuntament ha acollit al migdia l'homenatge a les tres parelles del municipi que celebren enguany 50 anys de casats. La jornada es tancarà aquest vespre al casal de jubilats amb el concert de la Coral Palatiolo. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem més titulars.

0: L'Església de Sant Genís de Palafolls acollirà demà divendres a les 9 del vespre el tercer i últim concert del nou cicle Clàssica a Sant Genís. La ballada anirà a càrrec del violoncel·lista Biel Garriga, que oferirà un repertori especial d'homenatge a la figura de Pau Casals. Aquest projecte musical ha estat impulsat de manera conjunta per l'associació La Puput, l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat i la mateixa parròquia de Sant Genís. Anirem també fins a Malgrat de Mar perquè l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina ja ho té tot a punt per la celebració de la 50a edició de l'Aplec de la Sardana de Malgrat de Mar. Encara que la jornada central serà aquest diumenge 4 d'octubre, la proclamació s'arrencarà el dissabte a les 6 de la tarda al Parc de Can Campassol amb la revetlla de l'Aplec, amb la Copla Ciutat de Granollers i una trobada de bestiari. L'endemà diumenge, les ballades es reprendran al matí al mateix parc amb la Copla Ciutat de Girona. A la tarda, la festivitat es traslladarà al Parc Francesc Macià amb una audició a càrrec de les Cobles Ciutat de Girona, la principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell, això sí, pendents de la previsió meteorològica. El Cineclub Garbí de Malgrat de Mar ha donat a conèixer també la seva nova oferta cinematogràfica per al pròxim quadrimestre, que s'estrenarà i que s'estendrà fins al gener del 2027. La temporada s'iniciarà el divendres 9 d'octubre amb la projecció de la pel·lícula Vivir la Tierra, a la qual seguiran títols com El maquinista de la General o Todo lo que fuimos. Així mateix, l'entitat ha confirmat la celebració del segon cicle de cinema d'animació japonesa en col·laboració amb l'Ajuntament. Aquesta proposta cultural adreçada al públic jove inclourà un total de 6 sessions al Centre Cultural des del 14 de novembre i fins al 30 de maig. I anirem fins a Blanes perquè el productor de cinema Tono Folguera serà guardonat amb el Premi d'Honor durant la gala inaugural del tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà el dilluns 5 d'octubre al Teatre de Blanes en un acte on es projectarà el seu darrer treball, Balandrau ben salvatge. El certamen se celebrarà del 5 d'octubre a l'11 del mateix mes i projectarà un total de 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 propostes internacionals, incloent-hi 4 obres gironines. La programació de la setmana es completarà amb col·loquis, la participació d'entitats locals, un concurs de paradors i la gala de clausura presentada per Espartac Paran. I pel que fa al temps, matí de dijous amb molts núvols i fins i tot es veuran llamps enfront de la costa, però amb tendència a obrir-se clarianes de cara al migdia. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 1 a 3 de component nord i nord-est. Mar en estat de maró a tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 17 als 22 graus. Benvinguts, doncs, a l'informatiu. Palafolls commemora el Dia de les Persones Grans. L'1 d'octubre es commemora el Dia de la Gent Gran i Palafolls s'hi ha sumat un any més per celebrar amb totes les persones grans del municipi el seu dia. Una jornada també reivindicativa que ha començat a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament, punt d'inici de la sortida caminant al Molí d'en Puigverd i on s'ha llegit el manifest. El Dia Internacional de les Persones Grans posa en guany el focus en la importància de reconèixer el paper que tenen les persones grans i la seva aportació en la societat. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, no de la vida", la commemoració recorda que arribar a la jubilació no vol dir deixar de participar, tenir nous interessos o contribuir activament a la comunitat. Amb aquest missatge, el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans 2026 s'ha llegit aquest matí a la plaça de l'Ajuntament i reclama una societat més inclusiva i respectuosa amb totes les edats. El manifest també posa l'accent en la necessitat de combatre l'edatisme, és a dir, les discriminacions relacionades amb l'edat i de garantir els drets de les persones grans durant totes les etapes de la vida. Al migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament, s'ha celebrat l'homenatge a les tres parelles que aquest any celebren 50 anys de casats. La jornada acabarà aquest vespre a 7:15 amb el concert de la Coral Palatiolo al Casal de Jubilats. Aquesta setmana també, doncs, aquests actes, han estat els últims de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. Demà divendres, tercer i últim concert del nou cicle Clàssica a Sant Genís serà a les 9 del vespre, com sempre, a l'església de Sant Genís de Palafolls. En aquesta ocasió visitarà el cicle el violoncel·lista Biel Garriga per fer un homenatge a Pau Casals. Escoltem a Sebastià Aguilar com explicava aquest concert en una entrevista al Palafolls en xarxa.
1: En Biel Garriga també és una persona que està molt vinculada a Contrapunt i tenim moltes ganes també de la seva actuació, perquè és un noi que ara mateix està estudiant al Conservatori Superior a Bèlgica i està estudiant violoncel, i tenim moltes ganes de que ens pugui presentar aquest homenatge a Pau Casals, que de fet en algun moment, no sé si encara, ha pogut tocar violoncels que també ha tingut Pau Casals.
0: El concert d'aquest divendres serà el darrer d'aquesta primera edició del Clàssic a Sant Genís, organitzat a tres bandes, per la Puput, per l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat i la Parròquia de Sant Genís. L'organització en fa un balanç positiu. Escoltem Dolors Ribot, de la Puput.
2: El cicle de Clàssica de Sant Genís acaba aquest divendres. Per a mi ha estat tot un plaer ser membre de l'organització d'aquests concerts, en el que tot ens ha fluït. Totes les actuacions han estat fantàstiques. Hem pogut gaudir de l'església de Sant Genís, que té unes condicions acústiques excel·lents. Cal dir que en totes les actuacions l'església feia goig de veure, tota plena, amb tots els assistents gaudint de totes les propostes fetes.
0: El concert de demà al vespre té un preu, com els altres, de 10 euros. Les entrades anticipades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt o abans de l'inici del concert a la mateixa església. Canviem de municipi i anem fins a Malgrat de Mar, perquè el municipi celebrarà el 52è aplec de la Sardana. Aquest cap de setmana, l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra la 52a edició de l'aplec de la Sardana. Tot i que l'aplec es durà a terme aquest diumenge 4 d'octubre, dissabte dia 3, també s'ha preparat un altre acte. L'organització ho té tot preparat per celebrar l'aplec a l'aire lliure, això sí, molt pendents del temps. Montserrat Clapés és la presidenta de l'entitat.
3: Podríem dir que està controlat, només que estem mirant el cel. Després de l'aigat d'ahir i de les perspectives que tenim i que estan durant cada dia canviant, doncs el que estem és molt pendents del temps que ens pot fer. Per la resta ho tenim molt ben lligat, està tot preparat i està preparat per fer-ho a l'aire lliure. El que passa que, esclar, estem mirant el cel.
0: D'una banda, el dia 3 es farà la revetlla de la pleca al Parc de Can Campassol a partir de les 6 de la tarda amb la Copla Ciutat de Granollers, i on hi haurà també trobada de bestiari organitzada per la Colla de Ratpenats Infernals de Malgrat.
3: A destacar, a la revetlla de la pleca tenim la plantada de bestiari, que hi ha un correfoc de bestiari, i durant la ballada tenim totes les bèsties, diguem-ne, mirant les sardanes, i llavors quan acabem nosaltres comença el correfoc. I això també fa... Bueno, l'any passat ho vàrem fer-ho ja i va quedar molt bé. La gent li va agradar molt perquè presentaves cada bèstia de cada poble i tot. Per cert, també va venir Palafolls i la gent les hi va agradar molt.
0: Ja diumenge serà l'aplec de la Sardana. Aquest es durà a terme a les 11 del matí al Parc de Can Campassol amb la Copla Ciutat de Girona. A la tarda, a partir de les 4, hi haurà més sardanes al Parc Francesc Macià amb tres coples convidades. Aquestes són la Copla Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. L'entitat malgratenca Cineclub Garbí estrena nova temporada i presenta el segon cicle de cinema d'animació japonesa. L'entitat malgratenca ha presentat programació per a un nou quadrimestre que s'allargarà fins al gener del 2027. La seva sessió inaugural serà el pròxim divendres 9 d'octubre amb la pel·lícula Vivir la Tierra. En parla Marc Grèvol, un dels organitzadors.
4: És un inici bastant potent per nosaltres per la temporada, perquè és una pel·lícula de Homeng, una pel·lícula xinesa ambientada als anys 90, que parla una mica de l'èxode rural i de la diferència entre la vida al camp i a la ciutat, sota la mirada d'un nen. Llavors és una pel·lícula que jo crec que agradarà molt al nostre públic i crec que és un bon inici per la temporada. Va ser premiada i molt celebrada al Festival de Berlín. Llavors crec que ens anirà bastant bé, crec que pot venir molta gent i crec que la gent li pot agradar molt.
0: A part l'organització ha triat altres títols com El maquinista de la General, considerada una de les grans peces del cinema mut i la culminació de l'art de Buster Keaton, o també Todo lo que fuimos, de la cineasta palestino-americana Sherin Davis, entre d'altres. Dins aquest quadrimestre també s'ha programat el sector del segon cicle de cinema d'animació japonesa, una iniciativa amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar que busca apropar aquest gènere al públic jove. La proposta, de fet, va néixer l'any passat en el marc del Festival Libèl·lula amb l'objectiu d'oferir propostes culturals de qualitat als joves. El mateix Grèvol també ho ha detallat.
4: Aquest és el segon any que, bueno, a part de la programació normal que fem diversos cicles, per exemple fem un cicle clàssic també, i aquest és el segon any que fem el cicle aquest d'anime clàssic normalment. L'any passat vam obrir amb Akira, que és la gran pel·lícula, una de les grans pel·lícules d'anime del segle passat, i aquest any tenim Ghost in the Shell i Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, que crec que també és són dos clàssics imprescindibles d'aquest tipus de cinema que té molta afició malgrat i també el focus al voltant.
0: El cicle començarà el 14 de novembre i s'allargarà fins al 30 de maig dins la programació del Cineclub Garbí, amb un total de 6 sessions. Totes les projeccions es faran al Centre Cultural de Malgrat. Teniu tota la programació al web de l'entitat cineclubgarbí.cat. Girem cua i anem fins a Blanes. Tono Folguera, productor del Carràs i Balandrau, rebrà el Premi d'Honor de Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà durant la gala inaugural del festival, dilluns dia 5 d'octubre al Teatre de Blanes. Folguera té més de 25 anys d'experiència en la producció audiovisual i ha estat al darrere de pel·lícules com El Carràs, Mediterráneo, Suro, Libertat o El mestre que va prometre el mar. La gala inaugural també inclourà la projecció de Balandrau, ben salvatge, el seu darrer treball, que anirà acompanyada d'una taula rodona amb membres de l'equip tècnic i artístic. També hi participarà el Centre Excursionista de Blanes, que enguany celebren els 50 anys de la seva fundació. El tercer Blanes Costa Brava International Film Festival se celebrarà del 5 al 11 d'octubre i tindrà el curtmetratge com a gran protagonista. Al llarg de la setmana es faran 13 sessions amb 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 treballs procedents de 111 països. El festival també aposta per donar visibilitat al talent de proximitat. Dins la secció oficial s'han seleccionat 4 curtmetratges de les comarques gironines: Un jove escriptor, de Júlia Guinart; El monstre de la selva, de Roger Usart; En juego, la vida, de Yolanda Puga; i La casa de la bruixa, de Toni Oprats. Un altre dels plats forts serà la projecció de Gilbert, guanyador del Goya 2026 al millor film d'animació. La sessió comptarà amb la presència de membres de l'equip i posteriorment hi haurà un col·loqui. La programació es completarà amb diverses activitats paral·leles com una taula rodona amb actrius, el concurs d'aparadors de cinema i una rèplica del cotxe dels caçafantasmes, la presència dels personatges de Star Wars Catalunya i un concert de bandes sonores. El festival acabarà dissabte 10 d'octubre amb la gala de clausura presentada per l'Espartac Paran, en què es donaran a conèixer els guanyadors de les diferents categories del certamen. És l'hora de repassar de què parlàvem a Ràdio Palafolls utilitzant la nostra hemeroteca. Tal dia com avui, però de fa un any, del 2025, es tancava la campanya forestal a Palafolls amb 3 incendis de poca magnitud. El dia 15 de setembre es va acabar la campanya forestal d'aquell 2025. Segons dades de l'ADF, al Maresme, a Palafolls, havien treballat en 3 incendis. D'aquests, el més important va ser el 5 de setembre, just després del piromusical que donava el tret de sortida a la Festa Major. Concretament, es van cremar unes canyes darrere l'institut. En l'extinció del foc van participar 2 vehicles d'ADF i 5 voluntaris, 3 dotacions dels bombers de Malgrat de Mar i un vehicle de bombers de Pineda, així com el vehicle de Protecció Civil de Palafolls i diverses patrulles de la policia local. El resultat d'aquell incendi van ser 100 metres quadrats de canyes cremades i no va ser provocat per cap guspira del piromusical. Els altres 2 avisos van ser el 21 i el 23 de juny, provocats per petards. Pel que fa al conjunt de la comarca, des de l'1 de juny i fins al 15 de setembre d'aquell any es van rebre 21 avisos alertant de columnes de fum o incendis, 7 més que la temporada passada. Música. I el 2021, Ràdio Palafolls us explicava que el nostre municipi estudiava instal·lar plaques solars a 5 equipaments municipals. El consistori havia demanat un estudi per conèixer la viabilitat econòmica i energètica per la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de diferents equipaments públics. L'Ajuntament volia apostar per les energies netes i sostenibles col·locant aquestes plaques que transformen l'energia solar en elèctrica per utilitzar en diferents centres públics. Segons el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls, Aleix Freixa, s'havia analitzat quins eren els equipaments públics amb les millores cobertes per cobrir i per acollir, de fet, aquestes instal·lacions fotovoltaiques. I 10 anys enrere, a Ràdio Palafolls, us explicàvem també que s'enfonsava un edifici al passeig de dintre de Blanes, això sí, sense causar ferits ni víctimes. Fet el repàs a l'hemeroteca, el que hem de fer ara és consultar quina és la previsió cultural per aquests pròxims dies.

0: Una proposta cultural, obrim agendes, doncs, i apuntem el que ens indica el nostre company i presentador del programa Palafolls en xarxa, l'Albert Queiruga. Albert, molt bona tarda.
1: Hola, Jordi. Aquest dissabte, Tordera viatja fins l'edat mitjana amb una nova edició de la Fira Medieval. El Parc de la Mollera s'omplirà de parades d'artesania, música, espectacles i animació de carrer, tallers i activitats per tota la família. I aquest any, com a novetat, també hi haurà botifarrada popular. La fira estarà oberta des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Una jornada per passejar, descobrir i gaudir de l'ambient medieval a Tordera.
0: Fira Medieval, doncs, aquest cap de setmana al municipi de Tordera. Ens ho apuntem. Moltes gràcies, Albert. Ens retrobem dins el programa Palafolls en xarxa.

0: Arriba el moment de consultar quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui, una informació que sempre rebem del Consell Comarcal del Maresme, del seu servei de meteorologia. Podem connectar doncs ara amb el nostre company Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Arrenquem el mes d'octubre i ho fem encara amb temperatures realment molt suaus. De fet, les mínimes d'aquesta passanit, a conseqüència dels núvols abundants, fins i tot han arribat a pujar i s'han situat entre els 17 i els 21 graus aquí a la comarca. Per tant, en alguns punts de la franja costanera encara tenim temperatures mínimes tropicals, i això que acabem de començar el mes d'octubre. Sembla que això no canviarà de forma substancial fins d'aquí una setmana aproximadament. Sembla que en aquest moment sí que podem tenir una entrada de vent del nord i una bona baixada de temperatura, però mentre això no arriba haurem de continuar convivint amb aquestes temperatures realment anormals pel que és l'època de l'any. De moment avui, amb núvols abundants aquest matí, es tracta del pas d'una quarta frontal que, com ja indicàvem ahir, doncs poca precipitació, caldrà esperar. De fet, no n'esperem al llarg d'aquest matí, tot i que es veien alguns llamps enfront de la costa, però mar endins. I aquesta tarda sí que les restes d'inestabilitat associades a aquesta línia frontal podran arribar a deixar algun petit xàfec puntual i de forma aïllada cap a l'àrea de la meitat nord de la comarca, cap al Maresme Nord, bàsicament. Creiem que poca cosa. De tota manera, estem a principis d'octubre i, per tant, s'ha de seguir molt de prop l'evolució d'aquesta situació. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitació aquesta tarda. El vent s'ha d'anar reforçant del nord-nord-est. De fet, serà un vent que es mantindrà ben bé fins diumenge i es reforçarà encara més de cara als pròxims dies. Un vent que farà que la mar es vagi alterant, avui amb maró, potser alguna àrea de forta maró aquesta tarda, i després de forta maró ens acompanyarà

0: Una jornada, la d'avui 1 d'octubre, que hem començat destacant la commemoració del Dia de les Persones Grans a Palafolls, amb els últims actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran. Palafolls s'ha sumat un any més en aquesta celebració del Dia Internacional de les Persones Grans amb la lectura del manifest i també l'excursió fins al Molí d'en Puigverd, una de les activitats tradicionals. Aquest migdia s'ha celebrat també el reconeixement a aquelles persones que compleixen 50 anys de casats i aquesta tarda arriba el concert de la Coral Palatiolo, serà el casal de jubilats. També us hem destacat que l'Església de Sant Genís de Palafolls acollirà aquest divendres a les 9 del vespre el tercer i últim concert del nou cicle Clàssica Sant Genís. La ballada anirà a càrrec del violoncel·lista Biel Garriga, que oferirà un repertori especial d'homenatge a la figura de Pau Casals. Aquest projecte musical ha estat impulsat de manera conjunta per l'associació La Puput, l'aula de música Contrapunt de Malgrat i la mateixa parròquia de Sant Genís. L'agrupació sardanista malgratenca La Barretina ja ho té tot a punt per a la 52a edició de l'Aplec de la Sardana de Malgrat de Mar, encara que la jornada central serà aquest pròxim diumenge 4 d'octubre. La proclamació arrencarà dissabte a les 6 de la tarda al Parc de Can Campassol amb la revetlla de l'Aplec amb la Copla Ciutat de Granollers i una trobada de bestiari. L'endemà diumenge, les ballades es reprendran al matí al mateix parc amb la Copla Ciutat de Girona. A la tarda, la festivitat es traslladarà al Parc Francesc Macià amb una audició a càrrec de les Cobles Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I continuem a Malgrat de Mar perquè el Cineclub Garbí del municipi ja ha donat a conèixer la seva nova oferta cinematogràfica per al pròxim quadrimestre que s'estendrà fins al gener del 2027. La temporada s'iniciarà el divendres 9 d'octubre amb la projecció de la pel·lícula Vivir la Tierra, a la qual seguiran títols com El maquinista de la General o Todo lo que fuimos. Així mateix, l'entitat ha confirmat la celebració del segon cicle de cinema d'animació japonesa en col·laboració amb l'Ajuntament del municipi. Aquesta proposta cultural adreçada al públic jove inclourà un total de 6 sessions al Centre Cultural des del 14 de novembre fins al 30 de maig. I a Blanes hem destacat que el productor de cinema Tono Folguera serà guardonat amb el Premi d'Honor durant la gala inaugural del tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. El reconeixement es lliurarà el dilluns 5 d'octubre al Teatre de Blanes, en un acte on es projectarà el seu darrer treball, Balandrau ben salvatge. El certamen se celebrarà del 5 a l'11 d'octubre i projectarà un total de 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 propostes internacionals, incloent-hi també obres gironines. La programació de la setmana es complementarà amb col·loquis, la participació d'entitats locals, un concurs de paradors i la gala de clausura presentada per l'Espectar Parat. De moment això és tot. Podeu trobar tota aquesta informació i d'altres a través de les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, però també a la nostra plana web www.radiopalafolls.cat. Nosaltres ens hi tornarem a posar de cara a demà. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència.
1: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de

0: teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei. Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
3: Ràdio Palafolls.
2: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
3: Escoltes...
2: Ràdio Palafolls, al 107.7
3: FM.
0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
4: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
5: Molt bona tarda a tothom. Primer Palafolls en xarxa del mes d'octubre. Benvinguts i benvingudes al Palafolls en xarxa a Ràdio Palafolls. Avui és dijous 1 d'octubre i com cada dia, un cop acabats els informatius, arriba l'agenda cultural de tota la zona perquè no us en perdeu ni una. Concerts, exposicions, xerrades, actes i tot el que es mou a l'àmbit cultural a Palafolls i pels voltants. Avui parlarem de cinema i de teatre. Tenim el programa en marc del Cineclub Garbí de Malgrat de Mar, que ens explicarà com funciona aquesta proposta pels amants del cinema. I al segon bloc, una entrevista amb en Josep Morell, responsable de Tots eren fills meus, l'obra del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, que estrena aquest diumenge. Però si ja ens coneixeu, sabeu que primer va l'agenda cultural. Comencem!
6: Xarxa cultural.
5: Començarem la xarxa cultural a Palafolls. Avui, Dia Internacional de les Persones Grans, es tanca la Setmana de la Gent Gran amb una lectura del manifest i una caminada fins al Molí d'en Puigverd. També hi ha l'homenatge a les parelles que celebren els 50 anys de casats i un concert de la Coral Palatiolo al Casal d'Avis. Demà divendres 2 d'octubre, a l'Església Parroquial de Sant Genís, a les 9 del vespre, arriba el tercer i últim concert del cicle Clàssica a Sant Genís, un homenatge a Pau Casals a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. Les entrades es poden comprar a l'aula de música Contrapunt, reservar per WhatsApp al 658-854-693, 658-854-693, o aconseguir el mateix dia del concert, si queden localitats. I diumenge, a les 10 del matí, a l'Escola Municipal de Música i Dansa, coneixerem els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major, organitzat per la FIC, sota el lema Captura l'essència de la nostra festa. Mirant cap al cap de setmana següent, el Castell de Palafolls reobre les portes els dies 10, 11 i 12 d'octubre, després d'any i mig tancat per obres de restauració. Els matins hi haurà visites guiades amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions i les tardes de dissabte i diumenge visites teatralitzades. Totes són gratuïtes però cal reservar i les places de les visites teatralitzades ja s'han exhaurit. Tota la informació a palafolls.cat. Anem fins a Malgrat de Mar, que també celebra avui el Dia Internacional de la Gent Gran, amb una caminada urbana a les 4 de la tarda, que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol. Allà, a les 5, començarà una festa amb música i berenar. A més, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arriba a Malgrat aquesta tardor amb La Gran Pantalla, unes sessions de cinefòrum contra l'edatisme. Properament us informarem de les sessions d'aquest mes. I aquest cap de setmana, el 52è Aplec de la Sardana, del qual ahir ja ens van avançar els detalls als organitzadors, dissabte a les 6 de la tarda, revetlla al Parc de Can Campassol amb la Cobla Ciutat de Granollers i diumenge aplec a partir de les 11 del matí. I divendres 9 d'octubre, a 2:15 de la nit, el Cineclub Garbí projecta Vivir la Tierra, al Centre Cultural. D'aquest cineclub després en parlarem amb en Marc. Continuem la ruta per Santa Susana, on encara podeu gaudir de l'Oktoberfest, que s'allargarà fins dissabte, 10 d'octubre, al Torrentó de Can Gelat, amb música en directe, ambient bavarès i gastronomia alemanya. El cap de setmana del 10 i l'11 d'octubre, el Santa Susana Modular Meeting reunirà aficionats al modelisme ferroviari a escala N. Just abans, divendres 9, arrenca l'Open Heart Festival, que fins al 12 d'octubre omplirà el parc i el castell de Can Ratés de música, tallers, dansa i activitats de benestar, acompanyat de la Fira Saludarte. Baixem una miqueta fins a Pineda de Mar, que viu la setmana de la gent gran també, fins diumenge, 4 d'octubre. Hi ha activitats de tota mena, com estiraments amb canyes de bambú, torneig de rumicup i dòmino, bingo musical, tallers de cuina saludable i sessions de curtmetratges. Els majors de 65 anys tenen entrada lliure al complex esportiu Can Xaubet cada dia de 9 del matí a 3 de la tarda. La setmana acabarà diumenge amb la ruta de 8 quilòmetres, els 3 masos i les 2 ermites, que sortirà de la plaça de les Mèlies a les 9 del matí. Algunes activitats necessiten inscripció prèvia. Per als més menuts, demà divendres de 6:15 a 7:15 de la tarda, la biblioteca Manuel Serra i Moret proposa Juguem, una activitat per descobrir els jocs de taula a partir de 5 anys i amb els infants acompanyats. Cal inscripció prèvia. I diumenge és un dia gran pel Centre Cultural i Recreatiu que celebra la seva diada. Al matí, missa a l'Església de Santa Maria i al migdia, presentació de la temporada 2026-2027 i entrega del Premi Doltre, que enguany és per Joan Flores. A la tarda, a les 7, l'estrena de Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, que es podrà veure també els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre. D'aquesta obra també en parlarem d'aquí una estona. Girem full fins a Tordera. Dissabte, el Parc de la Mollera es transforma en un escenari medieval amb la 5a Fira Medieval de Tordera, de 10 del matí a 10 de la nit. Hi haurà parades d'artesania, espectacles, música, tallers i aquest any botifarrada popular. L'entrada és gratuïta. Diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Clavé, Carles Sanz, l'extricicle, presenta Per fi me'n vaig, una comèdia codirigida amb José Corbacho que planteja que què farà en Carles quan baixi dels escenaris. L'entrada anticipada costa 20 euros i el 16 d'octubre també al Clavé, Pau Roca portarà Les coses obsessionals a les 8 del vespre. Passem a Blanes, que dissabte 3 d'octubre acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya amb 16 bandes i més de 750 músics. És la primera vegada que se celebra a les comarques gironines. A les 11 del matí començaran 4 cercaviles que convergiran a l'Ajuntament i a la tarda hi haurà havaneres amb ron cremat, música llatina i jazz i un tastet de sardanes de la Cobla Santa Maria de Blanes. I ja pensant en el 17 d'octubre, dia del Blanes Urban Fest, encara esteu a temps d'inscriure-us al concurs de grafiti muralisme fins al 6 d'octubre a l'àrea de joventut. I acabarem a Calella, que dissabte 3 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres projecta el curtmetratge Diaris Estrets dels germans Sergi i Joan Ferrer, un rockumentary que retracta el dia a dia d'una banda de rock de la vila, entre assajos i concerts. Fins aquí l'agenda cultural d'avui. Dijous continuarem amb el programa. Al Palafolls en Xarxa avui parlem de cinema i sobretot d'aquell cinema que es viu en comunitat, a la sala i compartint impressions després de la projecció. El Cineclub Garbí continua acostant-nos propostes per descobrir, recuperar i gaudir de grans històries a la pantalla gran. En parlem amb en Marc, que ens explica la programació i tot el que han preparat per aquesta nova temporada. Benvingut, Marc, bona tarda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies.
5: Abans de res, com esteu? Quines il·lusions teniu per principi de la temporada?
1: Doncs bé, estem amb moltes ganes, perquè nosaltres, com sabeu, fem dos mini-temporades a la mateixa temporada, dos quadrimestres. Ara farem una programació des de l'octubre fins al gener i després en fem una altra des del febrer, més o menys, fins a la primavera. Llavors, ara des de la primavera passada, que no fèiem cinema, l'estiu sense cinema, i ara tenim moltes ganes de tornar a començar.
5: Veig que la primera sessió ja ens anem fins al 9 d'octubre, ja queda setmana i poc, al Centre Cultural de Malgrat de Mar, amb Vivir la Tierra. Què ens podries explicar d'aquesta estrena?
1: Bé, és un inici bastant potent per nosaltres per la temporada, perquè és una pel·lícula de Ho Meng, una pel·lícula xinesa ambientada als anys 90, que parla una mica de l'èxode rural i de la diferència entre la vida al camp i a la ciutat, sota la mirada d'un nen. Llavors és una pel·lícula que jo crec que agradarà molt al nostre públic i crec que és un bon inici de temporada. Va ser premiada i molt celebrada al Festival de Berlín, llavors crec que ens anirà bastant bé, crec que pot venir molta gent i crec que a la gent li pot agradar molt.
5: Tenint el programa davant, veig un cicle de cinema japonès, molt d'anime, no només de Ghibli, sinó que hi ha de tot, no?
1: Sí, nosaltres, aquest és el segon any que, bueno, a part de la programació normal que fem diversos cicles, tenim el segon cicle clàssic també, i aquest és el segon any que fem el cicle aquest d'anime clàssic normalment. L'any passat vam obrir amb Akira, que és la gran pel·lícula, bueno, una de les grans pel·lícules d'anime del segle passat, i aquest any tenim Ghost in the Shell i Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, que crec que també és són dos clàssics imprescindibles d'aquest tipus de cinema, que té molta afició malgrat, i també el focus al voltant, i va venir moltíssima gent a veure-la, tot i que són pel·lícules més antigues del que nosaltres solem projectar, però va venir moltíssima gent que tenia moltes ganes de veure aquesta imatge espectacular en pantalla gegant, que és la gràcia del cinema, no? Llavors vam quedar bastant contents, i aquest any doncs esperem repetir l'èxit amb dues noves entrades.
5: Això t'anava a dir, perquè no només cinema japonès, sinó que estic veient també pues, El Maquinista de la General, això que dius de cinema clàssic de tota la vida, pues, anar al cinema i veure-ho por todo lo alto, que diríem.
1: Exacte, nosaltres tenim com diversos cicles, tenim evidentment el cicle habitual, que és el de cinema d'autor d'estrena d'aquest any o de l'any passat, que són les pel·lícules que són més d'ara mateix, i després tenim altres cicles, no? Tenim aquest d'anime, tenim el de Petit Garbí, que fem pel·lícules pels més petits, tenim el cinema clàssic, que ben està molt bé perquè fem El Maquinista de la General de Buster Keaton, que celebra el seu 100 aniversari, i la farem el diumenge 18 d'octubre, i bueno, entre una cosa i l'altra estem, com pots entendre, super entretinguts, i podem fer una programació molt, molt, molt plena de moltes coses diferents de tots els 3 mesos, 4 mesos que pot durar, no?
5: Poca feina teniu, pel que veig.
1: No, en tenim molta, però ens agrada molt el cinema, ens agrada fer una programació que molta gent es pugui sentir, que pugui venir molta gent diferent i que molta gent li agradi, perquè al final és la gràcia del cinema, no? Tenir moltes propostes molt diferents, diferents autors, diferents visions del món i que molta gent diferent ho pugui gaudir, no? I a veure com ens va. Jo crec que aquest any per la programació que hem fet, crec que ens pot anar molt bé i crec que molta gent pot quedar molt contenta quan surti de la sala.
5: Fem, si vols, una miqueta de retrospectiva i em parles una miqueta del Cineclub Garbí, perquè entenc que és una entitat cultural que ja porta uns anys,
1: Sí, des del 68, és un dels cineclubs més antics de Catalunya, si no el que més, i va arribar a projectar en censura, sense permisos i tota la història. Hi ha una història molt... Jo no soc tan gran com per haver-ho viscut, però hi ha una història molt, molt curiosa darrere del Cineclub Garbí de Malgrat, i sempre és divertit que la gent l'escolti, no? Nosaltres som una entitat sense ànim de lucre que el que fem és portar cinema d'autor, que normalment no estan als circuits comercials més habituals, doncs portar-lo al poble perquè la gent, acostar una mica la cultura al poble, no? És el que ens agrada fer. Fem les sessions al Centre Cultural de Malgrat, en pantalla gegant, amb les fosques, amb el so que tenim, vull dir, com un cinema normal, però amb aquest cinema que la gent no està tan habituat a veure.
5: Clar, que no són estrenes, precisament, que estem fent cinema, bueno, clàssic i no clàssic, però pel·lícules que el Cineclub considera que s'han de tenir en compte i s'han de veure.
1: Sí, normalment són de fa uns mesos, no? Intentem que sigui com menys millor, intentem que sigui el més estrena possible, que no sempre és possible, perquè nosaltres evidentment les hem de veure abans de projectar-les, no? Llavors ens costa una miqueta, i més cada vegada passa més que les plataformes digitals es estrenen les pel·lícules molt ràpidament, llavors intentem fer-ho el més ràpid possible, i per això fem dos temporades, per poder fer dos programacions totalment diferents.
5: Marc, m'esculls una pel·lícula, alguna que vulguis destacar, dient, mira, aquesta no crec que la conegui molta gent, però que sabíeu que val la pena per això, per aquest motiu?
1: Doncs, mira, una de les pel·lícules que fem aquest any, que crec que pot agradar molt, és La xica zurda. Crec que és una pel·lícula d'aquestes per tots els públics, que tot tipus de persones es poden sentir molt atrets per ella. Està dirigida per una ajudant del Sean Baker, que va guanyar l'Oscar la direcció de millor pel·lícula l'any passat, i La xica zurda és una pel·lícula de Taiwan sobre una nena que li prohibeixen fer servir la mà esquerra. És una mica de comèdia i drama al mateix temps, i està gravada amb iPhone, que també té, també té la seva gràcia.
5: Clar.
1: I crec que és una de les pel·lícules que més anirà millor aquest any, i que a la gent li agradarà més, i la recomano. La fem el dia 20 de novembre a les 9:30.
5: Molt bé. La gent que vulgui veure la programació, fem una mica de repàs de xarxes web i on trobar-vos?
1: Sí, a cineclubgarbi.cat, i les xarxes buscant cineclubgarbi tant a Instagram com a Twitter com a Facebook ens pot trobar molt fàcilment.
5: Molt bé, doncs Marc, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Seguirem una mica la pista d'aquesta temporada i tota la programació. Moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
1: Moltes gràcies.
7: Ràdio Palafolls.

0: escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
6: Avançar les eleccions no són bones notícies.
7: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
8: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
10: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
13: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
14: Ràdio Palafolls. Tots els èxits, un rere l'altre.

0: Al Palafolls en xarxa parlem de teatre. Aquest diumenge, el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar obre la temporada amb Tots eren fills meus, un clàssic d'Arthur Miller sobre la culpa i la responsabilitat. Per explicar-nos com ha anat el camí fins a l'estrena, tenim amb nosaltres el seu director, Josep Morell. Josep, molt bona tarda, benvingut.
1: Bona tarda, què tal?
0: Estrenem diumenge. Abans de res, com us sentiu? Pocs dies de pujar el taló, en quin punt està l'equip?
1: Home, estem a punt d'estrenar, hem treballat molt, hem fet moltíssims assajos i ara arribem, jo crec que sempre ens falta una setmana, sempre ho diem, no? Però jo crec que arribem molt bé. Aquest dia vam fer el dissabte, vam fer una preestrena i, home, ja s'ha de veure molt bé i ens ha donat aquesta setmana encara per retocar cosetes. Anem bé, estem arribant bé.
0: Josep, per què Tots eren fills meus? Com va sorgir la idea per triar aquest text d'Arthur Miller, ni més ni menys que Arthur Miller, per obrir la temporada?
1: Sí, mira, la veritat és que en la mostra aquesta que es fa de teatre, la Mostra Nacional de Teatre que es fa cada any a Pineda, un dia amb en Josep Maria Rovira vam anar un dissabte al matí en un escenari, a més, que estava en condicions bastant doncs el local, que era uns tallers que es van adaptar per poder fer teatre, i vam anar a veure aquesta obra, el Cid de l'Arthur Miller, però la veritat és que sense conèixer-la. I a mesura que anava passant l'obra, a part de que la feien molt bé, eren els de Palamós, el grup Gespa, ostres, anaves entrant i deies, quin text més maco, quins diàlegs, que és amb molta, és amb duresa, però molt agradable, no? És un drama total, però molt bé, els diàlegs entre ells, entre pares, entre el fill, entre la noia, entre tothom, són diàlegs potents, macos, i mira, ens en vam mig enamorar. I bé, ha estat a la nevera, no fa massa es va fer a Barcelona Lliure amb en Jordi Bosch i l'Emma Vilarassau i la Clàudia Benito i alguns més. I bueno, i ara ha estat el moment i mira, ens hem decidit. És un repte perquè és molt de text, és llarga, dura 2 hores i està bé.
0: Doncs intentant no desvetllar gaire, ens podries explicar de què va l'obra, que parla d'una família i un secret després de la Segona Guerra Mundial, però sembla que va molt més enllà, no?
1: Bé, sí, això és una mica, posa en qüestió el viure americà, el somni americà que sempre es parla. Això és exacte, és un cop acabat la guerra, la Segona Guerra Mundial, una família normal d'un empresari, els dos fills han tingut d'anar a la guerra. Un ja ha tornat i l'altre encara no ha tornat. Però durant la guerra, a més, el pare, amb l'empresa, amb la fàbrica, va subministrar material i va haver-hi problemes, i llavors va tenir problemes amb el seu soci. Bueno, hi ha tot això, no? Llavors torna la que era nòvia del que és fora, i es va desvetllant. Comencen a sortir tots els drets bruts que hi ha dintre la família, no?
0: No direm més.
1: Que d'un matí de diumenge, que tots estan allà fora fent el cafè i rient i estan bé, es va complicant, clar, com totes les obres, si no, no tindria cap gràcia.
0: És que és un text de gairebé 80 anys, que continuï parlant, que tingui una mica d'actualitat amb el públic d'avui.
1: Sí, vull dir, la veritat és de que, i et diria més, tranquil·lament es podria adaptar a èpoques actuals, doncs amb les guerres d'Iraq, amb les guerres d'Ucrània, amb les guerres de, vull dir, amb qualsevol guerra i en qualsevol situació d'ara es podria fer amb el mateix text, exacte, només canviant, doncs això, en quina guerra està passant això i com s'actua des de la gent que no ha anat a la guerra, mentre els fills pues, hi són i estan lluitant, no? Vull dir que podria adaptar-se tranquil·lament ara, és a dir, que és un text vigent 100%, eh?
0: Totalment. Josep, com ha estat el procés de direcció? Quin han estat els reptes de posar a l'escena un drama com aquest?
1: Bueno, sempre el primer repte de tot és que tots i que la majoria ens coneixem, moltes vegades els que la gent que trobes per poder actuar, no? Els actors i actrius, moltes vegades no han actuat entre ells, no? I d'entrada és anar-se coneixent, anar-se fent, aquest potser és el que costa, és el més innovador, no? I en canvi llavors ha sigut anar fent entendre moltes vegades o el que a mi m'agradaria o el que jo m'imagino, no? Perquè a més, com que tothom va fent teatre a la llarg, també tothom té les seves opinions i les seves coses, no? I anar consensuant això a vegades pues costa una miqueta més, no? Però m'he trobat, és la gent que vam buscar, una gent esplèndida, gent molt maca, gent que ens coneixem, menys un noi que és un fitxatge nou, però la resta ens coneixíem amb tots, no? I llavors ja hem fet altres coses i ha sigut relativament fàcil.
0: Ja hi ha confiança,
1: no? La dificultat és agafar el llibre i entendre Arthur Miller i entendre i nosaltres sapiguer-ho reflexar sobre la taula, no? Sobre l'escenari. Però per lo de més ha sigut, ostres, són aquelles coses que ja dius, ai, ja estàs pensant en quan s'acabi, que és una llàstima tot l'esforç i la relació que hem tingut, que després d'alguna manera es va per una altra cosa. No?
0: Clar. M'imagino que la gent no arriba a ser conscient de quanta gent hi participa i quant de temps heu assajat i qui hi ha a dalt i a baix de l'escenari.
1: Sí, la gent no s'ho pot imaginar. Pensa que vam començar, jo ara no me'n recordaria exactament més, però igual vam començar pel març o així, és a dir, sí, pel març, vam començar pel març, ells ja tenien el paper, hem estat tot l'estiu passejant cada dia.
0: Cada dia,
1: Bueno, menys dissabte i diumenge, no? Però sí. Assajàvem cada dia a la tarda, vam intentar assajar una mica més aviat, però de 7 a 9 cada dia. Ara estem, ja fa temps que estem assajant a les 9, perquè la gent ja treballa, la gent ja li té assajar més aviat té la dificultat. I després també hi ha una part de gent que ens ha col·laborat molt, que és els d'escenografia, vestuari, maquillatge, perruqueria, so, llum, vull dir, tot el que diem l'equip tècnic, perquè d'un projecte que per dir alguna cosa, el Teatre Lliure van fer sense escenografia una gespa verda i un arbre que té importància en l'obra, no? Uh-huh. Però no hi havia res més. I nosaltres d'un inici de dir, va, no hi farem res i que ens tinguem que bellugar molt, ho hem anat complicant i hem fet la casa, hem fet un porxo, una tanca que delimita el jardí, hem posat gespa, vull dir que hem anat complicant també la cosa i he d'agrair moltíssim a tots els que i totes, no? Que hi han ajudat, perquè és que la setmana passada ja el teníem a punt de Carmel, no? A punt d'estrenar, vull dir que també amb això he de dir que hem anat molt bé.
0: Hem de dir que diumenge és l'estrena, però és també la diada del centre, que amb la presentació de la temporada, el Premi d'Oltra, Joan Flores, hi ha un punt més de responsabilitat de per estrenar just aquell dia.
1: Bueno, mira, jo crec que més que la responsabilitat és la il·lusió, no? Perquè cada any per la diada s'estrena una obra i jo he tingut la sort pues, de alguna altra vegada fer-ho, i és un dia que és clar que estàs tot el dia junts, no? Amb la missa al matí, la presentació de la temporada, el dinar, vull dir, vas fent caliu, vas fent ambient, vas fent tot, i després la cirereta és estrenar aquell dia, no? Jo crec que la responsabilitat, qualsevol obra que fem el dia de l'estrena, és bestial, no? Perquè tens la gent, esclar, som amateurs, però som exigentíssims, no? I llavors vol dir que la responsabilitat hi és sempre. Però aquest dia jo s'hi afegeix la il·lusió de, en el dia a la diada, estrenar l'obra, és perfecte. Llavors, a l'altra setmana fem una petita parada, perquè és cap de setmana llarg i així, i llavors els altres dos caps de setmana fins que queden d'octubre també la tornem a fer dissabte i diumenge. D'entrada, 5 dies.
0: Molt bé, fem una cosa, repassem les dates d'estrena.
1: Digues, no. El dia 4 és l'estrena.
0: Molt bé.
1: I llavors, el 17 i 18, que és dissabte i diumenge, el dissabte a les 7 i el diumenge a les 6, eh? I el 24 i 25 també.
0: Què diríeu? Algú que dubta d'anar al teatre a veure un drama d'aquest pes, per dir-ho d'alguna manera, què s'endurà l'espectador?
1: Jo diria que la gent que vingui, perquè hi ha gent que a vegades et diu, jo és que les obres serioses, és que els drames, és que ja tenim prou problemes a casa, no, a casa o al món, no? I jo m'agradaria que vinguessin perquè quan un text és un clàssic, té molt de pes. I tot i que sigui dramàtic, hi ha els seus moments de més joia, no? Però sí que és cert que el text és molt bo. I llavors, que la gent pugui veure un text molt bo amb una interpretació creiem bona, nosaltres estem fent teatre bastant bo, jo crec que de molta qualitat, llavors la gent segur que s'ho passarà bé. Una altra cosa, realment, és que diguin, m'agrada més riure, perfecte, a tots ens agrada més riure, no? Però, com que és un bon treball, qui tingui ganes de veure un bon treball i que ens vingui a passar nota, però aquest dia de la preestrena hi ha gent que sabem que és més de teatre o musical o de teatre de riure, ostres, ens van dir que és una passada, que molt bé i que realment entres a l'obra només començar ja hi entres i t'atrapa.
0: S'ha de lluitar una miqueta contra...
1: Que vinguin.
0: Exacte.
1: És que la gent vingui i ens digui, bueno, o no m'ha agradat o no és el nostre, o no és el que a mi m'agrada, però que ho vingui a veure perquè realment val molt la pena. Creiem, vaja, és clar.
0: És la cosa aquesta de jo no vaig al teatre a patir, jo vull passar-ho bé, no? S'ha de fer...
1: I llavors vas a veure una pel·lícula al cinema, també de la Guerra Mundial, o de malalties o de coses, vull dir, clar, sempre veiem coses que no ens agraden, i llavors hi ha gent que cada dia mira el Telenotícies, que no és prou penós, no? Però ho veus, no?
0: La gent que vingui, doncs aquí, que vingui a veure-ho i després que sí, opini, a veure si tenen raó o no.
1: I després que ens digui,
0: Molt
1: que
0: bé.
1: Ens expliqui que ens agrada rebre comentaris de la gent.
0: Exacte. Doncs repassem webs, ccrpineda.cat per veure tota la temporada, a Instagram sí, també, ccrpineda, i totes les entrades a Entrapolis.
1: I per poder comprar les entrades, també mireu a les xarxes perquè estem publicant també petits vídeos i bueno, els personatges que surten i una mica d'explicació. Ja veureu que hi ha uns vídeos molt, molt macos de cada personatge. Bé, així la gent va veient, es va posant en situació i bueno, i a veure què els sembla.
0: Molt bé, doncs 4, 17, 18, 24 i 25 d'octubre, Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar.
1: De Pineda.
0: Josep, moltes gràcies.
1: Us esperem. Convidem a que vinguin tots els vostres oients i, com sempre, agrair-vos la tasca de que sempre Ràdio Palafolls ens entrevista, ens publicita i ens agrada molt. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Josep.
1: Vinga.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: Ja ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Arriba el final del Palafolls en xarxa d'avui. Ens tornem a escoltar demà. Ja sabeu que després dels informatius tenim una cita al Palafolls en xarxa. I moltíssimes gràcies per escoltar-nos, que acabeu de passar molt bon dia. Fins demà.
3: Oh boy.

0: Aquest programa és una repetició.
1: El calaix,
2: el calaix, sobre li trobaràs cultura.
3: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
4: Obrim portes amb les recomanacions de la Misha, que comparteix amb nosaltres el seu pas per la carbonada i ens porta dues propostes literàries. La primera